gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllan. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT. Just

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
2: No.
1: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
3: It's the moment to believe in the project.
1: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
0: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
3: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
5: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una altra jornada caòtica pels usuaris. Ahir va haver cancel·lacions i retards de trens a pràcticament totes les línies després que els maquinistes es van negar a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats. Els sindicats denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat que es van acordar després de l'accident de Gelida. Sentim Joan Rodríguez, portaveu del sindicat ferroviari.
6: Com cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
5: El Departament de Territori va haver de reforçar el servei d'autobusos interurbans amb una cinquantena de vehicles als principals corredors per absorbir l'augment de la demanda, principalment al Maresme, al Penedès i la Rodalia de Barcelona. Més notícies, Agustí Serrat.
7: Els treballadors d'autobusos de Barcelona comencen a partir de les 9 la segona jornada de vaga parcial. El servei de bus estarà afectat en 3 franges diferents, de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i de les 11 de la nit fins a la finalització del servei. Hi haurà serveis mínims en aquestes franges. La plantilla té fixada un total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant aquest octubre. Els treballadors protesten pel conflicte amb TMB per la negociació del conveni col·lectiu i reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores setmanals.
5: Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com la dels últims dies. Ahir els equips de manteniment, que encara treien aigua acumulada a sota d'un pont, a les Franqueses del Vallès, van trobar el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. Continua encara la recerca d'un menor desaparegut a Granollers i de l'home que, segons dos testimonis, va caure en una riera a Pineda.
7: Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia.
5: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també posa la diana en el vot per correu en el seu primer acte de precampanya electoral. Feijóo, que hi era Ceuta, segueix el camí traçat per la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que alertava d'una suposada manipulació del vot postal.
8: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
5: Avui arrenca a Sitges la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
7: S'inaugurarà a la nit amb la projecció d'una cinta dirigida per Carlota Pareda, Fauna Live, tot i que, de fet, al llarg del matí ja hi haurà les primeres projeccions del certamen. Una edició amb 4 de les 7 pel·lícules espanyoles a competició dirigides per dones i que rebrà visites de grans noms com Peter Jackson, Kevin Bacon i Danny DeVito o Alejandro Amenábar.
5: Sent... Esports, Barça i Espanyol recuperen avui tots els seus internacionals. El Barça i ja van entrar en dinàmica de grup, Koundé, Marc Bernal, Xavi Espart i Joao Cancelo. També es va entrenar amb normalitat Joan Garcia després de la seva lesió al genoll.
7: L'Espanyol, per la seva banda, recupera dijous Roberto Ider Kusic. A més, el capità Javi Puado, ja recuperat de la seva lesió, podria reaparèixer divendres al camp del Màlaga.
5: I Pedro Rodríguez ha anunciat la seva retirada als 39 anys. Estava sense equip des de l'estiu, des que va acabar contracte amb la Lazio. Va guanyar 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça.
4: Fins aquí les notícies.

0: Vinga, va, que ja hi tornem a ser. Molt bon dia, matiners. Avui és dijous 8 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que hi haurà un canvi de situació en el temps davant l'entrada de vent de nord. El dia serà assolellat amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran amb neu per sobre dels 200 metres. Bufarà tramuntana a l'Empordà i al Mestral a l'Ebre. De bon matí caldrà abrigar-se, aquells que heu de sortir de casa ara mateix, perquè farà fresca o fred. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Andreu de la Barca el sol sortirà a les 7:56 i aquí el dia durarà 11:26.
0: Lara García, també bon dia.
2: Bon dia, matiners. Arrenquem el dijous amb una cita del músic i cantant Lluqui Valverde, integrant de la Ludwig Band, que acaba de llançar un àlbum en solitari, i en una entrevista al diari Ara diu que li encanta la nit perquè a altes hores de la matinada no has de respondre davant les grans autoritats morals diurnes i pots fer el que vulguis.
0: Veieu el Roger, molt bon dia. Escolta'm, què tal aquesta cita de l'entrevista d'en Lluc Valverde al diari Ara?
3: Depèn de com afrontis les altes hores de la matinada. Clar. Si les afrontes acabat de llevar, com fem nosaltres, les autoritats morals ja et veuen a veure just quan sona el despertador. Si les afrontes tornant de festa, com ens hem trobat alguns nois aquesta nit cantant alegrament la tussa, que és el que m'he trobat jo, doncs diguem-ne que l'autoritat moral va diferent, però escolta'm, sempre celebrar que la gent sigui feliç.
0: M'he trobat ara també un grup de nanos que tornaven i elles anaven descalces per Barcelona. Mira, això és tussa? Ah, això és música de festa, no? Aquesta ja també, Macià, de dir-te que això ja ara balla en tot reggaeton, eh? Ara el tema aquest ja, clar, exacte. Bé, en tot cas, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio, Mayol.
3: Doncs avui molt pendents de Rodalies, de com funciona l'endemà de la planta de maquinistes. També parlarem de la proposta perquè Ada Colau sigui la cap de llista de Frente Amplio i que ho sigui per Barcelona. Parlarem amb la portaveu de Més Madrid, que és qui l'ha proposat, i després obrirem la taverna i a les 11 omita Fernandisco al matí de Catalunya Ràdio, que potser Fernandisco sí que l'hauria
0: punxat en aquesta. És més de Macià, Macià no floris, no floris amb Fernandisco. Quan arribi, no li demanis cap foto ni aquestes coses. I avui, per cert, li donem corda el dijous amb un dels artistes més optimistes del món de la música.

0: anys, happy birthday, Bruno, des d'aquí de la ràdio. Treasure és un dels seus grans èxits. Ai, matiners, malgrat les hores, poseu-hi tot el flow, tot el funk, tot el ritme possible, perquè si no ho feu, Bruno Mars no us ho perdonarà mai.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Vinga, va, bon dia. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts, acabem d'arrencar els matiners d'aquest dijous. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom.
0: Què ha passat al món mentre dormia amb Quim?
2: Doncs mira, avui et porto un balanç de víctimes.
0: Hi ha hagut un accident?
2: No, tècnicament no és un accident, però sí és el resultat, diguem-ne, d'una imprudència.
0: A veure, explica'm això.
2: Mira, et parlo de les persones que van ser ateses d'urgència per lesions oculars per l'eclipsi solar del 12 d'agost, ja fa dies, eh?
0: Sí.
2: I ara Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquestes dades.
0: Entenc també que sabem, doncs, quanta gent van haver d'atendre els metges durant aquest eclipsi.
2: Efectivament, doncs, mira, mai millor dit, ull amunt, ull avall, unes 400 persones.
0: Home, Déu-n'hi-do, 400 persones que van ser unes imprudents i que entenc que no van fer cas a les recomanacions dels experts. De fet, mira que vam estar setmanes avisant que, sisplau, fessin servir les ulleres homologades.
2: Ningú pot dir que no ho hagués sentit.
0: Home.
2: Però ja se sap, sempre n'hi ha que pretenen saber-ne més que ningú.
0: Exacte.
2: En aquest cas, més que oftalmòlegs i oculistes, i es passen, per on tots sabem, les recomanacions.
0: Podria dir que són una miqueta, estava pensant ara, els eterns candidats als premis Darwin.
2: Efectivament.
0: I les lesions d'aquestes persones són greus?
2: No, afortunadament no. En tots els casos, 13 de 2, van ser afectacions lleus, i en aquests dos casos més greus van patir pèrdua de visió durant uns dies, però afortunadament ja l'han recuperat.
0: Haurien d'haver agafat les ulleres de DressCat, que eren fantàstiques, que
2: tenien aquell color,
0: sí, aquest vermell rosat, que escolten per veure l'eclipsi, i la gent deia, que xules les ulleres, que xules. Gràcies, Quim.
2: Vinga, bon dia.
0: Que vagi bé. I avui el món serà un lloc millor per la iniciativa pionera de l'Hospital del Mar a Barcelona, Andreu Merino.
3: Es tracta de la unitat de recuperació per a persones en situació de sensellarisme. L'objectiu és oferir un espai segur a les persones sense llar que han ingressat per qualsevol patologia al centre per poder facilitar el seu procés de recuperació. L'espai disposa d'habitacions individuals i compartides i també de zones de socialització i convivència. A banda d'afavorir la recuperació, també es treballa per potenciar l'autonomia, promoure hàbits saludables i enfortir el vincle amb els serveis sanitaris. Una de les característiques del projecte és que es tracta d'una unitat de portes obertes, és a dir, que els usuaris hi poden entrar i sortir de forma lliure.
0: 3 minuts, arribem a un quart de 6 del matí. 3 bones notícies per engegar el dia. De regatistes amb altres capacitats a punt per demostrar que el mar no té barreres.
4: Sí, un grup de regatistes ho té tot a punt per participar en una iniciativa de vela inclusiva a Sitges. L'objectiu és que persones amb diferents discapacitats puguin navegar i competir en igualtat de condicions. L'entitat que ho impulsa, que hi ha darrere, fa gairebé 40 anys que adapta tot tipus d'embarcacions i que organitza també activitats per afavorir l'autonomia i la inclusió a través de la vela. I la primera copa, això sí, malauradament es va haver de suspendre per culpa del temporal i ara el que estan fent és buscar una nova data.
0: Alberto Cordero, un extremeny que ha viscut tota la vida a Salt, és un dels millors atletes trasplantats. Ot Serra.
5: El diari de Girona publicava ahir una entrevista amb ell. Als 57 anys va rebre un trasplantament de cor que li va obrir una nova vida. Va poder començar a fer esport i ha tingut una carrera d'èxit en els Jocs de Trasplantats, unes competicions a escala espanyola i europea per a persones que han rebut trasplantaments d'òrgans o teixits. En paral·lel, lluita per donar a conèixer i promocionar les donacions. Ell va estar a punt de treure's la vida i ara defensa que tothom mereix una segona oportunitat i que ningú hauria de deixar aquest món per no haver aconseguit un trasplantament.
0: Pràcticament arriben ja a un quart de 6 del matí, res, i arribem en un minut i mig. El neurocientífic nord-americà Carl Deiseroth ha guanyat el Premi Nobel de Medicina de 2026.
4: Li van trucar ahir per telèfon per anunciar-li i aquesta ha estat la reacció de la seva família. Home, és emocionant.
0: A veure la nena com estira els braços dels seus pares és aquelles imatges que dius... Vull ser pare.
4: Sí, els nens ploren d'emoció.
0: Perquè a mi només em tiraríeu damunt vosaltres dues.
4: Bueno, ja seria molt intens.
0: Sí, però m'entens?
4: No? Estaria molt bé, també.
0: Sí, totes dues de cop.
4: Doncs Deiseroth comparteix el Nobel amb Peter Hedgman i George Nagel. L'han guanyat pels seus descobriments sobre canals iònics controlats per la llum i l'optogenètica. I us preguntareu, què carai és l'optogenètica.
0: Exacte.
4: Miopatiu és normal? És una pregunta que jo també m'he fet. I la Wikipedia diu això.
0: A veure, si ho diu Wikipedia, alerta. A veure, Pere, posa música d'atenció. Jo vull fer-ho bé. I li pots posar... No, no, li podem posar d'això d'església?
4: Oh, sí, el reverb aquell, saps?
0: El reverb de Shakira.
4: Posa'm eco, Macià,
0: ara aquí... A veure... Segons Wikipedia.
4: Segons Wikipedia,
0: l'optogenètica és...
4: una tècnica biològica emprada per controlar l'activitat de neurones o altres tipus de cèl·lules mitjançant l'ús de la llum, a través de l'expressió de canals iònics, bombes o enzims fotosensibles en les cèl·lules d'interès. L'optogenètica permet un control precís de les vies de senyalització bioquímica neuronal.
0: Què et sembla? Aquesta veu queda bé, eh?
4: M'agrada.
0: A mi m'agrada.
4: M'encantaria parlar sempre així.
2: Hola.
0: Deixar-ho tot el programa em sembla una mica excessiu, eh, Lara?
4: Sí, sí.
0: Parles baleno?
2: Sí!
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Una llauna de sardines i ens hi hem ficat dins. Tal dia com avui, un 8 d'octubre del 1965, Bruce Springsteen, el Boss, feia el seu primer concert.
4: Sí, no era ni de Bob Tross l'artista que coneixem a dia d'avui. Springsteen cantava amb un grup de Nova Jersey que es deia The Castles. A veure, nois.
0: Ui, la lleidatana. Hòstia. Aquesta sona amb Bruce.
4: Quina por. Tiro o no tiro?
0: Tiro.
4: I, mira, que ara ja m'he perdut.
0: T'has perdut perquè has volgut, Marta, també t'ho dic, eh?
4: Vas per aquí. Springsteen, cantava amb un grup de Nova Jersey que es deia The Castles i tocaven en un club a Frijo, la Nova Jersey. Aquestes coses també que ens agraden aquí en aquest programa del matiners. Quant valia una entrada? Doncs $1, sens dubte, però aquell concert va ser un dels primers passos d'una carrera que l'acabaria convertint en una de les grans estrelles de la música.
0: Molt bé, Marta.

0: i 2 minuts. Benvinguts i benvingudes al primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. Som els matiners. I ja sabeu, els que ens seguiu cada dia, que ens encanta descobrir comptes de TikTok que promouen el català.
1: I aquesta setmana ens hem fixat en el compte del Felipe, un xilè que està aprenent català i alerta amb el repte que li va proposar precisament un català, que també us diré quina mala llet.
2: Hola, em dic Felipe, soc xilè i estic aprenent català. Me puc ensenyar una frase en català?
3: Plou poc, però pel poc que plou, plou prou.
2: Dímela de nuevo más lento, yo la repito.
3: Plou poc.
2: Plou poc.
3: Però pel plou... plou poc.
2: Plou poc.
3: Però pel poc que plou...
2: Però pel poc que plou...
3: Plou prou.
2: Plou prou.
3: Molt bé.
2: Vamos, vamos. Molt bé.
0: Us atreviu vosaltres a dir-lo o no?
1: Venga, va. Plou poc, però pel poc que plou, plou molt. O molt, o prou.
4: Prou, prou, reina.
1: Prou, prou.
0: Ai, com estem de dijous, que hem dormit prou, poc prou. Avui. Vinga, va, seguim. I de les dites als retrucs, que en català, no sé si sabeu què és un retruc, és un cop repetit, és una rèplica enginyosa o una expressió popular en cadena que es llança de manera ràpida i sovint sense pensar per respondre a algú. Marta. Vinga, va.
1: Al compte de David It's Me han recollit alguns dels més populars. A veure si de retruc el sabreu acabar.
0: A veure.
5: Què hi farem?
6: Mala cara quan morirem.
5: Què hem de fer?
6: Vendre la casa i anar de lloguer.
5: Tinc gana.
6: Doncs menja't una cama.
5: Saps qui ha vingut?
6: El que ha arribat.
5: Saps qui s'ha mort?
6: El que estava viu.
5: Què passa?
6: Un ruc per la plaça menjant carbassa.
5: Quina hora és?
6: L'hora de comprar un rellotge.
5: Qui és?
6: El teu cunyat, si en tens.
5: Me'n vaig.
6: Bon vent i barca nova.
0: M'ha encantat quina hora és l'hora de comprar-se un rellotge.
1: Sí,
0: m'encanta, no l'havia escoltat mai.
1: Te la diré.
0: Exacte, i acabem parlant del català per amor.
1: És el que ens explica el seu compte de TikTok, la Lídia Torres, una malaguenya molt catalana gràcies a l'amor.
7: M'heu demanat molt que perquè parlo català si realment jo soc de Màlaga i estic visquent a Màlaga. El motiu és molt fàcil i és per Marc. Abans de venir la primera vegada a Catalunya ja vaig aprendre alguna cosilla, rotllo, em dic Lídia, vaig arribar aquí a Catalunya, jo vaig entendre realment la importància que tenia el aprendre el català. Per la família d'en Marc, per als seus amics, i sobretot vaig entendre que en una taula tothom havia de canviar la seva llengua perquè jo pogués estar a dins de la conversa. Sobretot amb l'àvia d'en Marc, que potser em costa una mica més i que jo me l'estimo molt, i per això vaig decidir de, mira, no és només tenir aquestes paraules, és aprendre realment el català. I això genera molta confusió, perquè com que estem visquent a Màlaga, tothom sap que en Marc té una nòvia malaguenya i després arribo jo i parlo català. Però bueno, així és la vida. Adéu!
0: M'encanten aquestes històries que ens demostren que encara hi ha esperança. Catalans, encara hi ha esperança. 10 minuts, arribem a 5:45 del matí. Obrim la revista del cor del programa. Alerta perquè Shakira i Piqué tornen al jutjat.

0: cares al jutjat de Barcelona. Shakira ha demanat formalment que els seus fills no viatgin tant a la capital catalana, que quan els toqui està amb el seu pare, i que sigui el Piqué qui viatgi a Miami. En un comunicat han dit que la seva intenció no és reduir el temps amb el seu pare, sinó no trastocar tant els horaris dels seus fills.
1: A veure, és que clar, tants milers de quilòmetres de distància i després passen aquestes coses. No és l'únic cas. Recordem Paulina Rubio amb Colate, que ha tingut molts problemes, Colate, perquè Paulina deixés venir el seu fill cap aquí, i també va passar, o està passant, a Miguel Bosé, que no deixa que els nanos vinguin cap aquí.
2: Ostres.
1: Per tant, no són els únics que estan en ple conflicte per aquests milers de quilòmetres. En tot cas, que ho arreglin sobretot pel bé dels seus fills. I parlem de... Home, un tio que cada dia em cau millor, tu.
2: Miguel Bernabéu.
1: Miguel Bernabéu.
2: Sí, Bernabéu.
1: Que denuncia els insults que rep a les xarxes socials des de l'estrena de La Bola Negra, l'Anna.
2: Ho ha explicat a Televisió Espanyola, el programa de Nara Álvarez, El Cielo con ella, i diu que sobretot és gent que després de veure la pel·lícula li escriu expressament per dir-li arriba a Espanya.
3: A mi m'escriuen, acabo de ver la pel·lícula, arriba a Espanya, hijo de la gran puta.
4: ¿En serio?
3: Sí.
4: ¿Y qué contestas?
3: No, que no voy a contestar, pero joder, pienso... Wow, ¿qué? O sea, vale.
4: Yo qué duro, ¿no?
3: A mí no me parece tan duro, no sé. Eso no me parece. O sea, a mí no me, quiero decir, no me afecta, me parece tan extremo que no le, o sea, da igual, ya está.
1: Però escolta'm la gent, de veritat.
2: Està molt avorrida a casa seva. Poca feina, de veritat.
1: Què li deia exactament? Arriba a Espanya?
2: Surten del cine i li escriuen arriba a Espanya, hijo de puta.
1: Que la gent està fatal. Tingues ganes d'acabar el 2025, que no us ho podeu ni imaginar. O sigui,
2: bueno,
1: per Déu, és que la pel·lícula...
2: 2025,
1: eh? Ai, 26. Jo és que me referiries del 2025, també t'ho dic. O ja d'aquí 10 anys, directament. Sí. Bé, en tot cas, ànims, i per favor, aquests que aneu a veure la pel·lícula, és una pel·li, Miguel Bartopel és un actor, per tant, una mica de consideració, per favor.
5: Tanquem la paradeta.
1: Ara, millor. Tanquem-la, que alguns la volen tornar a obrir. 6 minuts, 6:15 del matí. I quins sons ha deixat la ràdio? Ot Serra.
6: Al matí de Catalunya Ràdio vam llevar-nos a Xerta per explicar els estralls dels aiguats en aquest municipi del Baix Ebre, on van caure 110 litres per metre quadrat.
7: Està netejant, veig, eh? Aquí sí que ha entrat aigua.
8: Sí, aquí molta és el bar dels jubilats d'aquí del poble.
7: Veiem com hi ha ben bé un dit d'aigua encara.
8: Sí.
7: Amb molt de fang.
8: És que va entrar per aquella porta, saps?
7: Porta de darrere del local.
8: Sí, perquè baixava de la pista d'estiu. I, bueno, se va acumular aquí quasi un metro d'aigua, allí detrás.
9: Se'n va la llum, falla el telèfon, sempre passen coses, no? I, bueno, pues, qui ets i traure coses de... les coses més importants, no sé, l'electrònica, els anim... un gat que tenim, pues, moure-ho tot al pis de dalt, intentar salvar el que pugues.
10: En cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això. Aquí a Xarxa això es coneix com baixar les valls, perquè fa molts anys ja havia passat. Però jo crec que la virulència, com va baixar ahir... la gent gran del poble no ho recordava.
6: També va ser un matí de caos a Rodalies, un altre. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, sorprenia amb aquestes paraules.
11: Si vostè pot garantir un servei públic de mobilitat per tot Catalunya, m'està dient que no. Què li diuen al Ministeri?
12: Jo, en aquest cas del Ministeri, no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i, per tant, veurem, ara mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
11: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
12: Jo parlo amb el titular del servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
6: A la tarda, el Francesc Garriga va practicar una mica de rus amb la corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Moscou, la Cristina Solías.
13: Как дела, Кристина? Как обстоят дела в России?
14: Очень хорошо.
2: Улин.
14: No sé què vol
13: dir.
14: Molt bé. Super.
13: Li he preguntat que com estàs, Cristina, tot bé per Rússia?
14: Molt bé.
2: Sí, sí, sí.
14: Rússia?
2: Molt bé.
13: Brasil. Как дела, com estàs, Cristina? Как обстоят дела в России? Ho dic més o menys bé o no?
14: Et surt una mica francesat, però bé.
2: Tot el matí l'hem tingut practicant.
13: A veure, com ho diries tu?
14: No, aquí diuen molt cacti, que és com vas, què tal?
6: I més enllà d'aquesta casa, a la COPE, Carlos Herrera es mostrava indignat perquè li van tirar un tall de Carles Puigdemont en català.
15: El conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
16: Vamos a ver, no tiene traducción esto. No están obligados todavía a saber catalán en el resto de España.
17: Vale.
1: Oh, el Herrera. Wow. Ai, el redactor, la persona que li va deixar el tall sense doblar. Amb aquest accent de Girona que té Carles Puigdemont, complicadíssim d'entendre pels oients de la COPE.
2: De boca.
1: Vinga, amigues, agafem-nos de les mans, sisplau, connectem-nos amb els astres. Penúltim dia de la setmana, volem saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Sergi Tous, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui, dijous 8 d'octubre, tenim la Lluna transitant pel signe de Verge en fase balsàmica. És un bon dia per baixar una mica el soroll, filtrar què necessitem de debò i començar a deixar anar allò que ja pesa més del compte. Verge ens ajuda a ordenar, netejar i simplificar, també per dins. Així que avui, menys acumular i més fer espai. Perquè per començar alguna cosa nova, primer hem de deixar lloc perquè pugui entrar. Bon dijous!
1: Doncs ja ho sabeu, apunteu-vos el missatge que cada dia ens deixen Sergi i la Cristina d'Astrocat.cat. I avui, dijous, 8 d'octubre, aquí li hem de dir anys i anys per molts anys.
0: Avui felicitem la presentadora de televisió, Susana Griso, en fa 57, i comparteix dia d'aniversari amb l'actor Matt Damon.
17: No m'ho puc creure!
0: Sí, Helena, a vegades hi ha aquestes casualitats a la vida. L'actor arriba als 56, un menys que la Griso. I acabem felicitant una altra gran estrella del cinema, Sigourney Weaver, avui bufa 77 espelmes.
1: Sempre m'ha costat molt de dir Sigourney Weaver.
0: Fixa't, a mi no.
1: Des que et posen una mica de rebel a la veu, Déu-n'hi-do-net, eh?
0: Soc una autoritat.
1: Home, tu diràs, no ho havia dubtat mai. A veure.
0: Oh, Sigourney Weaver.
1: Mira, dona pas tu la nota de veu, amb aquesta rebel.
0: Vinga. Cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
18: Bon dia, matiner.
19: Anna Grau, periodista, col·labora al Matí de Catalunya Ràdio i a Col·lapse de TV3.
18: A mi una de les que m'han... Bueno, em posa en òrbita és Don't Stop Me Now de Queen. Jo penso que el Freddie Mercury és energia pura, és millor que un cafè, que dos cafès, que tres cafès i d'aquestes coses que es pren la gent doncs, per obrir l'ull. Jo penso que és un clàssic de tota la vida que es pot escoltar a qualsevol país. Però al matí, de bona hora, mentre t'estàs allò gratant la lleganya, bueno, no hi ha res com aquest home cantant Don't Stop Me Now. En fi, espero que us faci el mateix efecte que em fa a mi i ja que esteu llevats a aquesta hora, valents o valents, doncs que no us pari ningú. Abraçada.
19: Els matiners.

0: Són 6:15 del matí. Bon dia, matiners i matineres. Benvinguts al dijous 8 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
1: Sí, la Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà, recordem, havia enviat aquest missatge.
2: No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
1: A través de les xarxes, Pedro Sánchez ha dit que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia, mentre que Salvador Illa ha assegurat que lluitarà per evitar que es repeteixin inhumanitats, diu, com el seu desnonament.
0: La mort de la Mari Carmen Abascal ha marcat també l'anunci de l'11 de novembre com a data de la vaga general convocada per Comissions Obreres, la UGT i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres.
1: Sí, la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carmar Carazo, ha assegurat que la tiraran endavant també en record seu.
3: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit, perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem per tomar-hi també.
1: La vaga serà dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions del dia 29. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012.
0: Avui entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional.
1: Arriba precisament l'endemà que s'aconseguissin aturar dos desnonaments a Catalunya. El primer és el que estava previst al barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat per comprar l'edifici de 18 pisos i evitar així que es facin fora una trentena de persones afectades. L'anunci va arribar després de 12 hores de mobilització amb centenars d'activistes que es van concentrar durant tot el dia a les portes del bloc. També es va aturar un desnonament al barri del centre de l'Hospitalet de Llobregat. Era el segon intent de la comitiva judicial per desallotjar una família amb una filla menor.
0: Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris.
1: Veurem com va. Ahir va haver cancel·lacions i retards de trens a pràcticament totes les línies després que els maquinistes es neguessin a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats. Els sindicats denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida, però des de Rodalies ho desmenteixen. Sentim el portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, i el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
4: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat, s'emetria un informe que garantís la seguretat.
5: Que són uns informes addicionals, i això vull deixar-ho molt clar. Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
1: El govern va més allà i directament culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies.
0: Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges.
1: Sí, avui es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com les que hi ha hagut els últims dies. Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes d'aquest episodi de pluges a Catalunya. Ahir van trobar el cadàver d'un home de 43 anys sota d'un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, continua també la recerca del menor desaparegut a Granollers i també de l'home que hauria caigut en una riera pinada.
0: L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es perfila per ser la candidata de Front Ampli a les properes eleccions generals.
1: Per de sumar aposta perquè Colau sigui la presidenciable, tot i que el seu nom genera malestar dins d'aquest espai polític a l'esquerra del PSOE. A l'entorn de Colau i els comuns asseguren que les negociacions per configurar la llista continuen obertes.
0: Avui es preveu una altra jornada de mobilitzacions dels estudiants francesos.
1: El govern de França no ha acceptat cap de les demandes dels estudiants, però ha prohibit l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un noi de 15 anys. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha promès una investigació a fons.
6: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones.
1: La Corny va fer servir un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial.
0: Aquesta nit sí, Oques Grasses ha començat el compte enrere pel seu comiat definitiu.
1: El temps ho ha permès i la banda osonenca ha fet el primer dels seus 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Persones han cantat alguns dels temes més coneguts dels seus 15 anys de carrera musical, com aquest Sort de tu. Ara hi haurà concerts tant avui com demà i l'últim dissabte, que es podrà escoltar en directe per ICAT.
0: La gent una plorera ahir.
1: Normal.
0: Tothom plorant allà a l'estadi. Hi vas anar?
1: Ni dissabte.
0: Doncs ens veurem dissabte.
1: I plorarem també.
0: I plorarem junts. Gràcies, Agustí.
1: A tu.
0: Dos quarts de 6 del matí, pràcticament 5 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia.
0: Fem un cop d'ull a les portades del dia. Avui, amb la mort de la Mari Carmen a totes les portades.
7: Sí, no només als titulars, sinó també a les fotos de portada. El País ocupa gran part de la portada sota el titular La Mari Carmen mort desnonada. La Vanguardia explica que mor el símbol de la lluita contra els desnonaments.
8: El periòdico, que se n'ha anat la desnonada causant de la mobilització per l'habitatge, i a la premsa conservadora, La Razón titula que mor la dona que va encendre les protestes per l'habitatge, i punt de vista més polític a El Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral.
7: També en portada, Diari Ara causa rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes, i El Periódico també parla de caos, però en aquest cas a les carreteres, i per l'aturada de rodalies, i dedica la seva gran foto de portada amb desenes de persones esperant trens sota el titular perquè no han avisat.
8: I per acabar, l'entorn de Puigdemont vol que torni passat el 9N. Ho llegim a l'Ara, que també relata la primera, última gran nit d'Oques Grasses, acompanyat d'una gran foto del grup a l'Estadi Olímpic.
0: Avui als diaris, opinions sobre el caos d'ahir a Rodalies i la mort de la Mari Carmen.
8: El periodista Antoni Bassas escriu a l'Ara que Rodalies és un servei sense ànima que està en mans dels maquinistes i d'una Renfe i una DIF que el primer que fan quan hi ha una incidència és dir que és per causes alienes.
7: Mentrestant, la Generalitat no té autoritat i el Ministeri de Transports, diu Bassas textualment, se li refot com funcionen els trens a la regió nord-est de l'Estat perquè sempre li ha quedat molt lluny.
8: La Vanguardia titula que Rodalies ha de deixar de ser un malson i recorda que el caos d'ahir té l'origen en les fortes pluges.
7: Exposa que la solució passa per més inversions i una gestió més eficaç i coordinada de tota la xarxa.
8: El periódico lamenta que la disputa entre Adif i els maquinistes sobre la revisió de les vies hagi perjudicat els usuaris.
7: I exposa que hi ha marge de millora a l'hora de gestionar un episodi de pluges excepcional.
8: Mentrestant, l'editorial del País va acompanyada d'un muntatge fotogràfic de la Mari Carmen. Ella surt en blanc i negre i porta una samarreta vermella en què es veuen persones manifestant-se per l'habitatge.
7: El text es titula La Mari Carmen va canviar Espanya i diu que el seu llegat interpel·la tota la societat.
8: Mentrestant, l'editorial del Mundo és sobre la vaga general per l'habitatge que s'ha anunciat per l'11 de novembre.
7: El rotatiu considera que es tracta d'una vaga electoral impulsada des del govern espanyol.
0: I a aquestes hores del matí, mentre s'està sonant...
8: Fa molt fred.
0: No, però fes-ho davant del micro, si és que això és una família de matiners amb plena confiança. Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
0: Moment de repassar també la premsa digital, de Paraulògic al Metalògic.
9: Sí, un mestre de l'escola Eugeni d'Ors de Valls ha creat el Metalògic, que segueix la mateixa estructura del Paraulògic, però ara per potenciar el càlcul mental. Es publica cada mitjanit a internet i els usuaris el que han de fer és una operació que permeti arribar exactament a la xifra central a través de sumes, restes, multiplicacions, divisions o fins i tot l'ús precís del parèntesi, ho veiem al Vallès.
0: Qui tanca per massa burocràcia?
9: Doncs una formatgeria artesana i multipremiada de la Seu d'Urgell, Calma Juba, que des del 2014 fa formatges de pastor. Llegim el Segre que tanca literalment per persecució burocràtica i la gran quantitat d'inspeccions. N'han tingut 8 en 2 anys. Detallen que han arribat a gestionar 160 ovelles de llet, però ara n'hi quedaven 16. Diuen que les administracions els han fet sentir com uns delinqüents.
0: I si sou d'esmorzar de Forquilla, us interessarà.
9: Ha nascut l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla amb la idea de preservar i divulgar aquesta tradició. Volen convertir l'esmorzar de Forquilla en una porta d'entrada, conèixer i defensar la cuina tradicional catalana, però també el que hi ha darrere, el producte, el territori, els oficis. Diuen que no volen ser només una associació de persones a qui els agrada esmorzar bé, que també.
0: Que també. Què podran demanar els barcelonins a partir de dimarts?
9: Doncs el bonus consum, això són uns vals de 10 euros perquè estan mercats i botigues del barri en compres superiors a 30 euros. A partir de dimarts que ve es podran demanar els vals a través del web de l'Ajuntament. És la primera fase d'una iniciativa de l'Ajuntament per impulsar el comerç local. Fins ara s'hi han adherit uns 200 establiments, ho explica BTV.
0: I matiners que esteu desperts i que teniu ganes d'anar al teatre, 93207474, a partir d'ara mateix, línies obertes per tots aquells que ens vulgueu saludar, cosa que ens encanta, però sobretot si teniu ganes d'anar a veure Alerta avui, l'obra Morning Sun a la Sala Villarroel. Hi haurà funcions del 9 al 18 de novembre. Tres dones, tres generacions i tot una vida d'alegries, fracassos i esperances. Morning Sun, si teniu ganes d'anar-hi, 93207474, fent el primer cafè del dia, truqueu a la ràdio, parleu amb nosaltres i qui sap si amb un cop de sort marxeu directes cap a la Villarroel. I amb la Marta repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
10: Doncs amb Rosalía. Ah, guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals que entrega el Ministeri de Cultura, un premi dotat amb 30.000 euros i que el jurat ha dit que valora la transcendència artística del seu últim disc, Lux, publicat, recordem, l'any passat. I avui també.
0: Més música,
10: va. Avui Venus actua a les 9 del vespre a la Sala 9 de Barcelona, dins els concerts que s'estan fent aquests dies pels 150 anys del Festival Estrella d'Am. També avui, recordem, és el segon concert d'Oques gràcies a l'Estadi Olímpic i també concerts de Blau Mut a Andorra. Catalunya farà l'últim concert el dissabte 17 d'octubre a la Sala Apolo.
0: I tenim més coses per acabar, perquè avui també engeguen festivals.
10: Engega el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges i Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito, Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella. Avui també sabrem qui és el nou Premi Nobel de Literatura, on per segon any escola Enrique Vilamatas en totes les travesses com un dels grans favorits. I deixa'm acabar amb bones notícies també, perquè Ben Affleck i Matt Damon, que tenen la seva pròpia productora, ara han creat un nou segell dedicat a impulsar cineastes emergents que facin del cinema independent.
0: Molt bé, doncs escolta'm, està molt bé. Que en tots els calerons guanyats apostin també pels nous talents.
10: Correcte.
0: Gràcies, Marta.
10: Fins ara.
0: Res, mira, 20 minuts, no, 19 minuts per ser més exactes, engega el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, quin menú teniu preparat per avui, va?
6: Doncs mira, primer explica com funciona Rodalies en aquest matí de teòrica normalitat, si és que aquesta paraula existeix a Rodalies. Anirem des de les 6 a l'estació de Sants per explicar-vos com funciona i què heu de fer si sou dels atrevits que agafeu un tren cada matí. Després parlarem de tots els moviments per les eleccions generals, el moviment de Ada Colau, també, òbviament, ens fem ressò de una mica com s'ha reaccionat a la mort de Mari Carmen Abascal. Obrirem taverna i a les 11 tenim a Fernandisco, un mite de la música i de la ràdio que estarà al matí de Catalunya Ràdio i farem una mica d'humor i amb això arribarem a les 12.
0: Si no hi ha res de nou.
6: Si no hi ha res de nou. Bueno, a la 1 ho deia la Marta, un català pot guanyar el Premi Nobel de Literatura.
0: Enrique Vilamata, sí senyor.
6: Molt
0: sí,
6: poca broma amb això.
0: N'estarem pendents. Gràcies, Maiol.
6: Fins ara.
0: Fins ara.
11: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Vinga, va, que si teniu ganes de regalar teatre, que és un regal perfecte, és tan senzill, oients dels matiners, només cal que entreu a regalateatre.cat i fareu feliç aquelles persones que us estimeu. Regalateatre.cat, i de fet, des de regalateatre.cat, avui us conviden a un bal per dues persones per l'obra Morning Sun a la Villarroel, que hi haurà funcions del 9 d'octubre al 8 de novembre. 93207474 des de l'Hospitalet de Llobregat amb Bernardí. Ho he dit bé, això? Bernardí, sí senyor. Què tal, Bernardí? Ara.
12: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Bernadí?
12: Molt bé. Bueno, una mica dormit perquè aquesta setmana m'han canviat l'horari.
0: Sí.
12: Estic treballant de matí i aprofito també per escoltar-vos mentre em preparo l'esmorzar i començo a engegar.
0: Ja et veig encara amb una veu una mica de son, eh?
12: Sí, mira, la primera persona a la que parlo és tu.
0: T'estàs com despertant, no, Bernadí?
12: Una mica.
0: Una miqueta. Doncs escolta'm, tens el número 1. Moltíssima sort i a veure si acompanyem aquest cafè amb un parell d'entrades.
12: Estupendo, moltíssima.

0: Adéu, bon dia. A 6:15 del matí, de Tiana me'n vaig cap a Esplugues de Llobregat per saludar en Carles. Carles, bon dia.
1: Bon dia.
0: També ens acabem de llevar, Carles?
1: Sí, ja fa molt poquet.
0: Fa poquet, eh? També se't nota la veu.
1: Poquet.
0: Estem fent el cafetonet, tranquil·lament?
1: Pues sí, preparant ja per afrontar el dia.
0: Molt bé, cap a la feina d'aquí res?
1: Ja, bueno, cap a les 8, ara 3:15 cap al gym i després cap a la feina.
0: Encara tens temps. Carles, tens el número 3, moltíssima sort.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, adeu.
1: Adéu, bon dia, adéu.
0: I acabo des de la Torre de Claramunt amb la Laura. Laura, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Laura?
2: Doncs bé, de canviar de feina.
0: Et veig desperta, eh?
2: Sí, ja fa una estona que volto.
0: A quina hora ens despertem?
2: A les 5.
0: A les 5, home, perfecte, per posar els matiners, no? Només despertar-te, entenc,
2: sí,
0: o no?
2: Sí, bueno, ho faig quan pujo al cotxe, perquè al matí a casa estan dormint i prefereixo no fer gaire soroll.
0: Molt bé, doncs escolta'm, nosaltres t'acompanyarem fins les 6 del matí. Gràcies també per trucar-nos.
2: Sí,
0: Laura, una abraçada.
2: A
0: vosaltres. Adéu, adéu. Gràcies, adéu, adéu. Només 3:15... no, són 6:15 del matí. Ha arribat el moment de saludar Eloi Cordomí.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Eloi, molt bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Què tal, com estàs?
4: Molt bé, i tu?
0: Bé, doncs mira aquí, penúltim dia de la setmana, que això ja ho tenim fet pràcticament.
4: Va, i últim dia de tot aquest sarau meteorològic que hem tingut. Ai, últim dia avui.
0: A veure, dona'm bones
4: últim
0: notícies.
4: Dia avui. No ho sé, mira, la bona notícia, si és que hi és que avui ens entra una massa d'aire polar. És a dir, que avui baixarà de cop la temperatura a molts llocs, ho anirem notant de manera moderada, en general. Ho notarem sobretot la pròxima nit, que refrescarà. I ho notarem sobretot alta muntanya, perquè avui podria començar a nevar. Per exemple, a Vall d'Aran i zones pròximes del nord de l'Alt Pirineu podria nevar 2.000 metres, fins i tot en llocs una miqueta per sota. I després hi haurà una franja avui entre Girona i Barcelona, el litoral i prelitoral, que encara podem tenir tempestes, només en aquesta zona. Tempestes localment fortes, de 20, 30, fins a 50 o 60 litres en alguns casos. Per tant, encara poden deixar força aigua. I entremig també hi haurà tramuntana a l'Empordà, vent de mestral al sud de Catalunya, i en totes aquestes zones on faci vent, el temps sí que serà molt més assolellat i tranquil.
0: Doncs escolta, haurem
4: de... demà, calma.
0: Home, una miqueta de calma, que ja toca. Tot
4: a
0: i que a mi m'agrada, que refresca... Perquè, escolta, sempre està tot amb un color ja de tardor, que té una altra història, Eloi. Són aquells dies ja de tardes a la mirant la tele amb la manteta.
4: Que t'estàs posant melancòlic, però si a tu no t'agrada això, mentider.
0: Gens ni mica, que torni l'estiu.
4: Tu t'agrada el clima tropical, sense pluja.
0: Exacte. Eloi, que vagi molt bé.
4: Vinga, adéu-siau.
0: Una abraçada. Adéu. I alerta, perquè avui les he enredat. Tenim unes participants a l'edat de Maria, que no heu sentit mai en aquest programa, que formen part d'aquesta casa. D'aquí uns minuts us desvelo qui són.
5: Tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu. Rosita, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: Com es troba, Rosita?
6: Anem tirant.
5: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no, a l'hospital?
6: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat cada un.
5: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, eh, a les nits?
6: Sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricard Ullestrell.
7: Ullestrell,
5: sí, home, està molt bé, eh?
3: A la nit, al matí i, esclar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
6: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
3: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.

0: matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: I abans d'arribar a les 6 del matí, avui amb dues protagonistes a l'estudi que protagonitzaran la Dada Maria. És que clar, sempre les tenim a la redacció del

0: Matí de Catalunya Ràdio, i avui s'han animat perquè és una d'aquelles seccions. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou.
0: Que tothom vol participar.
1: Sí,
0: i en aquest cas, guionistes del Matí de Catalunya Ràdio, unes clàssiques d'aquesta ràdio. Sí. Marisa Gil, Sílvia Creus.
2: Unes clàssiques. Quinet,
0: Dones d'empenta d'una edat estupenda.
2: Bon dia.
0: Home, és que avui heu vingut d'hora i us he dit, pugeu a l'estudi, per favor, i sigueu protagonistes de la dada de Maria. No. Sabeu com funciona, eh?
2: Sí.
0: Vinga, la Maria
2: ens formula... És molt difícil.
0: No, és molt difícil. Sí. És una qüestió d'intuïció.
1: Tu t'has de llançar.
0: Exactament. Avui també, Masca Closes, el nostre tècnic, participarà des de la distància, vull dir, des de l'altre costat de la peixera. Estàs preparada, Creus?
1: De fet, no, però vaja, som-hi.
0: És quan passen les millors coses de la vida, quan no estàs preparat. Anem a escoltar què ens ha d'explicar avui la Maria. Maria, t'escoltem.
1: Mira, avui parlem de trens.
0: Això és un tren, això és un tren, claríssimament. No seria
1: un
0: gat emprenyat, no, seria un tren.
1: Ja sabeu que aquests dies el servei de Rodalies està molt i molt tocat pels aiguats i us diré que les línies que tenen més passatgers són també les que han rebut més. L'R2, l'R1, l'R4, la llista és més llarga, però aquestes déu-n'hi-do el que han rebut.
0: Val.
1: Per això, avui us pregunto...
0: Ui. Ai, Déu meu senyor. A veure, pregunta de la dada Maria d'avui dijous.
1: Quantes persones agafen cada dia l'R2? Això inclou tant l'R2 nord com l'R2 sud. És a dir, en tot el seu traçat, que són 130 quilòmetres, i que va de Sant Vicenç de Calders al Baix Penedès fins a Massanet-Massanes a la Selva.
2: Sí. Tot el dia.
1: Cada dia, quants l'agafen?
0: Des de que comença, des de que comença fins que acaba, eh?
1: Sí, tot el dia. 50.000.
0: Espera't. La Sílvia Creus m'està fent cara de... No ho sé, d'això es tracta, precisament, la dada Maria, de que l'atzar et jugui o no una bona passada.
1: Ja.
0: Oients dels matiners, que esteu fent el primer cafè del dia amb nosaltres, aneu-hi pensant i també feu la vostra travessa mentre nosaltres anem responent. Sílvia Creus, et quedes amb 50.000?
2: Sí. Són molts o què?
0: És que no
2: jo veig
0: tinc,
2: molta gent,
0: no en tinc ni idea.
2: No ho sé.
0: 50.000, Sílvia Creus, Marisa?
2: Jo crec que menys, però bueno, 20.000.
0: 20.000.
2: Molt, són
0: Macià? Massa, sí. Macià s'arrisca més que tu i diu 55.000.
2: No ho sé.
0: És que no sé si estem parlant de molts o pocs,
2: Jo crec que ens estem passant molt.
0: Ens estem passant?
2: Però no ho sé.
0: Doncs mira, jo... seré una mica més modest i diré 15.000, no ho sé. I vosaltres, oients dels matiners, Sílvia Creus, 50.000, Marisa Gil, 20.000, Macià Closes, 55.000, i servidor de vostès, 15.000. Quants passatgers agafen cada dia l'R2 de Rodalies? Aquesta és la pregunta.
1: És la línia amb més viatgers.
2: Ai,
0: ja s'ho podries haver dit abans, també.
1: No, al principi de tot.
0: Sí, no t'escoltem prou. I la dada Maria d'avui la guanya...
1: Macià Closa! Us heu quedat molt i molt curts.
0: Mira, clar, Macià ha dit 55.000. Molt, molt curts, ens hem quedat.
1: Són 126.627 persones.
0: Mare meva!
1: Les que agafen cada dia aquesta línia, l'R2, recordem que és això, 130 quilòmetres. Això són dades de finals del 2025 que ens ha passat Renfe, o sigui, dades fresques. La segona línia que té més passatgers és l'R4, que va de Manresa a Sant Vicenç de Calders, passant per Barcelona. És més llarga que l'R2, té 143 quilòmetres i 40 estacions, i en tercera posició hi ha l'R1, la línia del Maresme, clar, amb 93.900 passatgers. Aquesta té 31 estacions i 95 quilòmetres entre l'Hospitalet i fins a Massanès.
0: Em sembla moltíssima gent cada dia, clar, imagineu-vos com va Renfe últimament, sobretot aquesta setmana, la desesperació de tanta gent que es mou
2: un Renfe. No sé com poden, la veritat.
0: Bé, en tot cas, escolta, Macià, amb la tonterieta va sumant puntets, també t'ho dic. Ell va fent, va disparant i, escolta, de tant en tant, puntets cap a la butxaca, exactament. Marisa, Sílvia, no marxeu, que ara acomiadem el programa plegats.
2: Ah, clar, i tant.
0: Maria, gràcies per tot. Fins demà.
1: A vosaltres. Adeu. Fins demà.
0: I abans de saber quina reflexió va tornar cap a casa l'Agnès Marquès ahir, quan acabava el Catalunya Nit, la música de l'australiana Kylie Minogue.

0: El Matiner, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
1: I abans d'arribar a les 6 del matí, com cada dia, toca saber quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès després de presentar el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Com esteu? Jo avui me n'he anat cap a casa pensant en la notícia d'obertura del Catalunya Nit, que ha estat la mort de Mari Carmen, aquest símbol social ja per l'accés a l'habitatge. Des que la coneixem el 23 de setembre, tots, absolutament tots, ens hem referit amb ella com a Mari Carmen, el seu nom de pila i, a més, amb aquesta forma abreviada. I, en canvi, ha passat una cosa. Als mitjans, tan aviat hem sabut que havia mort. I és que hem afegit a Mari Carmen el cognom. Hem afegit el nom d'Abascal, Mari Carmen Abascal. I per què m'he plantejat? Jo crec que d'una manera molt intuïtiva tots hem entès que en el final del recorregut que ella ha fet a les últimes hores, en el final de la vida, havíem d'assenyalar d'alguna manera que abans que es convertís en un símbol hi havia tota una vida sencera que també havia de quedar recollida en aquesta notícia de la seva mort. I per això crec, tinc la intuïció que per això de cop hem començat a parlar d'ella com a Mari Carmen Abascal. Vinga, que vagi bé. Bon dijous.
1: Sempre moltes gràcies a l'Agnès Marquès per la seva reflexió, les seves preguntes, els seus pensaments, just quan cada dia agafa el cotxe i torna cap a casa després de presentar el Catalunya Nit. Si és que ja us heu quedat aquí, Sílvia Marissa. Ai, sí, que s'està bé d'allà d'escollir.
3: Sí, si no fos tan aviat, vindria més
4: sovint.
1: És que jo crec que de tant en tant heu d'anar passant. He de fer pujar productors, guionistes,
4: nosaltres,
1: una mica l'equip del programa, no?
3: Uns crides i nosaltres...
1: Clar, molta feina avui o no?
4: D'unida.
3: És un no parar. És un no parar.
1: Tenim una setmana tranquil·leta.
4: No.
1: S'entengui el irònic en què ho fa voler, eh? Escolta'm, doncs espero més dies aquí als matiners.
4: Perfecte, i tant.
1: T'has quedat amb la dada Maria, eh?
3: Sí.
1: Ja et veig que t'has quedat amb la dada Maria.
3: És que, afortunadament, per la meva salut mental, ja prou malmesa, no he d'agafar el tren.
1: No em vull saber, Sílvia Creus, com em porta en veu dels passatgers.
3: No
1: la vulguis veure.
3: Ja ho hauria cremat. Perfecte.
1: Marissa Gil, Sílvia Creus, gràcies per passar pels matiners. Que tingueu un bon dijous.
4: Igualment.
1: Que vagi bé.
4: Adéu.
1: I nosaltres hi tornem demà. Ara mateix arrenca l'actualitat amb el Matí de Catalunya Ràdio i Ricard Ostrell, que acabeu de passar un molt bon dijous. Fins demà, matiners, que vagi bé.

Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 8 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros, acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Se suma a les víctimes mortals de Montornès del Vallès i Tordera dissabte. Dels esports, el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Passen ara mateix gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens expliqui si hi ha alguna incidència important. Bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa encara per inundacions. Per altra banda, a la mateixa AP7 hi ha un vehicle alboral que a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord deixa un quilòmetre de lentitud. Pel que fa retencions habituals, a poc anem agafant més intensitat, sobretot al vessant Llobregat, tot plegat en direcció a Barcelona per la A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol. També des del Vallès hi ha retencions, per exemple, a la C50 avui ja des de Sant Quirze també cap a la capital catalana. Tot i així en trobem més intensitat a hores d'ara és el vessant Besòs, concretament en tot el nus de la Trinitat per unes cues que arriben tant per la C58 com per la C33 com també en l'últim tram de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, però de retruc doncs tot plegat doncs, ens deixa retencions força intenses durant 5 quilòmetres en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. De moment això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de l'R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Sembla, bon dia, que aquest mal temps ja té les hores comptades. Ell ens ho explica.
3: Bon dia, un dijous en el qual la temperatura ha de baixar. De fet, a hores d'ara se sent un ambient més fred que no pas ahir, i també va entrant el vent, per una banda al nord de l'Alt Empordà i sobretot a les Terres de l'Ebre. Aquest matí ja amb força moments de núvols, tenim boires, núvols baixos a la Catalunya central, molts indrets del Prepirineu, del prelitoral, i també al llarg d'aquest matí s'aniran produint ja alguns xàfecs, sobretot al sud de Girona. Déu-n'hi-do, entre la selva, el sud del Gironès i la comarca del Baix Empordà. Aquí ja plourà amb intensitat. També algunes pluges o nevades a l'Alt Pirineu, cota de neu de 2.000 metres. Aquesta tarda baixen a 1.700 i també aquesta tarda els ruixats del sud de Girona continuaran i s'estendran una mica fins als dos Vallesos, el Maresme i el Barcelonès. Compte justament quan es faci de nit al voltant de l'àrea de Barcelona. Aquí esperem que plogui amb molta intensitat. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge per el dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Doncs precisament des d'aquest dimecres ja estan publicats al BOE els nous decrets d'habitatge i avui mateix dijous ja entren en vigor. De tota manera, fins ahir mateix hi havia desnonaments programats. De fet, s'ha aturat el d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb la propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del fons d'emergència habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
4: Darrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
1: I mentrestant, el ple del Parlament avalava o ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada pel PSC, Units i els Comuns. Així, la cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat presentada per Vox amb els vots de tots els grups, excepte el Partit Popular i els d'Ignacio Garriga, que han votat sí, i Aliança Catalana, que s'ha abstingut. Aquesta proposició, que ara seguirà el seu camí legislatiu ordinari, permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials en baixos, entre altres, a habitatge de protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. Aquestes han estat les reflexions d'Eva Candela, diputada de PSC Units, i d'Ariadna Urroz, de Junts.
5: El que cap de vostès cal que ens expliquin, ni Vox, ni PP, ni Junts,
6: és el que vam votar la setmana passada, perquè tots hem estat testimonis del que va passar. I és que la setmana passada aquests grups van deixar a l'estacada a milers i milers de famílies catalanes.
7: Fa més de 8 anys que els socialistes governen, fa més de 8 anys que governen a l'Estat, hi ha hagut més de 200.000 desnonaments i mentrestant hem anat fent regulació rere regulació que no aborda el problema estructural de l'habitatge. I ara de cop i volta tot són presses i estem davant d'un govern espanyol esgotat i d'un govern de la Generalitat de Catalunya que una vegada més veiem com està subordinat als interessos de la Moncloa.
1: Doncs precisament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament, que ha tingut un fort flaire de precampanya. És una informació de Ramon Carvajal.
8: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
9: Vostè sap què és això, president, aquest full en blanc? És el resultat del seu govern i del PSC a Madrid. Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la zona franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
8: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
10: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho penso solucionar amb la coalició involucionista. Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
8: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
1: I qui també dona suport a la vaga general de l'11 de novembre és la plataforma d'usuaris de Rodalies Dignitat a les Vies, que assegura que la mobilitat, igual que l'habitatge, també és un dret pel qual cal lluitar. Això després d'un dimecres de caos a Rodalies provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF, que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho explica l'Esther Minguell.
11: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
12: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
11: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
10: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
11: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Bané, que hi ha anunciat que denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
1: Doncs segurament ha estat l'enèsim caos a Rodalies que ara us explicàvem, el d'aquest dimecres, el que hauria abocat a la plataforma Dignitat a les Vies, com dèiem, a sumar-se a aquesta convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. En tot cas, li preguntem en directe a l'Anna Gómez, que és portaveu d'aquest col·lectiu. Bon dia, Anna, i gràcies per atendre'ns.
13: Hola, molt bon dia.
1: Dèiem dimecres caòtic i avui dijous no sé si les coses aniran gaire millor. Això és el que us ha convençut per sumar-vos també a la vaga general des de Dignitat a les Vies, Anna?
13: Bueno, és que crec que nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. quan te troba gent que et diu, és que clar, no veig els meus fills perquè els deixo dormint, torno dormint, estic cansada, no puc conciliar la meva vida laboral, i aquí passen els dies i no passa res. I quan te dones compte que peten tots els altres sectors, dius, és que clar, si ara no diem fins aquí, sembla que encara puguem aguantar més.
1: Anna, sembla que ahir la informació va ser confusa, hi havia pocs trens, arribaven amb retard, i les paraules que més hem anat sentint són desemparats, abandonats. El transport alternatiu també es va saturar i molts usuaris també van quedar atrapats. Es va fallar, diguéssim, en la rapidesa de la reacció? O es va reaccionar amb lentitud? No es va reaccionar amb rapidesa a l'hora, dic, de posar un servei alternatiu, perquè era evident que calia un servei alternatiu?
13: A veure, quan s'ha de posar un servei alternatiu, ràpid mai és perquè has de mobilitzar autocars, i ràpid no és perquè les companyies tenen muntat el seu plàning. Però el problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses, i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero. Tu un dia normal a l'estació no tens la informació adequada. Fa molt de temps que demanem una cosa que em sembla que és ridículament absurda, que és que les estacions tinguin una zona on tu puguis veure els autobusos municipals, els autobusos interurbans, que vegis les diferents optatives que tens per anar a treballar, que siguin externes, perquè tu vas a una estació i et diuen, ah, pues, mira't un autobús d'una altra companyia, aquí no hi ha trens. I se queden tan amples perquè no en tenen, i també perquè són personal de Renfe. Doncs per què no una columna, res, un paper posat a, doncs no ho han pogut posar mai. Portem un any demanant que facin aquesta secció, que tu vas al metro de Barcelona i et poses, estàs aquí i pots veure els diferents mitjans de transport que tens a prop. Partint d'aquesta base...
1: Acabo, Anna. Per cert, que avui hem sabut fa poca estona que Antonio Carmona deixa Renfe i passarà a DIF com a nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya. Com ho valores, tu que el coneixes i que heu tingut moltes reunions precisament arran de totes aquestes crisis?
13: Bueno, ens hem enterat també ara fa un moment al matí amb la informació que ens ha arribat. Nosaltres ho veiem positiu perquè realment Antonio va fer molt bona feina a Renfe, i jo sempre dic que moltes vegades ens queixem i la gent diu, no, és que vosaltres heu creat amistat amb el Carmona. Nosaltres no ho tenim, amistat amb el Carmona. El Carmona ho va fer molt bé perquè ens informava tot el desastre, t'informava i et donava la possibilitat de que, bueno, que juguéssim amb la merda que teníem. Ara mateix estem al mateix punt, però damunt sols.
1: Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, gràcies un dia més per atendre'ns. Sort i encerts. A veure... Els treballadors dels autobusos de Barcelona, i encara continuem parlant de transport públic, enceten avui el primer dia dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat, encara en fase d'emergència, per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera que les precipitacions siguin destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui com sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn pels efectes de les pluges torrencials. Imma Soler és subdirectora de Protecció Civil i Claudi Gallardo, inspector dels bombers de la Generalitat.
14: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
15: Tenim el sol molt, molt saturat i per tant doncs, comencem ja a tenir un nombre de patologies estructurals més elevats per aquests assentaments diferencials o moviments que fa el terreny.
1: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel, deia, inundat de les Franqueses del Vallès. Tenia 43 anys i se n'havia denunciat la desaparició dimarts. Aquesta víctima mortal per les pluges torrencials se suma a les de Montornès del Vallès i Tordera dissabte passat. Tot plegat mentre continua la cerca de 2 persones, un menor de 12 anys a Granollers i un jove que alguns testimonis asseguren que va caure arrossegat per una riera a Pineda de Mar. Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos, en descomposició, fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat en aquest municipi.

0: Falten 10 minuts per arribar a 8:15. Obrim la plana esportiva parlant del Barça, que recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Derkusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfrontarà al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. El Club Blanquiblau ha presentat la figura de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. És un homenatge al capità de l'equip, mort de manera sobtada el 2009. L'acte va comptar amb representants del club, familiars de Jarque i també amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar en valor el que representava l'etern capità espanyolista.
1: Un gran esportista, però una gran persona. Una persona que simbolitzava tots els valors, no només d'un bon jugador professional, d'un bon capità de la Club Deportiu Espanyol, sinó d'un bon esportista. Entrega, negació, esportivitat, fair play, generositat, en una bona persona i un bon esportista, no?
0: L'exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat que es retira als 39 anys. El canari ha decidit posar el punt final al Camp Nou, on demà es farà l'acte de comiat. En un vídeo gravat a l'estadi Blaugrana, el de Tenerife diu que ha arribat el moment de fer un pas endavant i començar una nova etapa. Pedro, que va jugar al Barça 7 temporades entre el 2008 i el 2015, va aixecar 3 Champions a les ordres de Guardiola i Luis Enrique abans de seguir acumulant títols amb la Roma, el Chelsea i la Lazio. També va guanyar el Mundial de 2010 amb la selecció espanyola. El Kitzenas Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup de bàsquet amb un triomf sobre l'Ulm alemany per 101 a 89. L'encert de Timmy Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs, que van manar la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i, tot i que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Ocampo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. I l'Espart Girona rep el Bàsquet Mallorca a les 8 del vespre en partit de la Lliga Femenina. L'equip buscarà refer-se després de quedar fora de l'Eurolliga i caure a la pista de l'Estudiantes. Ens apropa la prèvia el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
2: Un inici marcat pels contratemps. Aquest és el que està patint l'Espart Girona. Un conjunt gironí que afronta un nou examen després d'un tram inicial de curs complicat. Tot i això, Iñiguez té clar quin ha de ser el camí per sortir d'aquest moment. La nova oportunitat per refer-se serà enfront l'Azul Marino Mallorca-Palma, un equip balear que arriba després de vèncer ni més ni menys que el València en la primera jornada del campionat i el que el tècnic vitorià no considera una revelació.
3: Revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, haciendo un trabajo increíble. Hay siempre, hay todas las temporadas hay algún equipo, ¿no?, que dices, joder, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no es revelación ni es nada. ¿Nos viene un equipazo? Claro, por supuesto que es un equipazo.
2: Tot plegat limita la rotació i el treball diari de les gironines, que malgrat les adversitats miraran de tombar un dels millors equips de la categoria Fontejau, sumant la primera victòria oficial de la temporada.
0: Per altra banda, el Cadí La Seu afronta el primer partit de Lliga a casa davant el Leganés. L'equip urgellenc vol estrenar-se davant l'afició amb una victòria després de la derrota en el primer partit del campionat a Salamanca. El duel comença o començarà a les 9 d'aquest vespre.
4: Te recordem per sempre més o què? Som-hi, doncs!
0: Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els tres pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I tret de sortida avui al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges, amb 442 projeccions previstes. Com sempre, aquesta edició estarà farcida d'estrenes i activitats pels amants del terror i el gènere fantàstic, amb la presència un any més de grans estrelles del cinema com Peter Jackson o Alejandro Amenábar. Ens ho explica la Carla Lanuza, de Canal Blau.
5: La 59a edició del Festival de Sitges arrenca avui a l'auditori de l'Hotel Malià amb l'estrena mundial de Found Alive, el nou thriller de Carlota Pareda, guanyadora d'un Goya i del Méliès d'Or 2022 per la seva òpera prima, Cerdita. L'altre gran protagonista de la inauguració serà el curtmetratge Homing, dirigit per Lizzie Atherton i Hansel Rodríguez i produït per J.A. Bayona. D'entre la programació d'enguany destaquen Hope, el darrer treball de Na Hong-jin, director d'alguna de les obres més importants del thriller surcoreà modern, Wicker, una comèdia fantàstica protagonitzada per Olivia Colman i dirigida per Alex Houston Fisher i Eleanor Wilson, o Aniquilación, de l'aclamat director d'acció i terror Adam Wingard. Fora de les projeccions, el circuit d'activitats paral·leles compta enguany amb més de 80 propostes, encapçalades per la Zombie Walk d'aquest dissabte a 8:15 des del Miramar Centre Cultural.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
3: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: Sabies que...
1: Què engreixa més, el sucre o el greix? El primer i més important és diferenciar entre els tipus de greixos i sucres que existeixen. Els greixos es poden dividir en dos grans grups. D'una banda, els greixos saturats o trans, que augmenten els nivells de colesterol. I d'altra banda, els greixos mono- i polisaturats, que tenen cura de la salut cardiovascular. Els sucres bons són els que provenen d'aliments com fruites, verdures i hortalisses. Els sucres dolents són els blancs, els de taula. Els nutricionistes indiquen que és un aliment altament processat que cal consumir amb moderació. Un gram de greix aporta 9 calories, mentre que un gram de sucre aporta 4 calories. Això ha provocat que durant molt temps es cregués que no passa absolutament res per abusar del sucre, però els riscos per a la salut d'aquest aliment van més enllà de l'augment de pes. Encara que el greix és més calòric que el sucre, aquest últim engreixa més. Quan consumim aliments com dolços o salses, amb un alt contingut en sucre blanc, els nivells de glucosa de la sang augmenten exponencialment en qüestió de minuts. Quan la quantitat de sucre ingerida és excessiva, el sobrant que el cos no utilitza es converteix en greix. Per contra, el greix té un impacte molt baix sobre la insulina. Aquesta és la raó per la qual, malgrat tenir més calories que el sucre, contribueix menys a l'augment de pes.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol del Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 8 d'octubre. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en xarxa amb el que considera un nou episodi d'una greuge estructural.
5: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
4: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Se suma a les víctimes mortals de Montornès del Vallès i Tordera de dissabte. El Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, avui encara està tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en tots dos sentits per inundació. A l'AP7 hi ha dos vehicles avariats a l'altura del Papiol, un en sentit sud, que provoca 3 quilòmetres de retencions, i l'altre en sentit nord, amb un quilòmetre. A la mateixa via hi ha un vehicle al voral a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord. I pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions pels aiguats a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de la R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el seu recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I el funicular de Vallvidrera es troba fora de servei aquest a causa d'una avaria, segons han informat fonts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La companyia ha habilitat però un servei de transport alternatiu per carretera. I pel que fa al temps, aquest dijous baixa la temperatura. De fet, l'ambient és ara més fresc que no pas ahir. Aquest matí hi haurà força moments de núvols i ja hi ha boires i núvols baixos a la Catalunya central, al Prepirineu i també al prelitoral. També s'esperen per avui alguns xàfecs a Girona i a la cota de neu a 2.000 metres. Ja de cara a la tarda arribaran els ruixats al sud de Girona, que continuaran i que s'estendran després fins als dos Vallesos, al Maresme i el Barcelonès. Ja de nit podria ploure amb molta intensitat a l'àrea de Barcelona. Precisament Protecció Civil manté activat per això i per avui encara el Pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió, com us estem explicant, d'aquestes pluges que en alguns punts podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia també arribarien, com us estem explicant, al prelitoral. En parlarem tot seguit amb el cap de guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Notícia que destacàvem en els titulars. Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre justament el moviment per l'habitatge, i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats, recordem-ho, per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge i per el dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijó. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Ha dit, també ha afegit, que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'aquest dijous ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer, i és que durant tot el dia s'han centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
0: Darrere de qualsevol desnonament persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
4: Precisament el ple del Parlament ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada per PSC, Units i els Comuns. Així, la cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat presentada per Vox amb els vots de tots els grups excepte el Partit Popular i els d'Ignacio Garriga, que han votat sí, i Aliança Catalana, que s'ha abstingut. Aquesta proposició, que ara seguirà el seu camí legislatiu ordinari, permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials en baixos, entre altres, a habitatge de protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. Aquestes han estat les reflexions d'Eva Candela, diputada de PSC Units, i d'Ariadna Urroz, de Junts.
6: El que cap de vostès cal que ens expliquin, ni Vox, ni PP, ni Junts, és el que vam votar la setmana passada, perquè tots hem estat testimonis del que va passar. I és que la setmana passada aquests grups van deixar a l'estacada a milers i milers de famílies catalanes.
7: Fa més de 8 anys que els socialistes governen, fa més de 8 anys que governen a l'Estat, hi ha hagut més de 200.000 desnonaments i mentrestant hem anat fent regulació rere regulació que no aborda el problema estructural de l'habitatge. I ara de cop i volta tots són presses i estem davant d'un govern espanyol esgotat i d'un govern de la Generalitat de Catalunya que una vegada més veiem com està subordinat als interessos de la Moncloa.
4: I quan falten 5 minuts per arribar a 3 quarts de 8 del matí, us expliquem també que Rodalies va recuperant la normalitat després d'un dimecres de caos provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho explica l'Ester Minguell.
8: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
9: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
8: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
10: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
8: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paner, que hi ha anunciat que denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
4: I és després de l'enèsim caos a Rodalies d'aquest dimecres que la plataforma Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències que inclogui informar bé el passatger. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar. No tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
4: Un altre problema al que s'enfronta la xarxa ferroviària és el robatori de coure. Els Mossos d'Esquadra i Adif s'han reunit aquest dimecres per trobar-hi solucions en el marc del Pla Via. S'estableix que cal potenciar la comunicació de qualsevol robatori de manera immediata i reduir així el temps d'arribada de les patrulles al lloc dels fets. I s'estan elaborant informes tècnics sobre alguns punts de la xarxa on l'accés és molt fàcil, com ara l'estació de França de Barcelona, per tal de corregir-ho amb més control i vigilància privada. El robatori de coure ha estat la principal causa d'incidències a Rodalies l'últim mes. Els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 d'aquest matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Després de diversos dies de pluges intenses amb 3 víctimes mortals, 2 desapareguts i centenars d'incidències arreu del país, Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat, però confia que el canvi de temps d'avui i demà divendres permetrà recuperar la normalitat. En parlem amb Xavier Marramon, ell és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyor Marramon, bon dia i gràcies per atendre'ns.
11: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
4: Sembla que l'episodi de pluges, ho deia, ja té les hores comptades. Avui, quines són les comarques que més us preocupen? El vent pot fer-vos també la guitza especialment?
11: Avui el que ens estem en alerta encara hem de continuar.

0: recuperació, en donar suport a aquells municipis que s'han vist afectats pels aiguats i per les inundacions, principalment centrats a la zona del Vallès, on tenim Granollers, per exemple, Vilanova del Vallès, Montornès, aquests municipis que s'han vist més afectats pels aiguats, i també de la zona de Terres de l'Ebre, on també vam tenir també un nucli de precipitació important, i també doncs, tenim equips també desplegats doncs, donant suport a tots aquests municipis en la retirada de fang, la neteja de vies, la retirada d'objectes que s'han vist arrossegades per les rieres. Però continuem també molt alerta, no? Ahir de tarda també vam tenir un altre nucli de precipitació molt important a llançar, per això reiterem una altra vegada la prudència a la ciutadania, que ara continuem en aquesta fase d'emergència, i la meteorologia doncs, continua sent adversa i provoca aquests xàfecs que són molt intensos, molt locals, molt puntuals, i que encara poden provocar doncs, aquesta crescuda de rieres i les inundacions de zones urbanes.
1: Aquest episodi ha posat a prova els sistemes d'alerta i comunicació. A Xerta, per exemple, ho sentíem, s'ha criticat que l'ESAlert va arribar tard, quan l'aigua ja els havia, com aquell qui diu, inundat la plaça. No sé si en teniu constància d'aquestes crítiques i si penseu que en alguna cosa s'ha fallat.
0: El que hem de tenir en compte, i la ciutadania ha de ser conscient, és que davant d'aquestes precipitacions que són tan intenses i tan fonamental local, des de que comencem a poder detectar que s'estan produint aquestes precipitacions, tenim aproximadament uns 10 minuts de temps de latència entre que el radar detecta fins que ho podem veure en pantalla, no? Aleshores, això fa que amb precipitacions molt, molt, molt intenses com les que vam tenir ahir ençà, no? Quan les veiem pel radar, vol dir que ja porten 10 minuts d'intensitat precipitant sobre el territori. Hem de confirmar que aquestes precipitacions doncs, són intenses, estan provocant danys, i a partir d'aquí doncs, activar l'enviament de l'alerta. Per tant, el ciutadà li pot tenir aquesta percepció de que li arriba tard, no? Però és que més ràpid no podem generar, i segurament quan ens hi arriba és quan pot ser que ja tinguem una situació que pugui realment afectar a la vida de les persones, no? Que és quan realment s'ha de rebre l'alerta, que és aquell moment en què s'han de prendre mesures de protecció, no quan comença la precipitació, que no sabem si pot tenir, després repercussions o pot ser un xàfec normal d'aquesta temporada.
1: Molt ràpid per acabar, creu que la cultura de la prevenció està millorant pel que fa a la reacció de la ciutadania?
0: Bueno, ens volem agrair a la ciutadania que aquesta setmana, amb aquestes precipitacions tan importants que hem tingut, hagin seguit doncs, les recomanacions, hagin seguit doncs, també les restriccions que vam establir durant el cap de setmana, que hem vist que es va baixar moltíssim la mobilitat i que això després doncs, segurament ha repercutit en què hem tingut moltes menys víctimes mortals i, per tant, també molts menys efectes d'incidències en el territori, no? I danys també en els béns. Per tant, agrair la ciutadania un cop més que hagin seguit aquestes recomanacions i aquestes instruccions que els hem donat des de Protecció Civil i que s'hagin autoprotegit, i demanar també que continuem, no?, amb aquesta cultura de l'autoprotecció, de la corresponsabilitat. No? Nosaltres ens comprometem a avisar-los el més aviat possible quan detectem que s'estan produint aquestes precipitacions intenses, aquestes pluges torrencials i aquestes crescudes de rius i rieres, però que la gent ha de ser doncs, responsable, i que quan vegi que comença a produir-se una precipitació aquesta intensa que provoca també doncs, alguna crescuda d'algun riu, alguna riera, doncs sobretot que no creuin els rius i rieres, no passin per passos inundables si veuen que hi ha acumulacions d'aigua. Hem de continuar una mica reforçant aquest missatge i agraint a la ciutadania per tota la consciència que té.
1: Xavier Marramon, gràcies per atendre'ns un matí més. Que vagi molt bé, bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos en descomposició fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat al municipi.

Més coses, uns 2.500 treballadors del sector social s'han manifestat pels carrers de Barcelona aquest dimecres per reclamar condicions laborals i salarials dignes. La protesta s'ha marcat en una jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos entre patronals i sindicats per a l'equiparació salarial del sector. Els sindicats demanen a la Generalitat que faci complir el conveni a les patronals. Es calcula que el sector dels serveis socials a Catalunya està format per més de 10.000 empleats.

I coincidint amb aquesta jornada de vaga convocada al sector dels serveis socials de Catalunya, la plantilla de les residències Balàfia 1 i Balàfia 2 han convocat una protesta per reclamar al govern català que actuï per impedir que aquests centres acabin en mans d'empreses privades. A més, volen reivindicar el sector de les cures perquè asseguren que les empreses privades volen mercantilitzar aquestes residències. Mentrestant, i encara en l'àmbit assistencial, Metges de Catalunya ha decidit mantenir la convocatòria de vaga indefinida de facultatius en l'àmbit català, que començarà el dia 28 d'octubre, tot i l'anunci d'eleccions anticipades. L'òrgan de govern del sindicat ha valorat la situació i el nou escenari que obre el context electoral i que ha refermat que el conflicte del personal mèdic i facultatiu que treballa al sistema sanitari català és independent del context polític. Es desmarquen així dels metges de l'àmbit estatal que han decidit desconvocar-la.

0: contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Dirk Cusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfronta al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. El club blanc i blau ha presentat la figura de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. És un homenatge al capità de l'equip, mort de manera sobtada el 2009. L'acte va comptar amb representants del club, familiars de Jarque i també el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar en valor el que representava l'etern capità espanyolista.
1: Un gran esportista, però una gran persona. Una persona que simbolitzava tots els valors, no només d'un bon jugador professional, d'un bon capità del Real Club Deportiu Espanyol, sinó d'un bon esportista. Entrega, negació, esportivitat, fair play, generositat, en una bona persona i un bon esportista.
0: El club patins Olot ja ho té tot a punt per competir al Mundial de Paraguai. L'equip dirigit per Ricard Planiol i Esther Fàbrega competiran el dissabte 17 d'octubre en el marc dels World Roller Games. Ens amplia la informació l'Aniol Puigverd d'Olot Televisió.
2: Aquest cap de setmana ja li toca fer les maletes i viatjar cap al Paraguai, on a finals de la pròxima setmana disputaran un nou Mundial. L'objectiu és el mateix d'aquest any, competir i deixar-ho tot a la pista, un objectiu que si el compleixen de ben segur que aconseguiran la primera posició i tancaran la temporada amb tots els títols guanyats. El director tècnic del Club Patinatge Artístic Olot, Ricard Planiol, explica que l'equip viatja amb la màxima il·lusió per tornar a conquerir el món.
3: La dificultat augmenta perquè, a més, el treball tècnic i les exigències, sobretot del sistema roller, cada vegada fa que ens hàgim d'espavilar una miqueta més, i també els contrincants, perquè també van pujar en nivell, aleshores això fa que un no pugui dormir-se.
2: Tot i que sempre hi ha coses a millorar, les patinadores han fet aquesta última actuació davant la seva gent de la millor manera possible. La sotscapitana del grup de joc gran del Club Patinatge Artístic Olot, Júlia Casa de Vall, explica que s'han sentit molt bé i que si ho fan així al Mundial tenen moltes possibilitats de quedar primeres.
4: Tot i ser un campionat més, és el Mundial, és un títol que et pots emportar a casa, llavors el vius amb molts de nervis.
2: Les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot sortiran de la ciutat d'Olot aquest divendres direcció cap a Paraguai. Competiran el dissabte 17 d'octubre amb els grups de Show Gran.
5: Ens ho passem bé una estona i ho recordem per sempre més, o què?
6: Sí!
5: Som-hi, doncs!
0: Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els tres pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I la Fundació Foto Col·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, la mostra recupera l'obra d'autors com Colita o Ramon Masats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
7: Emancipacions, col·lecció fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, a l'extensa col·lecció d'imatges de fotocol·lectània.
8: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
9: De la façon dont les photographes
6: pratique la fotografia.
7: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Massats o Ukalele. A les fotografies s'hi afegeix una instal·lació del col·lectiu Estampa que invisibilitza les imatges dels visitants captades per una càmera de seguretat a l'entrada de l'exposició.
0: Rosalía ha estat guardonada pel Ministeri de Cultura amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. La distinció a l'artista de Sant Esteve Sarrovires reconeix la transcendència artística del disc Lux com una proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora que eleva els límits creatius i que ha assolit una valoració unànime de la crítica i el públic. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora tenim les retencions als punts habituals, sobretot d'accés cap a Barcelona. Destaca congestió a la C33 i C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat. De sortida cua a la B23 al Papiol cap a l'AP7 i a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell. Molt carregades també a aquesta hora les rondes i fora de l'àrea més propera a Barcelona. Destaca la lentitud a la C58 des de Terrassa cap a Sabadell. Pel que fa al transport públic, Rodalies comença a recuperar la normalitat, tot i que amb retards habituals.
0: Avui entra en vigor el decret que inclou la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Ho fa poques hores després de la mort a l'hospital de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. Els sindicats convoquen una vaga general l'11 de novembre per reclamar el dret d'accés a l'habitatge. Comissions Obreres i UGT reclamen també salaris dignes i mesures contra l'alça de preus. L'aturada serà 2 dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions del dia 29. Com ens deia la Clàudia, avui el servei de Rodalies intenta recuperar l'operativa habitual, no exempta d'alguns retards i incidències puntuals. Tot plegat l'endemà que la plantada de maquinistes de primera hora comportés una jornada caòtica amb problemes que els viatgers van viure durant tota la jornada. Última fuetada de la pitjor sèrie històrica de pluges torrencials que es tanca amb 3 persones mortes i 2 de desaparegudes. Protecció Civil manté l'alerta groga per xàfecs que poden ser intensos i s'hi afegeix la presència del vent. Nova jornada de mobilitzacions d'estudiants i professors avui a França després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les seves demandes. Tot i això, Sebastián Lecornu va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial. Els Estats Units reprenen les execucions mitjançant la injecció letal malgrat el fiasco de fa una setmana quan una dona va sobreviure a una doble dosi dels fàrmacs injectats. Un reclus de 46 anys executat a Texas aquesta nit és la 30a persona que mor aquest any al país en aplicació de la pena capital. I o que és gràcies emociona l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 4 concerts que farà la banda d'Osona per posar punt final a 14 anys de carrera.
2: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça recupera Joan Garcia i està pendent de Rafinha per al partit de dissabte contra Getafe en la represa de la primera divisió de futbol. A l'Espanyol, Javi Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga, on jugaran demà. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm alemany per 101-89. Avui a 9:15, Barça, Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol i a la Champions de Waterpolo, victòria de l'Atlètic Barceloneta contra el Novi Serbi per 15-12. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins guanya de matinada l'últim partit de la fase de grups contra Suïssa per 5-0. Demà jugaran les semifinals previsiblement contra Portugal o Colòmbia.
0: Tramuntana i mestral als dos extrems del país i descens de les temperatures. Plugims al vessant nord dels Pirineus, on a la tarda la cota de neu baixarà cap als 1.800 metres. S'esperen nuvolades a les comarques de Girona, amb ruixats que aniran situant-se cap a la costa central al pas de les hores.
4: Trescat Info.

0: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dijous 8 d'octubre de 2026 i això torna a ser la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. A poc, doncs, ens anem cruspint les caselles d'aquesta setmana d'octubre del tot sencera, però aquí no volem presses, ja ho sabeu, i anem fent camí al nostre ritme. Això significa que, en primer lloc, cada matí, a primeríssima hora, seiem de manera relaxada, precisament, amb el nostre Consell de Sàvies i Savis, i anem donant pas a l'actualitat, ho expliquem, ho analitzem. I avui, a banda, una mica més especial. Ja veureu per què. De moment és sorpresa, però serà un Consell de Sàvies i Savis molt especial. El que també forma part inequívoca dels senyors dijous és l'històric, millor dit que mai, l'espai de la memòria i el patrimoni, on tot el que té a veure amb els nostres orígens, el que ens pertany, la nostra cultura, els nostres trets identitaris, hi té cabuda. Com també ja és tot un clàssic d'aquesta casa, el reflexionador de la República, signat i narrat pel Santi Recasens, l'home que fa rumiar tot ésser viu que se l'escolta. I per escoltar i per a orella, tampoc ens oblidem de l'enigmàtic i màgic diccionari alternatiu amb les nostres bruixes de butxaca i el profeta radiofònic, en Tian Lara. Què carai, així de fantàstics parim els dijous a la República Santboiana. Us hi apunteu? Som-hi, companyes, som-hi, companys. Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que fa possible producció. Àngel Rodríguez, bon dia.
1: Molt bon dia, Amadeu, com estem?
0: Bé, diu que temperatures una mica més baixes, però mira, tota aquesta setmana, pràcticament a la mateixa hora, et dic el mateix. 18 graus als termòmetres del barri centre de Sant Boi.
1: Mago. O sigui,
0: 18.
1: Temperatura constant, podem dir.
0: A aquesta hora sí.
1: Sí.
0: Aquesta hora sí. I després va pujant, però molt poc.
1: Sí, pujant poc.
0: No sé, sí. Diu que avui serà un dia assolellat. Esperarem que ho expliqui qui en sap de veres, que és en Daniel Roses. Però vaja, serà un dia més o menys assolellat, un dia doncs amb moltes coses. Per cert, que estava explicant aquí a la parròquia, a la nostra estimada audiència, que avui serà una mica especial, si bé ja procurem, no?, que el Consell de Sàvies i Savis sempre siguis molt santboià, faltaria més, santboià i també amb matís comarcal, eh?
1: Sí.
0: Avui serà molt i molt i molt i molt santboià.
1: Sí,
0: que et dic.
1: Tindrà una petjada, una gran petjada santboià.
0: Digue-li d'aquesta manera, però a més, sí, avui ens centrarem molt i molt i molt i molt amb coses interessants d'aquesta vila i sobretot amb fets històrics, fets que jo crec que val molt i molt la pena d'explicar i de valorar. Sigui com sigui, ens hi posarem de seguida. A l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, l'Albert Vilà. Tècnic, bon dia. Mira, i parlàvem de temes històrics, de fer una mica de memòria, precisament avui, que és dijous, i també tenim la memòria i el patrimoni, eh? Mm-hmm. I la cançó avui també remena una mica amb la història de la història del rock i del pop i de tot plegat.
1: Correcte, és que avui la cançó del dia hem triat un clàssic d'aquells que de tant en tant ens agrada recuperar, i es tracta dels The Police, del grup.
0: Sí.
1: Sí. I el seu etern i universal, Every Breath You Take.
0: Bueno, i tu ho has dit, etern i universal.
1: Cada respir que fas em recorda, i això ho fem nosaltres, que estem aquí.
0: Sí. Ostres, m'agrada. Em pensava com ho deies a mi, això, no. Que cada respir que fas em recorda que estic viu.
1: Sí.
0: Doncs respirem profundament i escoltem-los.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Doncs va, que dèiem que hi havia clarianes i més o menys un cel blau, no del tot, però que ens ho expliqui el Daniel, que en sap més. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Una jornada més parlarem de cel variable amb el pas de bandes de núvols alts i mitjans al llarg del dia. Hi ha temperatures que han baixat una mica i a hores d'ara voltem als 16-17 graus al centre de la vila i de cara a migdia estarem a tocar dels 25 graus. Jornada, doncs, que es presenta tranquil·la fins a migdia, però que de cara a primeres hores de la tarda, de nou, les tempestes faran acte de presència i avui tocaran, a diferència d'ahir, a la línia de la costa. Tindrem diferents tongades al llarg de la tarda, nit i matinada i aquestes últimes seran les més fortes en intensitat i podrien venir acompanyades de ratxes molt fortes de vent. Per tant, de nou, atents als diferents actualitzacions meteorològiques que poden anar canviant minut a minut. És tot. Que passeu bon dia.

0: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Un quart i un minut pràcticament de 9 del matí. Molt bon dia, Ferran, t'escoltem.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa a causa de les inundacions d'aquests últims dies. Per altra banda, hem de destacar que tenim un accident d'un camió que deixa més de 6 quilòmetres de lentitud i aturades a la C-58 a Barcelona en sentit Trinitat. També tenim un segon accident, en aquest cas a la A2 del vessant Llobregat, un accident a Sant Joan d'Espí que deixa un carril de circulació tallat i fins a 6 quilòmetres d'aturades. A la AP7 també tenim dos vehicles avariats que tallen cadascun un carril de circulació, un a l'altura del Papiol en sentit sud i que provoca 3 quilòmetres de cues, i l'altre també al Papiol però en sentit nord amb un quilòmetre de retencions. Pel que fa a retencions habituals, doncs destaquem aquesta A2, que a causa d'aquest accident deixa les retencions que mencionàvem, però també a la B23, doncs hi ha retencions de més de 5 quilòmetres des de Molins de Rei fins a Sant Feliu de Llobregat. Tot i així, doncs el tram entre Sant Just d'Esvern fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona també hi ha força intensitat. Tot i així, també destaquem les vies costaneres, perquè des de la C31 i C32, des del Prat i Viladecans, en sentit nord, hi ha 2 quilòmetres de lentitud. A la C31 s'enllaça amb la B10, amb la Ronda Litoral, que també doncs, continua amb retencions, i la C32 des de Sant Boi de Llobregat, doncs també la B20 cap a la Ronda de Dalt, en sentit nord, comencen també retencions intenses. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Fins demà. Que vagi molt bé.
2: Que vagi molt bé, igualment.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: El quiosc de la República Santboiana.
2: Ens hi posem, doncs, amb els diaris, els titulars. Comencem pel periòdico, Àngel.
3: Sí, avui la fotografia del dia veiem a passatgers esperant a la sortida del seu tren, ahir, a Sants, i el titular ens deixen és per què no han avisat els usuaris de la Renfe indignats per les suspensions i retards de trajectes que es van prolongar durant tot el dia. També ens parlen del caos a les carreteres per l'aturada de Rodalies, de la que parlem, i el sindicat de maquinistes va decidir de matinada que no pujaria els trens pels efectes de les pluges, i Renfe va recomanar a les 6:40 del matí utilitzar transports alternatius. També ens parlen que mor Mari Carmen, la desnonada causant de la mobilització per l'habitatge. Els amos dels pisos van retirar 6.500 anuncis dels portals de lloguer en els 15 dies previs als decrets. I també ens parlen del frau en el subministrament elèctric que aflora a les grans bufets low cost. Diuen que Endesa detecta que 16 restaurants de l'àrea de Barcelona puixaven la llum. I per acabar, ens parlen de Rosalía, que guanya el Premi Nacional de Música Actuals per el seu àlbum Lux.
2: La Vanguardia obre edició amb el final de la legislatura, d'aquesta manera ho anomenen ells, amb un titular molt clar, molt gran, amb negreta, que diu: els sindicats convoquen la vaga general en el preàmbul de la campanya. Les centrals trien l'11 de novembre, dos dies abans del començament de la cursa electoral, per una aturada que tindrà el vistiplau del govern central. Norma rescatada, també ens expliquen, el decret prohibeix la compra barata a empreses amb 10 pisos, pel que serien ja considerats grans tenidors. I Ada Colau, també en clau política, liderarà des de Catalunya la candidatura de Front Ampli de l'Esquerra. Feijóo centrarà la campanya electoral, per una altra banda, en la crisi de Ceuta i la corrupció. Mor la Mari Carmen, símbol de la lluita contra els desnonaments. La dona de 87 anys traspassa l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid dues setmanes després de ser desallotjada de casa seva. Una fotografia de la mateixa Mari Carmen a l'hospital acompanya aquest titular. I ja amb clau internacional, diu: el difícil retorn a la normalitat després del 7-O. Què vol dir això? Una visita a les zones d'Israel pròximes a Gaza, on Hamas va cometre els atemptats terroristes el 7 d'octubre del 23, mostra els intents de la població a tornar a la normalitat malgrat la càrrega emotiva de l'aniversari. Per exemple, a la fotografia veiem Raz Zarfati, germana d'una de les assassinades ahir, en un memorial dedicat a les víctimes del Festival Nova a prop dels Kibbutz Reim. I veiem, efectivament, aquesta dona abraçant-se, podríem dir, literalment, abraçant-se a un cartell on hi ha una explicació i una fotografia de la seva, germana. Avui a La Vanguardia entrevisten a Narges Mohammadi, activista iraniana i Premi Nobel de la Pau. Deixa anar una de les seves reflexions, que es converteix també en titular aquí a la portada. Diu: patim una repressió brutal, més la guerra i la crisi. En quant a mobilitat, per cert, la plantada de maquinistes col·lapsa Rodalies, i fan referència també a títol esportiu de l'adéu de Messi. És el dia més trist de la meva carrera. Això ho va dir el mateix Messi acomiadant-se del seu públic a Buenos Aires. Anem cap al diari ara, Àngel.
3: Doncs sí, el titular torna a ser el mateix que el periòdico i que La Vanguardia, i és el caos de Rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes. Diuen: milers d'usuaris tornen a quedar-se sense transport per una aturada que es va comunicar de matinada. Els conductors al·leguen motius de seguretat, però l'empresa diu que al darrere hi ha el conflicte laboral. També ens parlen de Mari Carmen, que mor els 14 dies després de ser desnonada, i la fotografia del dia A banda de la petita de Mari Carmen, en Taimà Oques Grasses diuen la primera última gran nit d'Oques Grasses, el primer dels quatre concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Per altra banda, ens parlen del govern francès, que suspèn les classes fins dilluns, i de Colau, que es perfila com a candidata del Front Ampli d'Esquerres.
2: Molt bé, doncs fem una ullada també als esportius. I ho dèiem abans que La Vanguardia explicava doncs, això, l'adéu de Messi, que era el dia més trist de la seva carrera. Doncs la majoria de, per no dir tots els diaris que nosaltres tenim esportius, doncs evidentment el protagonista de portada d'avui és en Leo Messi, Àngel, a l'Esport mateix.
3: Correcte, el titular de El último tango de Messi, Leo jugó su último partido con la selección argentina en el Monumental ante Benin. El resultat és l'almenys, però un 3-0, on va marcar un gol i va donar dues assistències, i així s'ha acomiadat de la seva afició i deixa el titular de Fue un orgullo muy grande. També ens parlen del Barça. Tras el parón, Flick pide a sus jugadores que mantengan el nivel competitivo per la posta a punt i per seguir estant on fire, segons diu el diari Sport. També passen al Real Madrid, Asensio i Lunin en la lista negra de Mourinho. A l'Espanyol, Monchi deixa el titular de Nunca pensé en César Manolo. I per acabar, de bàsquet, el Barça duda de la hoja de ruta de la NBA.
2: Molt bé, doncs torna a ser protagonista de portada en Leo Messi al Mundo Deportivo. El veiem posant-se la seva mà dreta en el cor, vaja, tocant l'escut de l'Albiceleste, la samarreta de la selecció argentina. I fixeu-se perquè, diguéssim, el titular juga, com ja ha passat d'altres vegades, amb lletres i xifres. Diu Monumental adiós, però us expliquem. Aquest adiós, el que seria la I i la O de adiós, doncs és un 10. Ben vist. El dorsal, que sempre, bé, que sempre no, però que des de que ja va ser anomenat i conegut com el millor jugador de tots els temps, és el dorsal que l'ha acompanyat sempre. Adiós, amb aquest 10 per aquí al mig. Molt bé, diu, el mítico estadio de Buenos Aires vivió con emoción y lágrimas el último tango de Leo Messi con la selección albiceleste. El crack argentino cerró una etapa de más de dos décadas en las que logró un Mundial, dos Copas América y metió 126 goles. Però no és l'únic que s'acomiada, l'únic jugador emblemàtic del Barça que s'acomiada, que penja les botes. Vaja, amb Messi encara no ho fa perquè continuarà jugant amb el Miami. Però qui sí que deixa finalment de ser futbolista professional és en Pedro, que diu cuelga las botas a, diu, los 39 años. I ja ho sabeu, el davanter canari, que va estar 9 temporades en el Barça i on va aconseguir 5 lligues i 3 Champions, que no és poca cosa. Molt a prop de la capçalera del Mundo Deportivo el veiem fotografiat amb aquests trofeixos. Més coses. El Arsenal renueva Arteta hasta 2030 con un megacontrato. Per una altra banda, i en clau altre cop barcelonista, Joan García ja s'entrena con el grupo i Rafinha continua al margen. Veiem en Flick en ple entrenament posant-se la mà així a prop de, diguéssim, del front de les celles perquè li toca el sol de cara i mirant-se els seus jugadors, probablement. I finalment, en quant a motor, Alonso i Altillac juntos en Aston Martin en el Dakar 2027. I crec que encara tenim el diari esportiu altre cop el Messi protagonitzant-ho tot, Àngel.
3: Correcte, i està saludant a la grada del partit contra Benin. Diu, per sempre Messi, comiat apoteòsic i emotiu, el 10 de l'ambiceleste de la selecció argentina al Monumental de Buenos Aires. El crack de 39 anys regala un gol i dues assistències contra Benin, 3-0. I l'afició entregada plora la seva marxa. També ens parlen del Barça, que encreuem els dits, això diuen. La gegantina aturada de seleccions se salda amb molts minuts a les cames d'homes fonamentals, i aquests creuen els dits és per evitar lesions. També ens parlem de Pedro, el triple campió d'Europa amb el Barça, plega els 39 anys. El Barça, de fet, té pendent un comiat al jugador canari. També ens parlem de l'Espanyol, on urgeix la millor versió de Dimitrovic, del Girona, on el derbi quarantí entre Estuani, que els fa el dilluns, i Gallego, des del davanter del Tenerife, aquest cap de setmana. Parlant també de waterpolo, ens parlen del Barceloneta, que vença el Nubi Beograd en la Champions 15-12, i seguint amb la Champions, però en aquest cas d'handbol, el Barça rep el Dinamo de Bucarest amb propòsit d'esmena a 3:15 de la nit.
2: Fantàstic. Per cert, Àngel, això que dèiem, que potser passa una mica desapercebut, però l'adeu d'en Pedro, el Pedrito, que dèiem, també molt important, un davanter que no venia de cap equip important, ni venia de... No, era, no, és canari. En el seu moment, ja de molt jovenet, es va incorporar al Barça, i que va arribar a ser un jugador, un davanter molt i molt important, que s'entenia, a més, molt bé també amb Messi i amb els altres companys.
3: Correcte, molt complidor, i a sobre va acceptar molt bé el seu rol quan algú el ficava per davant. Estava a la banqueta, però
2: sí,
3: quan
2: senyor.
3: Sortia sempre ficava gols. Jo me'n recordo de gairebé totes les finals que ha jugat, ha ficat gol. De fet, és
2: correcte.
3: Un dels únics jugadors que totes les finals que ha jugat possibles ha pogut marcar amb la selecció, amb qui sigui. I res, donar el comiat a aquest extrem, que el Barça va donar moltes alegries.
2: Correcte, correcte. També se l'ha de recordar, faltaria més. I amb Messi, doncs, senzillament, que ja ho sabíem, que tindria un comiat espectacular a Argentina, però continua pendent allò de... I per quan l'adeu blaugrana? Suposo jo, no ho sé, Àngel, suposo jo que quan acabi l'estadi s'ho hauran de repensar i hauran de mirar de tancar ferides.
3: És possible. També sabem com és la relació amb Joan Laporta, amb la família Messi,
2: sí, sí.
3: I no, fins que no solucionin temes ells, no podran fer absolutament res.
2: Molt bé, doncs... Ens aturem un parell de minutets i de seguida ens hi posem amb el nostre consell de sàvia i savis dels dijous.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
1: 8:36 minuts. És dijous i aquí i ara mateix comença el Consell de Sàvia i Savis dels dijous, esclar. I comencem per saludar la nostra parròquia. Montserrat, se toca. Molt bon dia, tingueu.
2: Hola, bon dia.
1: Què tal estàs?
2: Bé, potser un palet com... No s'han constipat. És com una mica com d'al·lèrgia al matí.
1: Ja.
2: Però res, ja
1: bueno,
2: està.
1: Que sàpigues que quan diem com estàs és una retòrica.
2: No
1: caldria...
2: No entenc
1: estic... amb el bon sentit de la paraula.
2: Estic bé, estic bé. I ahir jo... em van donar una alegria, o sigui
1: sí,
2: que...
1: Sí. Si la vols compartir...
2: No, és que em pensava que em tenia que operar el braç.
1: I al final
2: i
1: no,
2: dit,
1: no operarem
2: res. No, de moment estic tranquil·la. Dic, ai, menys mal.
1: Mare de Déu, mare de Déu. No, està molt bé que no t'haguis d'operar, sempre no. És positiu. Molt bé, doncs Jaume Bosch, molt bon dia tinguis.
3: Hola, molt bon dia.
1: Què tal estàs?
3: Doncs bé, també. Sí, a mi de moment també em van d'operar de res.
1: No, però mira, però que està molt bé això de que començar una tertúlia i que la gent diguin estic bé perquè no m'han d'operar de res.
3: Bueno,
1: tot això que tenim, tot això que tenim. Molt bé, molt bé.
2: Saps què passa, Madeu, que a mi t'acabes fent anys, sempre et van sortint cosetes. Llavors, clar, això que et diguin, no, tranquil·la, de moment, vale, de moment.
1: Molt bé, molt bé. I l'Àngel, doncs, l'Àngel Rodríguez, que avui ens acompanya, perquè, de fet, ens acompanya cada dia.
4: Correcte.
1: Des de sempre. I
4: a mi tampoc m'han d'operar.
1: No. Tot i que sempre estem amb alguna operació. Sempre estem amb alguna operació, entre cometes.
4: Estem operant, però no operats.
1: Sí. Sempre estem amb operacions, en fi.
2: Encobertes.
1: Sí, bueno, no, home, tampoc és això, però vaja. Molt bé, escolta'm una cosa. Jo deia avui a la salutació... a l'editorial que diem nosaltres, deia avui és un dia especial, avui la petjada santboiana hi serà. Ja avanço, perquè no és cap sorpresa, ho vàrem dir, ja avanço que els dijous que ens queden d'aquest mes farem una microsecció explicant la història de Cala Riteta, un comerç emblemàtic, santboià. Això forma part una mica també de la memòria i del patrimoni d'aquesta vila, el comerç. Quantes vegades hem parlat del comerç proper, del comerç de proximitat, del servei, doncs que al final un comerç també forma part de la xarxa social d'una vila i de la seva mateixa cultura. I ja sabeu doncs que Cala Riteta, ho hem explicat, tancarà portes a final d'aquest mes, perquè la Montserrat, que és col·laboradora nostra i aquí la tenim, doncs es jubila. I això sempre està molt bé. No l'operen, però jubila, que això està molt bé. Sí. No, que prefereixo la segona part.
2: Diguéssim que començo la jubilació amb bon peu, menys mal.
1: Sí. No, ho dic perquè després, a partir de les 9, començarem aquesta microsecció, que al final farem un repàs del que ha representat Cala Riteta. I vull dir que moltes vegades hem parlat a l'espai del comerç que hem tingut en aquest programa durant força temps, i que el mateix Josep Sàbat, el nano, doncs ara també d'alguna manera amb el seu espai, amb el seu programa que fa doncs, a tocar el migdia, també va explicant coses relacionades amb el comerç. Vull dir que sempre n'hem parlat del comerç santboià, i que el fet de que ens aturarem i farem una mica la història de Cala Riteta, penseu que també d'alguna manera ens serveix per tornar a donar-li valor al comerç d'una ciutat, el comerç de tota la vida, perquè, insisteixo, forma part de la nostra història, també. Ara no entrarem en això, serà a partir de les 9, i el que fem és començar a repassar els titulars. Ja ho sabeu que cada dia venen carregats, però que, sobretot, hi ha un parell de temes que estan cobrint, doncs, diguéssim, l'atenció mediàtica de tot plegat. Per una banda, el final de la legislatura, amb aquestes, evidentment, amb aquestes, dic, si és final és perquè hi ha unes eleccions avançades, i també amb el fet avui de que els sindicats finalment perquè es deia i però això ja és un fet, els sindicats convoquen la vaga general en el preàmbul de la campanya. Això serà l'11 de novembre, dos dies abans del començament de la cursa electoral. I la primera pregunta que us faig és, en primer lloc, sabent que hi ha eleccions, calia, aquesta és la primera pregunta, això afavoreix a algú o no afavoreix a ningú, o sí que era necessari, segons el vostre parer, una vaga general? Ja sabeu que al final tot va començar, el que es diu la crisi de l'habitatge, tot va començar a partir, a veure, ja fa molt de temps que tenim una crisi d'habitatge, però la flama que encén ja tot el moviment i tota la protesta és per la Mari Carmen, que ha mort, ahir ho explicaven, ahir va ser doncs va traspassar aquesta senyora amb 87 anys a l'Hospital Gregorio Marañón, i la Mari Carmen, doncs, que és el símbol de la lluita contra els desnonaments, així es va convertir en el seu moment. Per tant, si us plau, deixeu anar la vostra en quant tot això, sobretot de aquesta convocatòria de vaga general.
3: Bé, jo penso d'entrada que és un tema molt trist que la Mari Carme vagi a morir en aquestes circumstàncies, no? Treta de casa, tot plegat, un tema molt trist. La vaga general, què vols que et digui? No ho sé, la veritat és que una vaga general, les vagues han de tenir un rerefons laboral que aquesta no té, d'entrada.
1: Bueno, a més, així diu la Constitució.
3: Sí. Vol dir que perquè sigui ara, haurà de veure doncs, els tribunals si l'autoritzen o no l'autoritzen. Clar, llavors ho vesteixen per dir, bueno, doncs és que si cobrem més, podem comprar pisos més cars. Bueno, en fi, complicat. Jo crec que aquí cada vegada més estem descobrint, i això em sap greu dir-ho, però la ineficàcia d'uns poders públics o d'un sistema, més que dels poders i més que dels polítics, diria del sistema. Uh-huh. D'un sistema que és incapaç d'afrontar els problemes del segle XXI. Per què? Doncs clar, tenim una legislació laboral dels serveis públics del segle XIX. Uh-huh. I amb aquesta legislació del segle XIX hem de fer front als problemes del segle XXI. Un exemple, estem parlant de l'habitatge. Què passa amb l'habitatge? Que no hi ha parc públic d'habitatge i, per tant, no hi poden haver lloguers assequibles. Un exemple proper, perquè tothom ho entengui. Fa 24 anys, gairebé, hola i adéu, ja tenim la caserna, 1.600 pisos, 24 anys. S'ha mogut res? Uh-huh. Clar, aleshores dius, això què és? És ineficàcia? Què és? És que dius, com pot ser que els poders públics no siguin capaços i de poders públics dic el sistema,
1: Sí, perquè, sí, totalment.
3: Perquè jo havia firmat amb dos ministres. Sí, ja està.
1: Sí. I després te n'adonaves que era paper mullat
3: i després, recordo que fa potser 5 o 6 anys el Tardà d'Esquerra Republicana va fer una pregunta al Congrés, sí. I li va respondre el ministre de Defensa, sí, ja tot està arreglat o tal, aquí no es veu res. Dius, clar, uh-huh. Si, i així suposo que això, multiplicant-ho per 50.000 situacions semblants, dius, clar que no podem posar. Quantes vegades no han dit 50.000 pisos, 40.000 pisos? Qui ho ha de fer, això? Com s'ha de fer? Amb funcionaris ho hem de fer, això?
1: I suposo que això crema fins i tot els polítics que amb bona voluntat intenten... Clar. Anar en la direcció correcta.
3: Jo entenc que la persona que promet els pisos és que li passen una llista i diu, mira, senyor presidente, en Sant Boi, 1.700.
1: Per exemple.
3: En Oceon, 2.000. Ell suma i diu, mira, doncs, 50.000 pisos. Però, clar, aleshores, si això no es mou, no
1: està clar.
3: Clar, o sigui que en l'imaginari ja hi són aquests pisos, ja. Però, aleshores, per això dic, la inoperància d'un sistema. És que aquí seria un sistema per bombardejar-lo de soc arrel i això
1: totalment, Jaume.
3: La llei de la funció pública s'ha de canviar, si no, no ens en sortirem.
1: Totalment. Montserrat, ha deixat anar moltes idees,
2: sí.
1: Jo crec que totes encertades, en Jaume, i a més, parla per pròpia experiència, perquè

0: d'educació. Però es mouen els d'educació, però no els de les fàbriques o els de les botigues. Mm-hmm. És que jo ho trobo, ho sento, home, per mi, suposo, està fora de lloc.
1: Suposo que sí que és un símbol, és un símbol d'una legislatura que acaba amb moltes crisis al damunt de la taula. Això d'entrada, però jo, clar, jo us preguntava, al final afavoreix algú a les esquerres?
0: A les
1: dretes segurament que no. No ho sé, és una mica això.
2: Jo crec que motius n'hi ha, no? No sé, és que no hi ha motius per fer una vaga, motius segurament n'hi ha. Però jo crec que hi ha més motius per anar contra aquest sistema que no funciona que per un tema concret de l'habitatge. El tema de l'habitatge potser és l'espurna que encén, no? Però, clar, aquesta gent tampoc no es queixarà mai del sistema públic perquè doncs, els sindicats que convoquen són de dir, no, tot públic, no? Uh-huh. I aleshores és dir, bueno, a veure, tot públic, tot privat, ni tot privat ni tot públic, però hem de buscar el sistema que dialogui lo públic i lo privat per trobar el punt just, no? I dir, ja, clar, aquests dies pensava, com un sistema que funciona i que es ve, per exemple, l'Hospital de Sant Boi. L'Hospital de Sant Boi, doncs, és privat, però és públic, no? O sigui, és gestió privada, però és públic. Uh-huh.
1: Doncs, sí, és un mixte.
2: Potser amb l'habitatge s'hauria d'anar per aquí, perquè si ara diem, bueno, com, per exemple, no? Allò que hem dit algunes vegades, si hi ha 50.000, 100.000 pisos buits d'aquests dels bancs dolents, i doncs aquí, doncs, amb els millors que es van posar amb el sistema bancari perquè no fes fallida, doncs escolta, expropiats, no sé què, o comprats...
0: Jaume, el que jo sempre dic és que arribes al que jo dic.
2: No, i tot el sistema públic, però qui gestiona aquests 100.000 pisos? Qui els gestiona?
1: No, però és que al final...
0: Estan buits, jo, és que estan buits.
1: Jo us escolto...
2: Però per posar al mercat s'han de gestionar.
0: Clar, doncs llavors que arribin a un acord, bueno, que diguin, sí, que els hi digui el govern, el que sigui, m'és completament igual.
2: Sí, sí, sí.
0: Escolta, tens això, ens deus tants diners,
2: sí,
0: a però... canvi ens dones això,
1: jo,
0: ho gestionarem.
1: Jo és que, Montserrat, us estic escoltant i me n'adon que al final el resum de tot plegat, i més o menys més o menys ho deia no tan subliminalment en Jaume i tu mateixa, al final als polítics se les ha de dir, la política ha de ser efectiva.
0: Clar.
1: Si no som efectius,
0: és que és deixadesa.
1: Ja no és ni política. Hem tingut una legislatura on hi ha moltes crisis, però fixeu-se, i no escombro absolutament per a ningú, on l'oposició ha estat posant pals a les rodes constantment, sense deixar fins i tot que a qui li pertoca
0: faci la seva feina.
1: Pugui desenvolupar el seu... Amadeu. El seu full de ruta, al mig de tot plegat,
0: clar,
1: la política al damunt també de les taules dels jutjats, allò que dèiem, judicialitzar tot el que significa
0: Amadeu.
1: El dia a dia, al final, tants judicis i tants...
0: I
1: per una cosa o per l'altra, deixa de ser efectiva la política. Jo crec que un sentit de la responsabilitat també, inclús per part de la mateixa oposició.
0: No ha sigut responsable...
1: Clar.
0: O no ha fet la feina que hauria d'haver fet, perquè, a veure, estem parlant de que hi ha hagut una Covid, que vam estar confinats, que se'ls van llançar la jugular, que, a veure, era una cosa que ningú sabia com aniria.
1: No, però saps què passa?
0: Després ens vam trobar amb lo del volcà.
1: Que sí.
0: És que han tingut diverses coses.
1: Recordem els episodis, però la llàstima de tot plegat, sabeu quina és? I això fa llàstima, que el creixement de la riquesa, del producte interior brut, també del PIB, etc., a Espanya ha estat significatiu. Fins i tot ha crescut per sobre de França i Alemanya en un moment determinat. I això, al final, es malmet perquè no es pot fer efectiu, no es pot traduir en un creixement real.
2: És que el tema aquest, que no és menor, el tema d'avaluar l'administració pública que tenim, en tots els nivells, parlo,
1: sí.
2: I de veure una mica... clar, això hauria de ser un sistema de veure les mancances, però amb serenitat, i posar-hi fre, no? Això és gairebé impossible. Per què? Perquè, no sé, som 5 milions de funcionaris a Espanya, 5 milions, clar, 5 milions de gent que vota. Aleshores, clar, 5 milions a veure, amb uns, diem-ne, drets adquirits, que ningú vol renunciar a res, no? De dir, jo, si aquí arribo

0: i em diuen, aquesta és la teva taula, de per vida, facis el que facis, no et veurà ningú d'aquesta taula, doncs va, digue-li, no, escolta, la teva taula, clar, el teu lloc de treball és tot l'Ajuntament. Si avui dia aquí falta un, tu te'n vas allà. No, la meva... I veure, i encara, jo crec que l'administració que més funciona, per sort, són els ajuntaments. Però, clar...
1: Bueno, perquè la política de proximitat, al final, és la que ha de ser més efectiva
0: i la pressió del ciutadà que tens davant, no? Però els ministeris, clar, la quantitat de gent que hi ha als ministeris i bueno, que llegeixen el diari, dius, clar, això com s'aguanta, no? Com s'aguanta? I el que comentava, molt bé, 100.000 pisos. Ara imagina que el banc dolent et dona els 100.000 pisos. Què fas?
2: Els han d'administrar o...
0: Qui?
2: Bueno, no ho sé, els ajuntaments, m'imagino.
0: Els ajuntaments, però...
2: No sé, clar.
0: És que dius, qui? Primer s'han de posar en solfa, vol dir que segurament que s'han de vestir de dins, després clar, alguna... Clar, aquí jo crec que el sistema, per això he dit això de l'hospital, el sistema aquest d'un sistema mix, de dir, doncs, tu gestiona empresa, que ja saps com va lo dels pisos, posa'ls al mercat i jo et faig una concessió i ho gestiono. No, i els dono, i tot això ho faig jo, però tu posa'm-los al mercat, posa'm-los en solfa i administra-me'ls.
1: Bueno, al final és deixar treballar qui pertoca, també una mica això.
0: El que en sap.
1: Escoltem una cosa molt ràpidament, que això, que a partir de les 9 tocarem d'altres temes també, ja ho sabeu, però que hi ha una sèrie de titulars que no podem deixar d'explicar. Per cert, una desgraciada notícia, i és que ja han trobat la tercera víctima del temporal localitzada a les Franqueses. No ens oblidem que encara estem al mig de l'espera de veure què passa amb aquestes tempestes i aquests episodis desafortunats també d'excessiva pluja. Per una altra banda, caos a les carreteres per l'aturada de Rodalies. El sindicat de maquinistes va decidir de matinada que no pujaria els trens pels efectes de les pluges, i Renfe va recomanar a les 6:40 del matí, 3 quarts menys 5 minuts de 7 del matí, utilitzar transports alternatius. D'aquí que la gent es faci aquella pregunta, no? Per què no han avisat? Hi ha molts usuaris. És que estem dient que l'habitatge és un dels problemes i de les preocupacions del país. Ho sabem, està en el número 1 del rànquing. Però és que de seguida ve el tema de les infraestructures. És el dia a dia, la gent s'han de desplaçar per treballar, etcètera, etcètera. Vull dir, i també tenim aquesta crisi encara al damunt de la taula, i fixeu-vos aquests caos, si no n'hi havia prou, doncs amb les pluges encara augmenta més tot plegat. Molt ràpid, alguna cosa sobre això, però ha de ser telegràficament ja.
0: Home, aquí afegim-hi també el tema dels maquinistes, que si no vols caldo, tres tasses, no? És a dir, sobre que hi havia una situació greu i complicada, doncs aquí ho aprofiten un col·lectiu, doncs també allò que dèiem, no? Aquí ningú vol perdre els seus privilegis o drets laborals, diguem-ne com vulguem, no? I aleshores se sumen a la festa i des d'ara no treballem.
1: Molt bé, molt ràpidament, un altre titular en clau també política, però penseu que això és un afegitó perquè, de fet, a les properes setmanes prou contingut que tindrem i prou material per parlar de les precampanyes i parlar una mica de la direcció que vol prendre cada partit. Ada Colau liderarà des de Catalunya la candidatura de Front Ampli de l'Esquerra, i per una altra banda Feijóo centrarà la campanya electoral en la crisi de Ceuta i la corrupció. Home, ja ho sabíem, ja fa temps que l'home insisteix en tot plegat. I en quant a Ada Colau, sembla que li ha pispat la idea
0: amb el Rufián,
1: no, li ha pispat la idea i sembla ser, doncs, que bueno, doncs que té les seves seus objectius i els seus incentius per fer alguna cosa a l'Ada Colau en quant a en direcció al govern de Madrid. Veurem què és el que passa, què lidera i com ho lidera. Però es dona el cas de que serà una presidenciable des de Barcelona, jo crec que això, no sé, això no passava des de fa...
0: És el cap de llista de Madrid, el que...
1: No, recordo jo la història, no sé si en Pi Margall tampoc, perquè va ser president, però de Parlament, no de govern, no?
0: No, Pi Margall de govern.
1: De govern, vull dir que a partir de...
0: Sí, era la Primera República, que eren tres, Figueres...
1: Bueno, imagineu-vos si fa temps, això, no?
0: Figueres, Pi Margall, Salmerón i Castelar.
1: Imagina't, hosti, els Reis Gots no se'ls ha sap, o sí, no ho sé, però els presidents sí. Molt bé, escolta'm, d'acord, aquests són els titulars una mica que sí o sí havíem de parlar, però esclar, anem molt justets i avui a petjada Sant Boiana perquè hi han tres cosetes que volem destacar molt ràpidament, Àngel, de Sant Boi d'aquesta tardor.
3: Sí, sobretot al final de les obres de l'autovia, de la B25, que ja es descongestiona, que des del segle passat estàvem
1: esperant
3: això, una altra cosa que tarda en arribar, des del 92, i de fet tenim unes fotos sanitals de quines són les rotondes, perquè això va molt de rotondes, és el que té les carreteres.
1: Sí, senyor.
3: I veiem la rotonda Oasis, de la benzinera Oasis típica de tota la vida, a l'entrada al costat del Molí Nou, que ja té la sortida aquesta cap al casc antic, cap a la benzinera, cap a la B25, que va acabar Castelldefels, Lleida i Girona.
1: Correcte.
3: I Cornellà, i la B2002, que és de Sant Vicenç i Ciutat Cooperativa, que entra cap a l'estació. També està la rotonda del costat de les Termes, que estava aquí al costat, que està cap a l'avinguda Maria Girona, ja la sortida, cap a la Bonaventura a Caropa, que aniria cap al Parellada.
1: Correcte.
3: Torna a estar la sortida, aquesta B25, que de fet va cap a la rotonda de l'Oasis. I passem ja directament a la rotonda el·líptica, que és aquesta nova realment que han creat, que ha tardat tant en sortir, que és la més gran, que veiem que hi ha unes quantes sortides, que està en l'entrada a Sant Boi, encara no tan a prop com les altres rotondes, i la rotonda del Parellada, que de fet és una de les rotondes que està contigua a aquesta el·líptica, que té aquesta sortida cap a Vinyes, cap al lateral de l'Institut Itaca, seguint cap a C245 i cap al carrer Saragossa, que aniria cap al Ternatori. I per acabar, ja no és, aquesta sí que no és una rotonda, és més una corba que et porta cap a Cornellà o cap a la rotonda el·líptica o cap al Prat o cap a l'aeroport, que és aquesta sortida que està al costat del campo, que està al pàrquing, no sé si la situeu una miqueta.
1: Sí, i tant.
3: Que aquesta seria el carrer...
1: Molt bé, doncs aquesta tardor que ja donem per enllestita tota aquesta macroobra, que també, com deia l'Àngel, doncs feia molt i molt de temps que estàvem pendents de tot plegat, i que això ajuda a descongestionar no només els vehicles que passaven per Sant Boi o a prop de Sant Boi o paral·lelament a Sant Boi, però perquè anaven a altres llocs. Per tant, home, l'obra, sí, quan l'hem utilitzada, quan hem utilitzat aquestes noves vies, sí que es nota una altra cosa, una altra imatge fins i tot, Jaume, una altra imatge de ciutat.
0: Només venint de Molins, diem-ne, només venint de Molins, que sempre hi havia unes cues per entrar pel
1: bloqueig,
0: ara flueix, ara sí, és ràpid, no, realment...
1: Molt bé, sí. Escoltem una cosa, Montserrat també, ara després anem als informatius, després explicarem dos apunts que també són molt interessants de petjada Sant Boiana, Àngel, però anem primer als informatius i també ens hi posarem amb les històries de Calarritet, esclar que sí, fins ara mateix!
4: Trescat Info.

0: Són les 9. Avui entra en vigor el decret que inclou la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Ho fa poques hores després de la mort a l'Hospital de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. Els sindicats convoquen una vaga general l'11 de novembre per reclamar el dret d'accés a l'habitatge. Comissions Obreres i UGT reclamen també salaris dignes i mesures contra l'alça de preus. L'aturada serà dos dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions del dia 29. Avui el servei de Rodalies intenta recuperar l'operativa habitual no exempta d'alguns retards i incidències puntuals. Tot plegat l'endemà que la plantada de maquinistes de primera hora comportés una jornada caòtica amb problemes que els viatgers van viure durant tota la jornada. Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada d'aquest episodi de pluges que serien menys intenses, però que podrien anar acompanyades de vent al litoral central i al nord del país. La troballa ahir del cos d'un home a les Franqueses del Vallès fa pujar a 3 el balanç de víctimes de les últimes tempestes. Nova jornada de mobilitzacions d'estudiants i professors avui a França després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les seves demandes. Tot i això, Sébastien Lecornu va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial. Els Estats Units reprenen les execucions mitjançant la injecció letal, malgrat el fiasco de fa una setmana quan una dona va sobreviure a una doble dosi dels fàrmacs injectats. Un reclus de 46 anys executat a Texas aquesta nit és la 30a persona que ha mort aquest any al país en aplicació de la pena capital. Oques Grasses emociona l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 4 concerts que farà la banda d'Osona per posar punt final a 14 anys de carrera. Fins dissabte passaran pel Lluís Companys 225.000 persones, una fita inèdita per a un grup català que fins ara només havia aconseguit Coldplay. Avui hi ha vaga a les biblioteques de Barcelona després que no s'hagi arribat a cap acord en aquest conflicte laboral enquistat des del maig. Els treballadors d'aquest equipament municipal reclamen més personal i millores salarials. Situació del trànsit a aquesta hora amb Clàudia Serra.
1: Pendents de l'A2 a Sant Joan d'Espí, direcció Barcelona, on un accident ja retirat genera encara trànsit dens des de Pallejà. També congestió a la via paral·lela, la B23, des del Papiol en sentit Barcelona i en sentit contrari del Papiol cap a l'enllaç amb l'AP7. Es manté densitat d'entrada a la capital pel nus de la Trinitat, C16 cap a la Ronda de Dalt i a la Ronda, sobretot sentit Llobregat.
2: Esports.
3: El Barça recupera Joan Garcia i està pendent de Rafinha per a partit de dissabte contra Getafe, la represa de la primera divisió de futbol. A l'Espanyol, Javi Puado podria viatjar avui mateix amb l'equip cap a Màlaga, on jugaran demà. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm alemany, 101-89. Avui a 3:15, Barça Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol i a la Champions de waterpolo, victòria de l'Atleti Barceloneta contra el Novi Serbi per 15-12. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins ha guanyat aquesta matinada l'últim partit de la fase de grups contra Suïssa per 6-0. Demà jugaran les semifinals contra Portugal o Colòmbia.
2: 3CAT Info.

0: Habla voz Andrés Tabiel Blanco. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Salió Linares a Gonzal Miranda. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
1: ¡Ahora sí!
2: ¡Ahora sí, Capadiz! ¡Nico Boletti! Increïble, quina combinació entre jugadors.
3: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
4: Ei, viva el rotllo!

0: A la perifèria és l'únic magazín d'humor que fa por i alhora fa venir ganes de ballar.
1: Detienen a un loro que avisava a los narcotraficantes de la presència de la policia. Esto, sí, sí, ¿eh?
2: Un subterfuge radio. La ràdio de tots i totes.
0: Dirigit i conduït per Israel Gordon des de Sant Boi al món. Dissabtes i diumenges en directe a les 8 del matí.

0: La Fundació Catalana Adela Miquel Valls és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
3: Vuit minuts passen de les 9 del matí. Continuem amb el Jaume, la Montse. Això és el consell de sàvia i savis dels dijous, ja ho sabeu. I abans de posar-nos-hi amb aquesta microsecció que encetem i que ja hem explicat, especial Cala Riteta, ens queden dos matisos d'aquesta tardor santboiana. Una ha estat doncs, aquesta finalització, vaja, de les obres de les carreteres, de les entrades i sortides, dels accessos, sobretot. I n'hi ha una altra que també ens interessa molt perquè precisament és una efemèride important.
4: Exacte, que és el Dia Mundial de la Salut Mental, que és aquest any, el 2026, que es fa a Sant Boi del 5 al 23 d'octubre. O sigui,
3: des d'aquest dilluns que...
4: Gairebé tot el mes. Recordem que l'acte central és el dia 9 d'octubre.
3: Demà divendres.
4: Correcte. A 4:45 de la tarda a Plaça Catalunya, i hi haurà doncs, activitats de tota mena, des de gincanes, tallers familiars, una miqueta de tot, i centrat, òbviament, en la salut mental.
3: Fantàstic. No en va. Ahir la secció de l'autoconeixement, el No t'ho creuràs, va estar dedicat precisament a la salut mental. I continuarem parlant perquè és una de les temàtiques importants. En aquest programa n'hem parlat molt, faltaria més. I tercer matís també en forma d'agenda cultural i molt important també.
4: Exacte, des del dia 7 i 17 d'octubre celebrarà Sant Boi la segona edició del Fòrum de les Arts i la Cultura a Can Barraquer i Can Torrents. Sabem,
3: sí, senyor.
4: Hem estat a Barcelona Sant Boi, i res, ja hi haurà una agenda urbana de la cultura, hi haurà una miqueta d'un eix transversal, una miqueta de tot.
3: Sí, senyor. A més, jo crec que és quasi una macro... anava a dir exposició, un macro escenari del que representa la cultura, també sobretot la cultura santboiana i la cultura amb majúscules. Ho anirem explicant la setmana vinent, tot el que passarà, però serà un d'aquests esdeveniments que esperem amb moltes ganes. Aquests eren els matisos que volíem fer santboians. Gràcies, Àngel. Ara ens hi posarem amb Cala Riteta. Alguna coseta sobre aquests matisos, precisament, amb marca santboiana per aquesta tardor?
5: Home, que és important el fet del Dia de la Salut Mental. Jo crec que és
3: molt
5: un dia per seguir una mica la desestigmatització de les malalties
3: Correcte.
5: Mentals, que d'alguna manera era el que doncs, ja amb la posta en marxa del clúster, amb la situació de Sant Boi com a ciutat de la salut mental, doncs una mica volien trencar ja, no? de dir Sant Boi que es posicioni com a ciutat de la salut mental en positiu. I jo crec que tota aquesta política que s'està fent, tota aquesta celebracions festives, perquè no? I reflexives, festives i reflexives.
3: Anava a dir-te això, jornades sí, també de reflexió.
5: Festives i reflexives de cara a que doncs, la salut mental sigui una malaltia més i que hi hagi, que es visualitzi a nivell ciutadà doncs, aquesta aposta de Sant Boi, aquesta aposta doncs, per convertir-ho, per seguir sent aquest referent en salut mental que des de 1853 amb el doctor Pujades doncs,
3: sí,
5: vam començar d'una manera manera molt diferent a que es fa ara, però jo penso que aquest valor de ciutat doncs està molt bé i ara redundo que es posin valors.
3: Em recordeu que nosaltres tant per la vessant de la memòria i el patrimoni, una de les seccions històriques que precisament avui en tenim de memòria i patrimoni, ho hem tocat, evidentment, la història dels sanatoris, la història dels hospitals, etc, però també des de la vessant de l'espai de la ciència, i ho continuarem fent, faltaria més, doncs, els diferents experts i científics que ens parlen també de la recerca, però també ens parlen de les malalties mentals. Montserrat.
6: I no, una cosa, jo crec que està bé que es conegui Sant Boi com la ciutat o la vila de la salut mental, no com antigament, que era conegut com el poble dels bojos.
3: El mal nom que se li donava, sí. Però que... compte que li vam treure el seu valor al mal nom.
6: I si el Jaume ho deu saber, i tu també, la cançó es cantava quan deien ets de Sant Boi.
3: Som del poble dels bojos, que sempre canten
6: i sempre riuen.
3: Molt bé, escolteu-me, ara ja sí. Ara ja és el moment, ja ho sabeu, encetem aquesta nova secció. Sí, this is the moment. No, escoltem una cosa, ho expliquem per si algú s'incorpora ara, ens està escoltant. A veure, un dels comerços emblemàtics importants de Sant Boi i que el prenem com a símbol del comerç local, del comerç proper, doncs tancarà portes a final d'aquest mes, es jubila la Montserrat. I nosaltres hem volgut fer aquesta microsecció que ve a continuació i que explicarem, bueno, que explicarà la Montserrat una mica la història de Cala Riteta, però insisteixo que ens servirà també per fer una ullada més general que ha estat el comerç històricament parlant a Sant Boi. I Montserrat, hem creat fins i tot una entradeta, perquè no sigui dit. La vols escoltar? Sí?
6: Bé, sí.
3: Endavant amb l'entradeta.
7: Breu història de Cala Riteta. Molt més que una botiga santboiana de betes i fils.
3: Molt bé. No sé, t'ha agradat? Sí,
6: sí,
3: està bé, no?
6: Bé,
3: home, té tot el seu d'això.
6: Sí.
3: Però fixa't bé. Clar, evidentment tu has agafat el relleu de la teva àvia, de la teva mare, has dedicat una vida a la botiga, a fer barri, a fer comerç, i evidentment, si algú ens pot explicar amb trossets i de manera molt resumida la història de Cala Riteta, home, doncs crec que ets tu, no?
6: Sí.
3: Però no, però ara et farem una mala passada.
6: Ai, coi,
3: sí,
6: malament.
3: Sí, i et dic, ara ens ho explicaràs.
6: Ara que jo ja m'havia fet la llista.
3: No, tu no pateixis, ara et deixaràs anar.
6: Ah.
3: Però abans hem pensat, saps què? I potser també en forma de sorpresa per tu, tenim una persona a l'altre cantó del fil telefònic que també coneix molt Cala Riteta. Ah. Però molt, molt. I hem pensat, calla, que digui la seva i que també el coneixem. A l'altre cantó del fil telefònic, un que també és de Cala Riteta. Jordi Satoca, molt bon dia.
8: Bon dia.
3: Bon dia, què tal estàs, Jordi?
8: Bon dia a tothom. Bon dia, Mercè, bon dia, Montserrat, bon dia a tots.
3: A veure...
6: Ara em feu plorar,
3: S'embullada mena, s'embullada... No, però no, és fàcil que ploris tu. Tu plores per qualsevol...
6: Ploranera.
3: Si plou més del compte, plora, i si, bueno, i si fa molt de sol...
6: No m'esperava,
3: Escolta'm una cosa...
8: I jo ara estic a Rellinàs i també plora el cel.
3: Sí,
8: que...
3: no. No, Sant Boià de mena, però que tot i que ara ja fa anys que viu fora de Sant Boi, però que ve molt sovint, en primer lloc, perquè Cala Riteta també és casa seva i perquè la Montserrat és la seva germana, faltaria més. Nosaltres hem volgut...
8: Jo encara vaig dient que Sant Boi és el meu poble i porto més temps a Terrassa que Sant Boi.
3: Sí, senyor, sí, senyor. Escolta'm, Jordi, hem volgut començar aquesta sèrie aquesta minissèrie de la història de Cala Riteta i hem volgut que tu diguessis la teva, perquè al final sí que és veritat que la Montserrat ha estat qui ha portat la botiga, però tu has crescut darrere o sota dels taulells, digue-li d'aquesta manera.
8: Sí, sí, ben a prop. Bueno, ha canviat molt, evidentment, la botiga, el carrer... Clar, jo com a anècdota podria dir que de petit el carrer Major era un centre de Sant Boi.
3: Sí,
8: des de dalt de tot, del carrer Major fins a baix, era ple de botigues.
3: Ple de botigues.
8: Jo recordo passejar i aquí hi havia una ferreteria, aquí hi havia la bacallanera, hi havia l'òptica, vull dir...
3: La joieria, sí.
8: Sí, ara passes pel carrer Major i només queda que la carreteta i la farmàcia, i això s'acabarà.
3: Clar, Major, clar.
8: Qui l'ha vist i qui el veu. Clar,
3: entenc, bueno, entenc. Vulguis o no, són records que et queden i que vulguis o no, doncs la nostàlgia aquí juga un paper important. Escolta, molt ràpidament, perquè ton germana té que explicar la història de Cala Riteta, que no és fàcil. Només una cosa, ràpidament, potser ja t'empiparem més endavant, també perquè tornis a intervindre, però ara, d'entrada... quins són els records que tu tens? Tu has vist a la teva àvia, tu has vist a la teva mare i tu has vist a la teva germana. Quins són els records? Perquè al final tu entraves i sorties, vull dir que...
8: Ui, això de l'entrar i sortir és el que pitjor portava. És a dir, era tanta la gent que a vegades hi havia a Cala Riteta,
3: sí,
8: que jo a vegades, i això no ho he explicat, perquè era una cosa que em guardava per mi. Jo era de petit, era molt tímid, però jo hi havia vegades que hi havia tanta gent a la botiga que jo, quan venia d'escola, m'assentava en un portal i esperava que es buidés la botiga.
3: No fotis, sí?
8: T'ho juro, perquè jo era entrar a la botiga i entrava amb el cap cot, perquè, clar, la gent em deia: ai, el nen, com ha crescut,
3: clar, clar.
8: No sé què, i a mi això...
3: I tu deies, escolti...
8: Jo repetidament li demanava a la meva mare que em donés les claus del garatge.
3: Clar, clar.
8: Jo li deia: jo vull entrar pel garatge. I em deia: per què? Entra per la botiga, que em perdràs les claus.
3: Ell el que volia era la clau i el duro, que es deia, saps què vull dir? Molt bé.
8: Jo volia la clau del garatge perquè tenia molta vergonya.
3: Déu-n'hi-do.
8: Has de pensar que abans tothom cosia. Fins i tot a les escoles, a les monges,
3: sí,
8: a cosir. Clar. I hi havia dies que estava ple de nenes. I jo ho passava molt malament.
3: T'entenc.
8: I llavors, bueno, allò era el centre neuràlgic. Jo recordo els migdies, el dinar, allò era una tertúlia.
3: Yeah.
8: No saps Manganito, no saps Fulanito, se sabia tot de Sant Boi.
3: Clar.
8: I era perquè hi havia dos llocs neuràlgics, era una la perruqueria, clar, i l'altra Cala Riteta.
3: Quasi bé podríem dir que hi havia el ple de l'Ajuntament des del punt de vista polític i el ple de Sant Boi des del punt de vista social a Cala Riteta, podríem dir.
8: És que abans, jo parlo de 10 anys, 15... Vull dir, Sant Boi era poble. Ara, doncs, evidentment, això ha crescut molt i ha canviat. Però jo recordo sortir a jugar al carrer i no feia falta que la meva mare em cridés. Hem de pensar que no hi havia mòbil.
3: Estava
8: una senyora i em deia... Podia estar dos o tres carrers més enllà i em deia: Jordi, la teva mare et busca, diu que vagis a casa. No feien falta mòbils.
3: Clar.
8: Era tan conegut.
3: Déu-n'hi-do.
8: Podria explicar moltes anècdotes.
3: No, és que jo crec que més endavant ja anirem demanant que apuntis, que ratifiquis o rectifiquis alguna cosa que li sentis dir a ton germana. Ves per on. No,
8: bueno.
3: Sí, ens agradarà. El que també sabem és que tu avui tens feina i que ara mateix ho hauríem de deixar.
6: Bueno.
8: No és feina de treballar, és feina de... Bueno, ja saps que ara visco de no fotre res. Sí,
3: bueno, home, tampoc...
6: No diguis això, eh?
3: No ho diguis així, que la resta de la comunitat de jubilats es pot queixar i de jubilades, que... Molt bé, escolta'm, Jordi, una forta abraçada. Ho hem de deixar aquí perquè ara volem que s'hi posi la Montse amb tot el que porta, que s'ho ha apuntat, disciplinada com és ella, ho té apuntat. Sí. Jordi, una forta abraçada. I a veure si properament, tenim tres dijous encara per endavant, a veure si properament també dius la teva, d'acord?
8: Bueno, anem quedant.
3: Vinga, que vagi molt bé, gràcies.
8: Que vagi bé, adéu.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
3: Molt bé. Saps què passa, Montserrat? Aquí no hi ha ni trampa ni cartró i anem sempre de cara i no enganyem a ningú. Jo volia que en Jordi...
6: vingués.
3: No, vingués. Ja vindrà, si escau. No, que intervingués, però al final d'aquesta microsecció. Però és que avui resulta que té coses. A dos quarts en punt ha d'estar en un lloc.
6: Sí.
3: No, ara no hem d'explicar res, que és tan personal. Però aleshores hem dit, bé, doncs canviem l'ordre. Al final no passa res si, no. si entra primer.
6: Ara, això ho sabíeu fa dies, no? Perquè hi vaig estar
3: no bé. Donarem pistes. No em va dir res. No donarem pistes. Escolta'm una cosa. Va, que comenci la microsecció. Per on podríem començar la història de Cala Riteta?
6: Jo crec que s'ha de començar pel principi.
3: Sempre. Això diuen els savis. Comencem pel començament.
6: Ja, com que en tenim quatre, doncs sí. cada dijous sí, faré sí. Una generació.
3: Molt bé.
6: Són quatre generacions.
3: Això vol dir que comencem per la teva àvia?
6: Per la meva besàvia.
3: La teva besàvia, Déu-n'hi-do.
6: Sí.
3: De quins anys estem parlant?
6: A veure, la botiga es va obrir el 1886.
3: Sí, senyora.
6: Bueno,
3: sí, senyora.
6: Va tindre diferents llocs.
5: Escolta, 140 anys justos ara,
6: 140.
3: No, no, sí, és sí. que no t'ho perdis. La fundació de Cala Riteta és abans fins i tot que el Futbol Club Barcelona.
6: Oh, I tant.
3: Imagina't, sí. I culers com són ells, perquè són culers de mena.
6: Molt.
3: Va, explica'ns.
6: Doncs no, a veure, la botiga la van fundar la meva besàvia i el meu besavi. La besàvia era la Rita Priu i Farrés. I el meu besavi, el Gabriel Déu i Fisas, que era de Sant Feliu. Jo tinc família a Sant Feliu. I, bueno, a veure, ells la van col·locar primer a un lloc que feien com mocadors. Sí que és veritat que la meva besàvia... He tingut ajuda, He connectat amb la meva tia, que també...
3: Molt bé.
6: Ja li he dit, bueno, em aniràs ajudant amb tot. Doncs ella ensenyava a fer mitja i feia puntes de coixí... I, bueno, llavors, arrel d'això, doncs, clar, es va anar forjant el que era la botiga. I, bueno, llavors la van col·locar, ja et dic, primer a la Rapa, després al carrer Lalou. Després ja van anar a lo que ara, davant del Quelo, que estan fent obres, que estan... Sí. Doncs allà ja va ser oficialment com a botiga, ¿vale? Però bueno. I d'allà ja van vindre cap aquí al carrer Major el 1936, ¿vale?
3: Déu-n'hi-do.
6: I res, doncs portem allà des de llavors.
3: 140 bueno, anys, sí. Que no és poca cosa.
6: Bueno, no sé com, què més explicar-vos, per exemple.
5: Era la besàvia, doncs?
6: Era la meva besàvia.
3: Era la besàvia, sí. Molt bé.
6: I, bueno, a veure, ells van tindre 5 fills. La Maria, que la Maria, la meva tia àvia, es va morir amb 22 anys, era mestra. Tinc a casa el títol de mestre otorgat pel rei...
3: L'Alfons XIII.
6: Es va morir molt jove. Després el Valdiri Déu, que va ser alcalde. El Valdiri Déu i Priu. Alcalde va ser jutge, també. I quan van entrar els nacionals, llavors era el secretari de l'Ajuntament. I clar, van tindre que exiliar-se a França. És veritat que ell, clar, ell era advocat. I llavors va estar treballant durant uns anys a l'ambaixada espanyola a Argentina.
3: Déu-n'hi-do també la història, La història d'aquest home,
6: Tenen d'allòs a l'oncle Jaume, a l'oncle Gabriel, i llavors la meva àvia. I clar, la meva àvia és la segona generació.
3: Però deixem clar que des del primer moment Cala Riteta, en primer lloc es diu Cala Riteta...
6: Per la meva besàvia.
3: I que sempre ha estat allò que diuen tradicionalment de vetes i fils.
6: Sí.
3: Sempre.
6: Fils,
5: cafès...
3: Sí.
6: Botons...
3: Tèxtil, etcètera.
6: Penseu que la merceria...
3: Sí, merceria.
6: Sempre que parlem, per exemple, d'una ferreteria, que tenen coses petites, que si tornillets de diferents mides. Una merceria té moltes coses, però moltes.
3: Pues clar.
6: Només de botons ja són mils de botons. Penseu que, per exemple, agulles n'hi han de moltes menes, però infinitat. Jo encara és ara i descobreixo coses. Imagineu-se.
5: Saps el nombre d'articles que tens? Saps?
6: Uf! Mils. Mils.
3: Imagina't. No, això ja arribarà, el capítol. Aquest capítol ja arribarà, ja.
6: Penseu que és que...
3: Ara toquem els orígens, va.
6: Ara mateix jo m'he enterat d'una agulla de màquina que és per fer brodats, però cuidado, que és una agulla més gruixuda i fa un tipus de brodat diferent. Vull dir, jo ni no l'havia conegut mai.
3: No, que hi ha moltes coses
6: que... sempre hi ha...
3: Però avui toquem els orígens.
6: Sí, els orígens són aquests.
3: 1888, ha dit.
6: No, 1886.
3: Perdona.
6: No, no em treguis anys.
3: 1886.
6: Sí, sí.
3: Molt bé.
6: Ah, bueno, el meu besavi, fins i tot, ell no sabia escriure. Uh-huh. I la meva besàvia li va ensenyar a escriure. Vull dir que... Uh-huh. I, bueno, era, també era, va treballar a la bòbila, era pagès, no sé, jo he crescut també una mica amb tot això de no només la botiga, sinó la pagesia.
3: Clar, sí, perquè la teva família venia tant de la pagesia com d'altres sectors, en aquest cas la botiga com una cosa que es va instaurar a la família de sempre.
6: Per mi era molt normal, al igual dels diumenges, anar al camp a ajudar l'avi. Tu pregunta-li al Jordi quantes vegades agafava, plegava de l'escola i se n'anava amb la bicicleta al camp. Vull dir que... O el meu pare...
3: Molt bé, aquells anys que la botiga va estar oberta sempre, ininterrompudament, podríem dir.
6: I fins i tot vam estar a punt de perdre-la quan van entrar els nacionals. Clar, el Cealon Club Aldiri havia sigut alcalde i era secretari, clar... I a més, a l'Oncle Valdiri, a dalt de casa va deixar que posessin una biblioteca de l'Esquerra Republicana.
3: Carai! Ui, aquí hi havia,
6: llavors, un tema... Llavors anaven a prendre'ns, ens anaven a prendre tot. I la sort, entre cometes, vam tindre de que part de la família de Sant Feliu eren de...
3: Molt bé, eren
6: de l'altra
3: del règim.
6: De l'altra banda,
3: del règim.
6: I vam poder fer perquè no ho perdéssim, si no anàvem, vamos, que desapareixien.
3: Jo pregunto, són èpoques, són temps en què això de l'horari, això no es coneixia. Tu podies tindre obert absolutament sempre, i fins i tot fora d'hores, que si et venia algú que necessitava quelcom, obrir i atendre aquella persona. Jo no sé si de dilluns a diumenge o de dilluns a dissabte o què, però... horaris, bueno, no horaris, no, és que no hi havia horaris, no?
6: Sí, no, a veure, estàs a hora del teu descans i pica algú que necessitava algú. Ja veus, que no només amb ells, a mi m'ha passat, en diumenge, picar-me... Mira, Montserrat, és que necessito, que no me'n recordava que havia d'anar a una boda...
3: Per exemple,
6: i necessito unes mitges. I jo, la boda, ho saps, fa mesos.
3: Sí, no, però allò que passa, aquelles coses urgents i aquelles coses que...
5: El tema de que, clar, les botigues estaven a la casa.
6: Exacte, és que és botiga i casa alhora, llavors sabien que es trobarien.
5: Botiga i casa...
3: Molt bé, escolta'm, ho hem de deixar-ho aquí. La setmana vinent, un nou capítol de la Riteta, d'acord? I Jaume... Una mica sí deixar clar això, no? Que parlar de Cala Riteta al final és això que dèiem, és donar valor, memòria també del que hem estat, dels nostres orígens com a poble, com a ciutat, i una mica això, el comerç proper, que malauradament està desapareixent, el comerç antic.
5: És que s'acaba una mica aquesta personalització, no? Jo crec que ara hi ha botigues de cal tal, ja no n'hi ha. Hi ha Cal Isar ja tancat, Cal Riteta, Cal Apiua...
6: El Xamfrà...
5: Però el Xamfrà ja no era cal.
3: Però parlem de les històriques.
5: A Cal Cisó, Cal Tirito... en fi, tot això que eren botigues abans, no?
6: Cal Bacallaner...
5: Això, ja de Cal Riteta tanca, doncs ja no ens queda cap cal.
6: Ara, no, ja no.
5: Ja són de 30 o 40 anys cap aquí, però d'aquestes històriques ja han anat...
3: Sí, totalment.
5: Un que no era cal, però el Barbós, que pel que
3: et trobava, també va tancar.
6: És veritat.
5: Tota una generació de comerç de proximitat obert en unes èpoques a partir dels anys 40, doncs cap aquí, el teu més enrere, no? Però tot aquell comerç, el que has dit tu, el carrer Major era el centre del poble, perquè era la carretera que anava cap a Sant Climent.
6: Mira, jo només me'n recordo una anècdota, jo era joveneta, i jo venia de comprar i era l'època que hi havia tants militars aquí i jo me'n recordo que vaig entrar rient a la botiga i ma mare diu: "Què rius?" Dic: "Ai, és que mare, duia darrere uns militars." Dic: "Eren andalusos." Ara intentaré fer la veu d'andalus, però bueno. I clar, vaig sentir que comentaven: "Ozu, si esto es la calle mayor, pues ¿cómo va a ser la pequeña?" Mira. No, que jo vaig arribar a riure. Perquè vaig pensar, pues tenen raó. Tenen raó, perquè és veritat. I
5: Però, i a més, al carrer Major hi havia voreres,
6: sí,
5: i passaven,
6: sí,
5: cotxes.
6: És veritat.
5: I, ara el veus i aquí hi havia dues voreres, una per banda.
6: I ara no tenim vorera.
3: Bé, escoltem una cosa, continuarem, però això, i deixar-ho clar, si parlarem de Cala Riteta en aquest sentit, perquè li donem valor... home, fixeu-vos-hi, un comerç, sí, de 140 anys, que no és poca cosa, no. Déu-n'hi-do. I que ha significat el que ha significat. Per tant, això, que tenim tres dijous encara per endavant, oi,
6: sí,
3: Montserrat? Escolta, moltes gràcies.
6: A vosaltres, només faltaria.
3: I continuarem explicant i fent història, d'acord?
6: Molt bé.
3: Que tingueu un bon pont del
6: Ai,
3: Pilar.
6: Ah, és veritat que el dilluns és festa.
5: Dilluns és festa, sí.
3: D'acord?
6: Sí. És que, clar, jo aquesta festa...
3: Doncs us el pren... No, no, doncs, escolta, vols fer un Pilar de 4 o un Pilar de...
6: No, jo ja em conformo.
5: No, un Pilar de 9.
3: Un Pilar de 9.
5: Amb folre, manilles i puntals.
3: Sí, senyor, sí. Doncs que sigui d'aquesta manera. Montserrat i Jaume, que vagi molt bé. Nosaltres, amb un 3 i no res, ens hi posem precisament amb la memòria i el patrimoni. Avui un nou col·laborador que s'incorpora, doncs, a això, a explicar coses molt i molt interessants dels nostres orígens i de la nostra identitat. Fins ara mateix.
9: La República Santboiana. Tornem de seguida.
3: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
10: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
11: Tu rutlles?
12: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
11: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
12: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
11: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la Rutlla.
12: Tu rutlles?

0: l'espai de la memòria i el patrimoni, amb la col·laboració de l'Arxiu Històric Municipal i la Rutlla, Centre d'Estudis Santboians.
1: Dos quarts i sis minuts de 10 del matí. Ens hi posem amb la memòria i el patrimoni, doncs, i com us dèiem fa uns minuts, avui amb nou col·laborador, un col·laborador que, de fet, és un activista de la cultura, un col·laborador de la Rutlla, membre de la Rutlla, Centre d'Estudis Santboians, i ja us avanço que, sobretot, és moltes coses, i podríem dir moltes coses d'ell, però, sobretot, és un gran aficionat a la fotografia, li agrada la fotografia històrica. S'ha preocupat durant tota la seva vida, doncs, d'anar recopilant fotografies i, fins i tot, jo us diria que estudiar-se aquestes fotografies. Està molt, molt a l'aguait de molts detalls i moltes coses que sovint passen desapercebudes, però que, a través d'això, de posar-hi una reflexió ha tret conclusions molt interessants. Algunes d'elles les explicarà avui. I, a més, també coneix força, doncs, també el cinema. Avui, precisament, ens parlarà de cinema amb petjada santboiana. Ell és en Jaume Coll, el saludem immediatament. Molt bon dia, Jaume. Benvingut a la República Santboiana de Ràdio Santboi.
2: Bon dia, Amadeu.
1: Què tal estàs?
2: Pues bé, una mica nerviós perquè és la primera vegada que vinc a la ràdio, però bueno...
1: No estiguis nerviós, que no te'n ramparàs. En sí. Principi, aquests micròfons no en rampen ni hi ha cap problema. Escolta'm, Jaume, en primer lloc, moltes gràcies pel teu compromís, per voler estar aquí a la memòria i al patrimoni.
2: I a vosaltres per convidar-me.
1: Home, sí, home, esclar, però per nosaltres és un luxe. Però escolta'm una cosa, fixa't que jo quan et presentava deia en Jaume, perquè saps que ens coneixem de tota la vida, Santboià de Socarrela, el Jaume, jo deia, no només és un col·leccionista o és un amant de la fotografia, antiga, sinó que sempre, això ho he, no només ho he percebut, sinó que és, això es pot constatar, que a tu t'ha agradat sempre entrar en detalls, estudiar-te bé les fotografies i fins i tot parar atenció moltes vegades amb coses que a molts de nosaltres ens passaria desapercebut.
2: És correcte.
1: Però que a partir d'aquests detalls es treuen conclusions i que són elements...
2: I no conclusions, sinó històries senceres.
1: Per això et dic que són elements que acaben sent testimonis d'un moment i d'un episodi de les nostres vides, de la història.
2: Correcte.
1: No en va. Dèiem que avui parlaries de cinema amb petjada santboiana, i no en va, de tot això que estem dient, a través d'alguna fotografia has pogut treure conclusions molt interessants.
2: Correcte.
1: Explica'ns-ho.
2: Pues mira, era als anys 80 que feia...
1: 1980.
2: Això, sí. Que feia recerca... Així vaig conèixer a un senyor que es deia Fernando Jaume Sons, que era un aficionat també de la fotografia, i parlant amb ell, i em deixa unes quantes fotografies en paper i una pila de negatius.
1: La pila... Diu, Jaume, pila... tu mateix.
2: Sí, em els va deixar i m'hi vaig estar més d'un any.
1: Carai, Déu-n'hi-do, quin món de...
2: Estava tot etiquetat, amb la seva data i tot, correcte, però hi havia una tira escadussera que no tenia cap data, no sabia. I allò que la mires, te la mires amb lupa, ampliant amb l'ampliadora a veure què es veia, i eren quatre negatius, i dels tres eren d'uns focs artificials mig desenfocats, que no es veia pràcticament res, i una, vaig dir, caram, això sembla el Centre Catòlic de Sant Boi.
1: O sigui, tu ja veus que aquella localització t'és familiar i que dius, que això ho identifico com a dalt a prop de la plaça de l'Església, diguéssim, a tot el que és la plaça davant del Centre Catòlic.
2: Exacte.
1: Molt bé.
2: I bé, llavors tu mires bé i veus un camió en el qual estan traient trastos.
1: Entenc que un camió superantic d'aquests de...
2: Sí, més que un camió, una camioneta.
1: Molt bé.
2: No? I allò que comences amb l'ampliadora a ampliar, i es llegeix amb una porta que està mig oberta que posa Dios Gráficos. Dic, caram.
1: Carai.
2: Què deu voler dir això? Sí, sí. Encara amplies una mica més, clar. Hi ha un lateral, es pot llegir molt petitet, que deia Estudios Cinematográficos No, que deia, com es diu això? Los farsantes en producción.
1: Què dius?
2: IFI.
1: Sí?
2: Sí.
1: O sigui, tu a l'ampliar veus clarament que la porta diu això.
2: Sí, a la porta posava Dios gráficos.
1: Vale.
2: Hi ha un lateral.
1: Ah, hi ha un lateral?
2: Posava IFI, los farsantes en producción.
1: Tu prens nota i dius, a veure què és això.
2: Soc aficionat al cinema, sí. Sabia que IFI era les sigles d'Ignasi Ferrés i Quino, que era una productora de cinema.
1: Déu-n'hi-do. De Barcelona, potser.
2: De Barcelona, sí.
1: Carai, molt bé.
2: Aleshores, a partir d'aquí, dedueixes que el Dios Gráficos vol dir Estudios Cinematográficos.
1: Clar, clar. Vale, vale.
2: És una deducció. No. Pels focs artificials que hi ha abans, sí. Dedueixo que els focs aquí a Sant Boi només es fan per la Festa Major.
1: Correcte.
2: Per tant, seria posterior al 20 de maig de la Festa Major.
1: Molt bé, ben vist. Escolta, de moment tot molt detectivesc, podríem
2: dir.
1: Sí,
2: és que és arqueologia.
1: Arqueologia fotogràfica. Arqueologia fotogràfica. Molt
2: aleshores,
1: bé.
2: A partir d'aquí, traiem aquest IFI, ens surt Ignasi Ferrés i Quino. Qui va ser aquest senyor?
1: Qui va ser aquest senyor?
2: Aquest senyor era un productor nascut a Valls, Tarragona, el 1910, i que va morir a Barcelona el 1994. Però era... feia de tot. Era productor, director i guionista, i fins i tot alguna cosa de música també.
1: L'home orquestra, vaja.
2: Sí, sí.
1: Tocava totes les tasques del cinema.
2: Com a cinema, és un dels més prolífics del cinema català.
1: Carai.
2: Tot a molt baix pressupost, per això, eh?
1: Bueno, s'entén. Però va arribar a fer moltes pel·lícules, pel que dius.
2: Sí, un fotiment.
1: Molt bé, molt bé.
2: Però anem pels seus inicis, perquè tot
1: sí,
2: això...
1: Sí, sí, sí, tant i tant.
2: Es agafa als inicis. Doncs pues, el 1933 debuta rodant curts i presenta, interessat pel cinema, el 34, crea una seva primera productora que es deia Emisora Films.
1: Emisora Films.
2: Sí, molt i bé. Roda la seva primera pel·lícula a l'any 35, que es deia Al margen de la ley.
1: Carai.
2: Després, la Guerra Civil Espanyola el sorprèn a mig rodatge de la seva segona pel·lícula, que seria Diego Corrientes, de l'any 36. Però que l'acaba amb una sabata i una espardenya amb molts problemes. Però l'acaba. Després, durant la Guerra Civil, treballa per la FAI i per la CNT. A la postguerra espanyola fa de director de produccions d'Aureliano Campa de Cifesa. Comença a fer una sèrie de comèdies que tenen èxit,
1: bueno.
2: Bastant tontetes, però tenen èxit.
1: Bueno, i que en aquells temps ja s'entén que tot era molt senzill, com dius tu, i tot molt rudimentari, potser.
2: Sí.
1: Molt bé.
2: I això l'anima a posar en marxa una altra vegada la seva emissora Films i per fer pel·lícules de molt baix pressupost, com ja he dit.
1: Uh-huh.
2: El 1943 s'associa amb el seu cunyat Francisco Ariza per posar a ple rendiment la seva productora a l'emissora. I amb oficines al Passeig de Gràcia a Barcelona i es rodava els estudis de la Diagonal. A principis de la dècada dels 50 es separa de Francisco Ariza, ja que es separa també de la seva dona, que era germana d'aquest, i crea una nova productora que es diu IFI España S.A., amb seu al Passeig de Gràcia, però els estudis al Paral·lel. Fins i tot crea una marca discogràfica, una editora musical, que era Discos IFI i Ediciones Musicales IFI.
1: Bueno, prolífica l'home ho era, perquè ja ho deies tu, no?, de que tota aquesta gent eren capaços de fer mil coses diferents.
2: Sí, sí,
1: I amb una energia brutal, també. Però
2: bestial, no brutal, no bestial.
1: Sí, sí, sí.
2: I llavors crea uns estudis de sonorització Parlofilms per agilitzar les seves pel·lícules, perquè quan portava a doblar a fora,
1: clar,
2: li tardaven massa temps. No, però se'ls crea ell mateix.
1: Molt bé.
2: Com a productor Iquino, havia treballat a Sant Boi l'any 53 amb el film La hija del mar d'Antonio Monplet.
1: Carai.
2: En el qual estava basada l'obra d'Àngel Guimerà.
1: Sí, senyor.
2: I estava rodada les primeres escenes només a les escales de l'església de Sant Boi.
1: Ah.
2: I aprofitant aquest d'això, més endavant tornarem a sortir.
1: Molt bé.
2: El 1963, la productora i distribuïdora IFISA s'adapta a les necessitats del mercat i les pel·lícules són realitzades en pocs medis. El mateix 1963 produeix 6 pel·lícules En un any, sis pel·lícules.
1: Sis pel·lícules en un any. Això qui li preguntis avui en dia et dirà, no, escolti, impossible.
2: Avui en dia si te'n fan una o dues és molt...
1: Impossible, impossible.
2: I fa el guió de quatre d'elles, però no les del Mario Camus, que ja veurem més endavant.
1: Molt bé.
2: Llavors, d'aquestes són El crimen, El precio del asesino i el Un demonio con Ángel, que són de Miguel Llum.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
2: I després, una que es diu José.

0: pel·lícules per any.
1: 8 per any. Una bestiada.
0: Això, per qui no conegui el món del cinema, ja us ho diem ara, això és vertiginós. Això només ho poden fer grans productores de Hollywood, evidentment, perquè la mateixa productora té la pila de realitzadors i la pila de projectes paral·lels. I fins i tot en fan més. Però una productora petita, això, per qui no ho sàpiga, Jaume, és vertiginós.
1: Sí. Llavors, anem, ara passem una mica així per sobre. El 1970 es ven els estudis del Paral·lel i Fissa i els estudis de sonorització Parlofilms per continuar dirigint, però per altra gent.
0: Molt bé.
1: El 1982 crea Connection Films i compra els locals de Cifesa i de Reis Soria Films per realitzar les seves últimes 19 pel·lícules.
0: Molt bé.
1: Aquí ja no entro en més detalls de la seva biografia perquè és molt extensa, però ens passem...
0: Uh-huh. No, però anem molt bé perquè així ens situa, sí, i sabem que... de què estem parlant, de quin senyor estem parlant, de quina productora estem parlant i de tot plegat.
1: Sí, perquè tot és un seguit de coses.
0: Molt bé.
1: I aleshores entrem ja al director de la pel·lícula Los Farsantes, que és en Mario Camus, que més endavant serà molt conegut per Los Santos Inocentes.
0: Sí, senyor.
1: I això. I comencem pel seu principi, que és el senyor Mario Camus, nascut a Santander el 1935 i mort també a Santander el 2021. Estudia dret a la Universitat de Madrid i es diploma en direcció i a l'Escola Oficial de Cinematografia de Madrid. I Kino li dona a fer la seva primera pel·lícula, sense comptar la que fa El Borratxo, que és de final de carrera, que és una pel·lícula, bueno, en aquesta no la contem.
0: Molt bé.
1: Llavors, la seva primera en si és Los Farsantes.
0: Molt bé.
1: I Kino li produirà dues pel·lícules, tots realitzades amb molt pocs medis, però aconseguint un to realista molt, molt fort. Tot i que seran un fracàs inicialment,
0: sí?
1: Avui en dia estan... reconegudes al seu lloc.
0: Vaja, formen part de la història del cinema d'aquest país.
1: Sí, perquè estan rodades, es va adelantar una mica amb el tema, i són temes, com diríem, tocant el neorealisme italià, i aquí que acabam de sortir d'una guerra,
0: i aleshores
1: la gent no ho acabava, ho veia massa trist, i no...
0: Ja t'entenc, però són tocs una mica que fixa-t'hi que ja hi ha una corrent a nivell general, que intenta fer coses diferents, no em facis dir, evidentment amb l'art, amb la pintura, amb Dalí, Miró, Picasso, tota aquesta gent, en la literatura també d'altres exemples que trobaríem, i fins i tot amb el cinema, no? De voler fer el Buñuel, tota aquesta cosa, tota aquesta cosa mig subrealista i mig, no?, diferent.
1: Sí,
0: no?
1: Coses... sortir-se una mica diferent del que marca un règim.
0: Exacte. Què més?
1: Llavors, la primera pel·lícula que fa és Los Farsantes, el 1963, que li dona la direcció i fins i tot li deixa triar que faci el guió.
0: Molt bé.
1: Llavors, la seva segona pel·lícula és Young Sánchez, del 63 també, i agafa un relat de F.L. Codea, el Decoa, que digui, perdó.
0: El Decoa,
1: sobre el món de la boxa amateur. Dona un gran realisme i està rodada a l'Hospitalet. O sigui, més a Sant Boi, Hospitalet.
0: Molt bé.
1: Està rodada amb escenaris naturals, perquè són més baratos, perquè els estudis són més cars, no? I s'envolta també de famosos boxejadors. També s'envolta de famosos boxejadors.
0: Sí, personatges molt realistes, perquè de fet són reals.
1: I aquesta obtingué dos premis, un del Círculo de Escritores Cinematográficos, aquest és d'aquí a Espanya, i un al 64 al Mar de la Plata, Argentina.
0: Carai.
1: Com a pel millor actor a Julián Mateos. També aquí a Espanya, degut a la temàtica així neorealista, no? També és una mica de fracàs. Són fracassos de taquilla, però els anys les han posat al seu lloc.
0: Molt bé.
1: El temps les han convertit en una d'això que del nou corrent...
0: Al final, amb referents d'aquell moment, i ja està, vull dir que al final tenen una etiqueta important dins de la història que dèiem.
1: Forma part del corrent del nou cinema espanyol d'aquella època,
0: sí,
1: no? En el qual hi participarien el Carlos Saura i altres, no? I aleshores...

0: anem a fer-li una pinzellada així per sobre de la, del Mario Camus, la seva trajectòria cinematogràfica.
1: Explica'ns.
0: Té films folclòrics. Aquests folclòrics és un amb Antonio Gades, que es deia Con el viento solano, del 66.
1: Molt bé.
0: Amb el Rafael, Al ponerse el sol.
1: Carai.
0: I Cuando tú no estás, i Digan lo que digan, 3.
1: Toma.
0: I amb Diga. Sara Montiel, Esa mujer, del 69. Va rodar un western disfressat d'actual. Disfressat d'actual.
1: Molt bé,
0: no?
1: Molt bé.
0: Però estava rodada amb el Terence Hill.
1: Ui!
0: Que amb els, el seu temps es deia Mario Girotti.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: italià. Però va ser un any abans de que fes l'èxit dels Trinidad.
1: Ei, sí.
0: I aquesta pel·lícula es deia La còlera del viento, de l'any 70.
1: Carai.
0: Després, a nivell de pel·lícules per la, per la tele, va fer, com es deia, amb el Sancho Gracia...
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: Algun episodi de Curro Jiménez.
1: Sí, senyor, el Curro Jiménez, doncs,
0: sí.
1: Va treballar en algun...
0: algun episodi.
1: Ah, molt bé.
0: Algun episodi, no tots.
1: Bon,
0: però va
1: bé.
0: Rodar una sèrie sencera que es deia Los Camioneros, també amb el Sancho Gracia.
1: Ah, val, jo... No, jo crec que he sentit parlar d'això de Los Camioneros, eh? Sí, sí.
0: I molt després, amb drames, La joven casada amb l'Ornella Muti, o Los pájaros de Baden-Baden, l'any 75...
1: Sí.
0: I a les seves adaptacions literàries són el plat fort del Mario Camus. Entre aquestes, que sí, L'alcalde de Zalamea, Fortunata i Jacinta...
1: Sí.
0: La són casa clàssics. De Bernarda Alba, La forja de un rebelde, La ciudad de los prodigios del Mendoza... Però Dugas, concretament La colmena, del 1982, guanya l'Os d'Or... Guanya l'Os d'Or del Festival de Berlín.
1: Molt bé.
0: Aquí ja comença
1: això ja
0: a ser
1: són,
0: reconegut internacionalment.
1: Això ja són paraules majors, això, que
0: sí,
1: diuen,
0: però
1: no?
0: El plat més fort encara ve amb Los Santos Inocentes.
1: Ui, brutal.
0: Que en el Festival de Cannes, no, li fan una menció especial del jurat ecumènic,
1: sí,
0: i el premi millor actor, que va ser exequo, per Alfredo Lando i Francisco Raval.
1: Val. Molt bé. No, home, dos personatges també del cinema, eh?
0: Sí, pues aquestes dues pel·lícules, actualment, Els Santos Inocentes, li donen el llançament internacional i reconeixement mundial. No?
1: Déu-n'hi-do.
0: Llavors, entrem ja a lo que és la pel·lícula en si, que és una pel·lícula que dura uns entre 82 i 90 minuts, depèn
1: home,
0: de...
1: Home, Déu-n'hi-do, també, eh? Déu-n'hi-do.
0: Sí. Està basada a una novel·la curta de l'escriptor Daniel Sueiro, que intervé també amb el guió. Les seves localitzacions acreditades són Pedraza, a Segòvia, a Sepúlveda, també de Segòvia, i Valladolid. Totes elles a Castella i Lleó. Però, en canvi, no està acreditada Sant Boi del Llobregat.
1: Carai.
0: Aquesta no apareix per enlloc.
1: Una mica injust, eh? Una mica injust.
0: Sí. També són molts pocs minuts.
1: Bueno, però estem repartits. Parlant de seqüències molt curtes.
0: Sí, però fonamentals també, eh?
1: Ah, molt bé.
0: I hi ha, entre elles hi ha unes escenes rodades a dins del Centre Catòlic.
1: En el teatre, diguéssim.
0: Està tot mig destartalat, no? I els actors aquests es preparen per fer... I van fent unes xerrades i així, entre ells. Aleshores... també hi ha unes escenes a la plaça de l'Església en el qual col·loquen uns bancs de la mateixa església davant just de les escales i davant de la rectoria.
1: Ah, carai, va.
0: Això es veu la rectoria
1: i
0: es veu la...
1: El que seria la plaça, eh?
0: Sí. Llavors...
1: Mossèn Olivera, potser? Sí, la plaça.
0: Sí, plaça Mossèn Olivera, sí.
1: Molt bé.
0: En aquell temps no sé com es deia. Plaça de l'Església era.
1: Per exemple.
0: I a la pel·lícula, que seran uns actors... fan una representació dalt de les escales i es fa una escombrada en vertical, agafant tots els bancs aquests amb una quanta de gent de públic, enganxa els actors a dalt de les escales representant una seva obra i tira cap amunt fins a dalt el campanar.
1: Carai.
0: I es veu tota l'església de la façana de l'església.
1: Impressionant.
0: Llavors, unes altres seqüències, sortint els actors de dintre de l'església, un cop baixen pel cantó esquerre i se'n van cap al Frederic Mistral, i es veu el carrer també, i una altra seqüència baixen pel cantó dret i es veu el carrer La Pau.
1: El carrer de La Pau, molt bé.
0: Bueno, I això és el que més o menys es veu.
1: Aquestes són les seqüències localitzades i no acreditades. I no acreditades. Compte, injust, però és així. Què més?
0: Aleshores, expliquem una mica la trama de...
1: Molt ràpid ja, sí.
0: A veure, narra la història d'un grup de teatre que es deia Los Cómicos de la Legua.
1: Los Cómicos de la Legua.
0: Sí, però això en general, els còmics ambulants tenien aquest nom. Però a la pel·lícula es deia La Companyia de Don Pancho.
1: Toma.
0: No, és tota una sèrie de personatges, cada un amb la seva història.
1: Sí, la seva personalitat.
0: Personal, però a la vegada la història comuna de tots, passant misèria, anant de poble en poble. I aleshores, uns cops... van a un poble i els reben a pedrada.
1: Artistes, podríem dir, nòmades, que no paren de voltar amunt i avall per guanyar-se la vida.
0: I buscant-se la vida com poden.
1: Sí. Perquè és un moment... Una mica com els circs, com una mica...
0: Sí, no? Exactament. És que no deixa de ser un circ al teatre.
1: Sí.
0: Aleshores, arriben a un poble que és Setmana Santa, i clar, per Setmana Santa què? Tanquen tot, clar. Es queden sense feina.
1: Imagina't, tràgic.
0: Ja estaven passant gana i no arriben als calés. Allà es crea una tensió forta,
1: clar.
0: I cada un d'ells se les apanya com pot, no? I arriba un moment que, acabada la Setmana Santa, un grup de ricatxos del moment, els hi donen per fer una representació privada per ells a un xalet.
1: Sí, els agafen per fer una...
0: Fan
1: una plan tancat.
0: Sí, fan una representació, no? I a l'hora de pagar-los, resulta que un dels seus de la companyia els hi fot els calés i se l'aspira.
1: Déu-n'hi-do, si la tragèdia ja era la que era, imagina que a sobre algú robi els calés, no?
0: Sí, aleshores, a part de tot i cada una de les històries, que de moment no les explico, perquè si no perd tot l'interès faria massa spoiler.
1: Sí, no crec que la trobem a Netflix, aquesta, però bueno...
0: A Netflix no ho sé, però a internet sí.
1: A internet sí, molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí, perquè jo l'hi trobava,
1: eh? Sí.
0: Aleshores, arriba un moment que ja pugen al carro d'això i se'n van a Corramont, i hi ha una frase lapidària al final.
1: A veure, deixa anar, amb això acabarem avui.
0: Sí,
1: vinga.
0: Que el Don Pancho, que és el jefe, diu: a partir d'ara tot irà millor, dirigint-se a Justo, que li reclama l'endarreriment i les condicions laborals. I el Justo li respon, diu: todo va seguir igual, murmurant a l'esquena de l'empresari mentre resignat a la camioneta amb els seus companys.
1: No? Déu-n'hi-do,
0: i així acaba la pel·lícula.
1: Tot continuarà igual, és el món dels artistes pobres, digue-li així.
0: I això...
1: Molt bé, Jaume.
0: I això en principi és tot la...
1: Molt bé, doncs escolta'm, un exemple del que és cinema en petjada santboiana, ens ha agradat molt, ens ha fet molta gràcia que ens expliquis aquesta pel·lícula, i al final doncs forma part de la memòria també de la nostra ciutat. Més endavant, quan et pertoqui un altre cop vindre, doncs suposo que parlarem de fotografies, de cinema...
0: De cinema, sobretot. Potser no, però d'alguna fotografia.
1: D'alguna fotografia també, que és molt interessant.
0: Sí.
1: Doncs escolta'm, gràcies, Jaume Coll, ho hem de deixar-ho aquí. Espero que et provi l'haver començat doncs, a formar part de la memòria del patrimoni, i fins la propera, que vagi molt bé.
0: Molt bé, doncs bon dia a tothom i a reveure.
1: Vinga.

0: amb 3 persones mortes i 2 desaparegudes. Protecció Civil manté l'alerta groga per xàfecs que poden ser intensos i s'hi afegeix avui la presència del vent. Avui entra en vigor el decret que inclou la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Ho fa poques hores després de la mort a l'hospital de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, disposada a liderar el Front Ampli de l'Esquerra de cara a les eleccions del 29 de novembre. Colau proposa com a condició aglutinar en una única papereta tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. Nova jornada de mobilitzacions d'estudiants i professors avui a França després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les seves demandes. Tot i això, Sebastián Lecornu va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial. Els serveis d'urgències van atendre unes 400 persones amb afectacions oculars provocades per contemplar l'eclipsi solar del 12 d'agost sense la protecció adequada. Segons ha sabut 3CAT Info, la majoria van ser lesions lleus i només en 2 casos els afectats van tardar uns dies a recuperar del tot la visió. Oques Grasses emociona l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 4 concerts que farà la banda d'Osona per posar punt final a 14 anys de carrera. Fins dissabte passaran per Lluís Companys 225.000 persones, una fita inèdita per a un grup català que fins ara només havia aconseguit Coldplay.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça recupera Joan García, està pendent de Rafinha per a partir de dissabte contra Getafe en la represa de la primera divisió de futbol. L'espanyol Javi Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga on juguen demà. En bàsquet, victòria del Manresa a l'Eurocup davant l'Ulm alemany, 189. La Champions d'handbol avui, Barça, Dinamo de Bucarest a 8:45. A la Champions de waterpolo, victòria de l'Atlètic Barceloneta contra el Novi Serbi per 15-12. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins ha guanyat aquesta matinada l'últim partit de la fase de grups contra Suïssa 6-0. Demà jugaran en semifinals previsiblement contra Portugal.
0: Domini dels núvols a les comarques de Barcelona i Girona i al vessant nord dels Pirineus. S'esperen ruixats dispersos que amb el pas de les hores quedaran ubicats al voltant de la costa central des del Maresme fins al Baix Llobregat. Localment poden ser intensos i hi pot haver tempestes. Descens de la temperatura.
1: Trescat Info.

0: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.
1: Partitura de tarda. Un programa de música a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 3 a 5 de la tarda i els diumenges de 10 a 12 del vespre a Ràdio Sant Boi. La música clàssica a partitura de tarda.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la Catalanó?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
2: Hola, sóc Llorenç Roca i tots els dimecres de 10 a 11 de la nit Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Uep, a bona ruta.

0: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
1: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
2: Hola, soy Juan Carlos Unzué, es jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: L'espai del reflexionador amb Santi Recasens.

0: 10 minutets han passat de les 10 del matí i és el moment de donar pas a l'espai del reflexionador, aquesta secció doncs, on ens agrada que el nostre analista professional, el podem qualificar d'aquesta manera, en Santi Recasens ens expliqui coses, ens faci rumiar. Sempre ho planteja de la manera més objectiva, amb dades. Ell és un home precís, ja el coneixeu, i li agrada d'exposar les coses per tal que després cadascú tregui el seu propi criteri. Explicat d'aquesta manera, s'entén perfectament. Santi Recasens, molt bon dia, què tal estàs?
1: Molt bé.
0: Ras i curt, és l'analista, és el que fa rumiar.
1: Sí, sí.
0: I ja està, és així, no hi ha més.
1: I el tema d'avui m'ha espantat una mica.
0: T'entenc perfectament. Vols que el recordi
1: Vinga.
0: A la nostra audiència? Sí, bueno, de fet, recordar i explicar, perquè
1: sí, sí.
0: Vam donar alguna pista la setmana passada, però crec que és molt interessant. Ho hem titulat d'aquesta manera: els Watergate mal explicats o desconeguts d'en Donald Trump. I és que si l'enrenou que va fer desaparèixer el Nixon com a president dels Estats Units ja va ser un punt d'inflexió a la política nord-americana, potser ignorem que algunes accions del president actual es podrien qualificar de la mateixa manera o fins i tot pitjor. Santi, en aquells moments va ser un escàndol el Watergate, però si analitzem punt per punt, és que avui en dia l'espionatge als altres polítics, l'espionatge a l'oposició, és que en mans d'en Donald Trump això sembla una història, la del Nixon, de la Disney.
1: I diré coses de quan vivia allà.
0: No vull exagerar, però vull dir...
1: No, i diré coses del Donald Trump, de quan vivia jo allà, ja fa anys,
0: sí.
1: Que no surten a internet,
0: Per això et dic, però...
1: Perquè jo vaig conèixer persones que van treballar amb ell i per ell.
0: Sí.
1: I en fi, mare de Déu, senyor.
0: Escolta'm, no exagerem si diem que avui en dia ho veuríem com una tonteria, lo del Nixon? Home, no vull exagerar, tampoc.
1: Mira...
0: Sí que va ser polèmic. Sí que
1: sí.
0: Va ser polèmic i al final, si va desaparèixer, va haver de dimitir, va ser per les malifetes i per tot el que hi havia darrere. Però és que comparat amb moltes coses que està fent en Donald Trump...
1: Mira, comencem una miqueta per explicar en breus paraules en què va consistir l'escàndol Watergate. Watergate és el nom d'un edifici que hi ha a Washington.
0: Mira, l'he visitat, aquell edifici d'apartaments que es veu des de... Crec que és des de Virgínia, des d'aquell moll de fusta...
1: Em sembla que sí.
0: Del Potosí, del...
1: Sí, per això es diu Watergate.
0: Watergate.
1: Porta de l'aigua.
0: Sí, sí, sí, ho recordo perfectament.
1: El punt és que allà hi havia la seu del Partit Demòcrata i el president Nixon, el Partit Republicà, van posar micròfons per tot arreu per espiar tot el que feien els seus adversaris polítics.
0: Sí.
1: O sigui, la versió, entre cometes, analògica del Pegasus. Els van acabar enganxant gràcies a una tasca d'investigació de dos periodistes del Washington Post.
0: Perdona una cosa, és el riu Potomac.
1: El Potomac, sí.
0: No sé què he dit, Potosí o no sé què. No, és el Potomac.
1: El Potomac.
0: I això està en un petit estat que es diu Virgínia.
1: Virgínia,
0: no?
1: Sí.
0: Ho diu per puntualitzar, que crec que és la fantàstica i maca vila d'Alexandria.
1: Oh, i tant.
0: Que sí?
1: Preciosa.
0: Aquell moll de fusta tan xulo. I tu en el fons com fent, no sé, no curva, però allà en el fons així com aquests apartaments.
1: Sí, sí.
0: Ho recordo perfectament.
1: El cas és que el que va condemnar el president Nixon no va ser espiar els seus adversaris polítics. Va ser negar-ho, va ser mentir a l'opinió pública.
0: Que és el que més castiga el poble americà.
1: Exacte, que és el que més castiga el poble americà. Però és que el mateix Washington Post ha fet un estudi de les vegades que ha mentit en Donald Trump i de forma, no allò que dius dissimulada, sinó obertament, 29.000 vegades. I aquí també parlarem una miqueta de com és que el poble americà no castiga aquestes coses. Però mira, comencem també pel començament, perquè abans del Donald Trump president I hi va haver un Donald Trump que era ja igual de trampós, eh? Igual d'immoral, igual de...
0: Carai, quines declaracions.
1: Jo recordo, jo no vivia a Nova York, jo vivia a Nova Jersey, que està a l'altra banda del riu Hudson.
0: Sí, sí, i tant.
1: Va sortir, el Donald Trump li va donar, durant una època, per construir i gestionar casinos.
0: Sí, sí, era una de les seves aficions.
1: I els tenia en una ciutat que hi ha a New Jersey, que es diu Atlantic City, que és un Las Vegas en petit.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo vaig anar a un dels seus casinos, el Taj Mahal, que era una imitació de la Índia.
0: Sí, sí.
1: O sigui, poques vegades he vist algú amb tan mal gust, amb tan... Bueno, és que...
0: Bé, sempre ha sigut un tipus molt ostentuós. Recorda la torre Trump a Nova York,
1: sí.
0: Que tal com entres ja aquell salt d'aigua allà al mig,
1: bueno, però allò encara té una mica...
0: daurat i amb uns colors...
1: Però allò encara té una mica de classe.
0: Però hi ha molta soberbia allà dins.
1: Però encara hi ha una mica de classe.
0: Ja,
1: aquest casino és que era elefants de cartró pedra, i, o sigui, tan penós.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: El punt. Tot allò va quebrar. Perquè el Donald Trump, tant que es parla de que és un gran empresari, s'ha hagut de declarar en bancarrota 6 vegades. Sis vegades. I no perquè fos per coses de mala gestió, no, de vegades ha usat les lleis de la bancarrota al seu favor, doncs per no pagar deutes.
0: Carai.
1: Jo he conegut a gent allà que m'ho deien, i et parlo de l'any 97 i 98. El Donald Trump és milionari perquè no paga les factures. I fa plegar a proveïdors seus, que clar, que si no cobren han de tancar.
0: T'entenc.
1: Va passar un incident, i ara això, amics meus, va passar un incident. El Donald Trump, l'helicòpter corporatiu del seu conglomerat d'empreses, va patir un accident. Van morir tota la seva cúpula directiva, que eren els seus 6 o 7 vicepresidents més importants, anaven tots en aquest helicòpter. I el Donald Trump es va salvar perquè en l'últim moment no va agafar l'helicòpter perquè li va sortir un imprevist. L'helicòpter va caure. Es van morir tots. I ara se sap ja. Va ser la màfia.
0: Ja t'entenc.
1: Va ser la màfia perquè el Donald Trump va anar allà...
0: Allò que em deus...
1: No, senzillament...
0: No, vull dir...
1: A veure, Atlantic City estava controlat per la màfia. I el Donald Trump va anar allà, va anar a parlar amb Vito Corleone per dir-li, ara tu, qui no manes, ara mano jo, que sóc en Donald. I literalment, pues, en fi, es pensava que Atlantic City era seu. I això la màfia no oblida.
0: T'entenc.
1: O sigui, imagina't, ja es va escapar d'un intent d'assassinat pels pèls.
0: Per això que et dic, per això et deia jo de les factures no pagades de la màfia, allò que em deus, o allò que m'has fet i jo ara et passaré factura, no?
1: I d'anar de xulo amb els padrinos que controlen tot allò. No obliden aquestes coses, no les obliden. És el primer president condemnat per delictes no greus, gravíssims, com abús sexual, difamació i frau empresarial.
0: Carai.
1: I no sé per què no li ha passat factura. Jo recordo perfectament a les primeres eleccions que em van preguntar gent d'aquí, escolta, tu creus que Donald Trump guanyarà? Jo vaig dir, mira, jo he estat als estats del que en diuen el cinturó de la Bíblia, que són tots aquests estats del mig est, industrials, però que són tremendament religiosos. Per això se'n diu el cinturó de la Bíblia. Vaig dir, és impossible que el Donald Trump, un immoral com ell, pugui guanyar en aquests estats. Doncs va treure majoria absoluta a tots.
0: Yeah.
1: No va guanyar pels pèls, va arrasar a tots. I és ja quan em vaig quedar, saps què, Santi, a partir d'ara, segueix en aquest tio, perquè hem de reconèixer una cosa, que totes les bestieses que ha fet no li hagin passat factura electoral, i és el que em costa de... Però bueno, anem a mirar aquí. El Watergate per excel·lència, del que jo no acabo d'entendre com se n'ha sortit, és la seva relació amb el Jeffrey Epstein.
0: Val.
1: El pedòfil, el que van... Bueno, les males llengües diuen que es va suïcidar a la seva cel·la.
0: Això diuen.
1: Altres diuen que el van suïcidar. Mira tu que hi ha fotos del Donald Trump amb el Jeffrey Epstein, sí, i amb actitud de ser íntims col·legues. més fotos del Donald Trump.
0: I que et fan pensar, eh? Et fan pensar.
1: No et fan pensar gens, perquè, bueno, és que és tan evident...
0: Tu ja m'entens.
1: Sí, sí. Més fotos del Donald Trump, més jove, rodejat de nenes que veies molt clar que jo no sé si tenien 18 anys. Però, des de luego, no en tenien 30 ni 40. Uh-huh. I amb el Jeffrey Epstein també al costat. Que això no li hagi passat factura? No, o sigui... Un altre cas... Stormy Daniels. Una...
0: Ei, aquí també...
1: Una actriu...
0: Compte, això.
1: Una actriu del cine...
0: Sí. També.
1: Una actriu del cine porno, que just abans de les primeres eleccions li van pagar $130,000 perquè callés sobre una aventura que va tenir amb el Donald Trump, estant el Donald Trump casat.
0: Recordem aquest episodi, ja, nosaltres no hi érem, però vull dir, ja m'entens.
1: I també una cosa que al públic americà li costa bastant de perdonar és que els seus presidents tinguin aventures extramatrimonials. Amb això són molt, molt puritans. Les poden tenir, però que no se sàpiga.
0: Ja t'entenc.
1: Només cal
0: allò que deien de la mujer del César, no?
1: Exacte. Només cal recordar el que va passar amb el Bill Clinton i la Monica Lewinsky.
0: Sí.
1: Que aquí també es veu quan ell va confessar allò de... He tingut relacions no adequades, perquè veges una miqueta lo diferent que és Estats Units.
0: Sí, sí.
1: Mig Estats Units es va horroritzar, quan ja se sabia, però es va horroritzar, i en canvi a Nova York, a Times Square, tothom aplaudint i rient.
0: Imagina't.
1: Perquè veges que...
0: Sí.
1: Són dos països en un totalment diferent. Clar, el president dels Estats Units, relació extramatrimonial, estant ell ja casat i a sobre amb una actriu porno. Es destapa que li ha pagat perquè no obri la boca. I tampoc li passa factura.
0: Tampoc.
1: La sala...
0: Això anem apuntant, anem fent una llista.
1: La sala al Capitoli. O sigui, un president dels Estats Units animant a que se salti al Capitoli. Després ja li van dir, tio, tens que corregir això perquè ara sí que l'has fet massa grossa.
0: Anticonstitucional de totes.
1: O sigui, vamos.
0: Delicte,
1: sí,
0: directament.
1: Sí, i després amb un tuit d'això, bueno, ho va mig matitzar, va, torneu a casa. I es va aferrar això per... Com t'ho diria... Tu t'imagines que el... Bueno...
0: No,
1: és que
0: digue-ho de la manera que ho pensis.
1: Sí, no, és que estaven intentant comparar-ho amb el cop d'estat del 23F, però és que, clar, no se sap ben bé si el cop d'estat del 23F el va alentar també algú de les altes esferes, del qual no diré el nom, però que tots sabem.
0: Ja.
1: I no em vull ficar en política, jo, ara. El cas és que... El Capitoli dels de Washington, el temple sagrat de la democràcia, el propi president, animant amb una colla d'energúmens i fins i tot aquell aprenent de Buffalo Bill Barat, te'n recordes aquell amb els cuernos de bisonte?
0: Home, totalment.
1: Animant, i va haver morts, a més.
0: Totalment.
1: Policies que intentaven defensar allò i que van morir en l'intent. I el vicepresident... el Mike Pence,
0: sembla que es deia,
1: va haver de ser evacuat per la FBI perquè no el linxessin.
0: És cert. Per cert, volia dir, una escena dantesca.
1: I el Donald Trump aplaudint-ho i animant-ho. A veure, em podríem anomenar...
0: Sí, és que n'hi ha per donar i vendre. A més, els casos, això ho saps perfectament tu, que si gratessin una mica identificarien moviments polítics, cosa prohibidíssima, moviments polítics per part del president dels Estats Units per guanyar calés, fer pujar i baixar la borsa a la seva dèria.
1: Inventar-se una moneda virtual.
0: També.
1: I clar, i és que ell amb un sol tuit és que fa pujar i baixar els mercats a la seva conveniència.
0: Totalment.
1: Això aquí a Espanya té un nom: maquinación para alterar el precio de las cosas.
0: Totalment.
1: O frau bursàtil, o no ho sé. I aquests delictes allà a Amèrica també hi són. O sigui, tots els que heu vist la pel·lícula Wall Street, la primera,
0: sí.
1: Es veu al final com a l'FBI s'emporta emmanillat aquell corredor de borsa que s'ha passat de llest. Aquestes lleis existeixen i s'apliquen. I jo no sé si és per la immunitat del Donald Trump o què. Jo tinc curiositat per què passarà amb ell quan ja no sigui president i ja no tingui immunitat.
0: Ves a saber si voldran o podran obrir carpetes. El que sí que és veritat és que tu has parlat de coses que anava a dir freguen, que traspassen el delicte, però fins i tot hi ha d'altres accions que no es poden realitzar, que potser tenen menys transcendència, però que també estan penades. Sí. Per exemple, ell ha tret una fotografia d'un dels presidents dels Estats Units, el darrer, que el va presidir amb ell,
1: sí.
0: i n'ha posat un altre que se n'estan fotent.
1: Sí.
0: Ja ho sé que dius, home, sí, però comparat amb tot el que he fet, això no té més...
1: Però
0: també està penat, també ell no ho pot fer-ho, per molt president que sigui.
1: Delicte d'injúries.
0: Per exemple.
1: Així de
0: simple. I que tu no pots tocar la fotografia d'un dels presidents dels Estats Units i treure-la i enfotre-te'n, etcètera, i quan tens convidats com el Xi Jinping i d'altres, anar a ensenyar-los la galeria dels presidents, uh-huh. i dir, mira què he fet aquí, i enfotre-se'n, vull dir.
1: Sí, sí.
0: És un exemple d'una cosa que pot semblar intranscendent, però que al final sembla que ell ha preparat o ha muntat tots els mecanismes adequats perquè ni la CIA ni ningú li pugui rebatre res.
1: Ja es veurà això, torno a repetir. Quan perdi la presidència, i estiguem pendents ara de les eleccions midterm, a veure què passarà. Ja veurem què passa quan perdi la presidència, perquè la que perdi aquesta protecció,
0: sí,
1: és possible que...
0: Que s'obrin carpetes.
1: Que s'obrin carpetes i que vagin a per ell. Jo el que vinc a dir amb això, el que t'he explicat abans de l'assumpte de l'helicòpter, que n'estic segur que ningú
0: és
1: sabia...
0: És un exemple més.
1: I jo me'n recordo perfectament.
0: No, és curiós.
1: A veure, un home que es creu en poder com per desafiar a la màfia que governa tota aquella ciutat,
0: sí.
1: és un tio amb un procés de presa de decisions diferent.
0: O sigui, per dir-ho fàcil.
1: Per dir-ho fàcil. O sigui, desafia totalment a qualsevol autoritat, fa el que li dona la gana, es creu en patente de corso per... I jo no sé si ell es pensa de debò que no li... I em sembla a mi que si no li han tocat les pessigolles, encara que ja ho han intentat, és perquè, clar, ell segueix tenint un poder de convocatòria tan gran que és que amb dos tuits seus pot enviar a milions de persones al carrer destrossar-ho tot.
0: Recordes aquella frase de dispararia, Sí,
1: li podria fotre un tret a algú al carrer
0: algú
1: i no passaria
0: i,
1: res.
0: I no passaria res, no?
1: Seguirem aquest tema després de les eleccions midterm, perquè jo parlo amb amics meus americans, alguns republicans, però que estan horroritzats amb el Trump, i es veu que la seva quota de popularitat està per terra.
0: És el que jo et volia preguntar. Ja sé que avui parlem d'una altra cosa, els Watergate, amagats, o digue-li com vulguis, d'en Trump, però una mica sí que preguntar-te què creus que passarà en aquesta mena d'eleccions de renovar o no la confiança.
1: Bueno, amb Watergate ja sé que era el tema d'avui, escolta, només n'he dit tres. Però Déu-n'hi-do, quins tres,
0: Que sí, que sí.
1: Mira, el que jo preveig és que les eleccions al Donald Trump, no se sap mai, es fotrà una bona patacada.
0: Tu creus que sí?
1: Sí, però ell no ho voldrà acceptar. No ho voldrà acceptar.
0: Per tant?
1: Tornarà a inventar-se una fantasia paranoica de les seves, però m'oloro que aquesta vegada la gent ja no se'l creurà. Perquè així com les altres eleccions encara tenien l'excusa de que els demòcrates han manipulat les eleccions, aquesta vegada són unes eleccions en les quals mana ell, com aquell que diu, mana el seu partit.
0: Uh-huh. Mm? Bé, sí, d'acord, però suposo que algú li haurà d'aturar els peus si s'inventa una nova maniobra.
1: Mira, de moment hi ha un raig d'esperança. Tribunal Suprem. Tres dels jutges del Tribunal Suprem els va nomenar ell, ha dit personalment. I els tres jutges aquests, en dues ocasions, han fallat ja en contra d'ell. Que ell això no s'ho esperava. I ara, evidentment, aquests jutges no només són desagraïts, són uns comunistes.
0: Sí, de pas.
1: O sigui, és algú... Hi haurà més casos equivalents del Watergate.
0: Sí, equivalents, tu ho has dit molt bé, perquè al final avui volíem analitzar de dir... És comparable o fins i tot més exagerat algunes de les accions que... per tant, jo, la pregunta, ja no punyent, sinó lògica, sí, és, després d'aquestes comparacions, d'aquests paral·lelismes, etc, o fins i tot de voler dir, bueno, escolta, això està a la mateixa alçada, en aquells temps, en aquells temps del Nixon, hagués saltat ja fa estona el mateix tram?
1: Ho tinc claríssim.
0: Per tant, m'estàs dient que la cosa ha anat a pitjor.
1: Mare
0: de amb el sentit de la democràcia i de la transparència política.
1: Ha anat a molt pitjor, a molt pitjor, però de totes maneres algun dia seria bo convidar aquí un psiquiatre. No, no, no, perquè, a veure, el Donald Trump, malgrat totes aquestes bestieses, la capacitat que té d'encantador de serps, des d'un punt de vista psiquiàtric, ostres, és per estudiar-s'ho, eh? És per estudiar-s'ho i realment aplaudir no, però admirar la seva capacitat que té per donar-li la volta a les coses. Ara, quan acabi la presidència i ja no tingui immunitat, s'obriran carpetes.
0: Aquesta era la pregunta del milió, s'obriran carpetes o no? Per cert, no sé si ho hem analitzat des del punt de vista psiquiàtric, però sí que experts en cal·ligrafies i amb l'art d'entendre les signatures de les persones, una persona ens va explicar la personalitat i el caràcter del mateix Trump.
1: Sí, sí.
0: Veient la seva signatura. Això ho hem fet, aquí.
1: Perquè són aquestes coses que jo intento manipular la gent com ell, i és que vamos, tothom se n'enriuria de mi. El Donald Trump té una capacitat per fer-ho de forma natural, que és que no vull dir que l'admiri, però que dona molt a què pensar, eh? Dona molt a què pensar.
0: Molt bé, doncs, escolta'm, com a resum de tot plegat, podríem dir, sí, en Donald Trump n'ha fet alguna que es podria comparar amb el Watergate del Nixon, i no alguna, sinó forces.
1: D'altres d'infinitament més fortes.
0: Molt bé. Santi Recasens, com sempre, ens prova molt tot el que expliques i a més, treus alguns episodis que fins i tot eren desconeguts per la majoria de la gent i, per tant, és molt interessant sempre.
1: Sí, de la meva experiència personal.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Escolta'm, la setmana vinent més parlarem d'un tema també molt, molt interessant i molt escaient. No sé si vols avançar alguna cosa.
1: Els efectes econòmics del canvi climàtic.
0: Molt bé.
1: Començant per la meva pròpia pell,
0: sí, sí,
1: perquè la pagesia serà de les primeres afectades.
0: Doncs compte, perquè no ho analitzarem des del punt de vista científic, que ho hem fet un centenar de vegades i ho continuarem fent, sinó que ja serà un tema polític
1: i econòmic.
0: Gràcies, Santi, que vagi molt bé i bon pont.
1: Una força... pont?
0: Sí, el dilluns és el Pilar.
1: Ostres, noi, tinc que anar més a missa, tu.
0: Bueno, home...
1: Ostres, noi, estava ben bé la lluna.
0: A missa o apunta't als castellers i fes algun pilar de 4 o un pilar de 5.
1: Ai, Déu meu, Déu meu, quina imatge que acabo de donar.
0: Molt bé, que vagi molt bé, Santi.
1: Una abraçada, amics.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
3: Això és la República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
4: L'espai del Diccionari Alternatiu.

0: Dos quarts i cinc minuts d'onze. El diccionari alternatiu. Venim del reflexionador, sempre ho diem, un espai que ens fa doncs, pensar, reflexionar, rumiar. I el diccionari alternatiu no és menys, perquè també ens fa pensar moltes vegades són qüestions enigmàtiques que de solucions no en trobem, perquè són interrogants, i els interrogants ja ho tenen, això, i tot el que és la paraciència ja ho té. Però bé, ens fa pensar una mica de què carai deu haver-hi que no acabem d'entendre o no acabem de conèixer. Pràcticament el diccionari alternatiu és això i més. I donem la benvinguda, com sempre, a una nova setmana de diccionari alternatiu a les nostres bruixes de butxaca. Comencem per la veterania de la casa, Anaïs. Molt bon dia, què tal estàs?
1: Muy buenos días. Pues bueno, con el tema que toca hoy, entusiasmadísima.
0: Sí. Sí, ara ho explicarem, i tant que sí. No, a més et toca de prop, esclar, home, sí, sempre et toca de prop tot el que passa aquí. Sílvia Amadeu, molt bon dia, què tal estàs?
2: Molt bon dia, doncs, aquí amb vosaltres, amb el vostre caliu, estic molt bé.
0: Mira, m'ha agradat això, amb el vostre caliu. No tenim màgia com vosaltres les bruixes, però tenim caliu.
2: Molt de caliu.
0: Tenim caliu, eh? Això sí que ho tenim, Àngel.
3: Sí, com a casa, enlloc.
0: Tenim.
2: Com aquí a la República, enlloc.
0: Enlloc. Caliu. Fem caliu. Som una mica també bruixots.
2: També.
3: No? Sí, remenem manera, sí.
0: Remenem també aquelles olles de que surt d'aquestes olles, surt les pòssimes, doncs, aquestes secretes i màgiques, i a veure què surt, no, d'aquí?
3: A veure què surt.
0: Sí.
3: És una bona...
0: Molt bé, bona molt bé. No em facis xerrar. No, no, i mal dit perquè sí o sí hem de xerrar. Però...
3: Tenim una estona per xerrar.
0: Sí. Molt bé.
3: Podríem xerrar.
0: Escolteu-me, va, posem fil a l'agulla, perquè avui volem parlar dels tallers de temàtica paracientífica i de màgia, de bruixeria i d'altres qüestions d'aquest àmbit misteriós. De fet, sembla que aquests tallers de màgia i de paraciència estan de moda i que interessen a molta gent, i és per això que volem saber de què tracten, si són fiables. Parlem, doncs, dels cursets, també podríem dir. No m'atreveixo a dir màsters, això ja seria aspirar molt, però sí, dels tallers.
2: Però també es fan, eh?
0: No, ja.
2: Hi ha tallers o cursos que no posen el nom de taller o de curs, però posen el nom de màster, que també explicarem la diferència entre tots trets.
0: Molt bé. Doncs va, parlem dels tallers de bruixeria i de més. I comencem pel començament. Jo vull que ens parlis dels tallers que tu mateixa assignes, sí, i que tu mateixa fas, i està molt bé. Però comencem una mica per la pregunta que una de les preguntes que ens fèiem. Volem saber si aquesta mena de cursos, de tallers, de tot això, que estan de moda, perquè o si bé estan de moda, avui en dia a través d'internet té tot més rellevància, no? I veiem molts anuncis, moltes coses. Volem saber si són fiables. Suposo que la resposta és, home, depèn. De qui ho estigui dirigint, això, i depèn del qui hi hagi darrere tot plegat. Però, en general, són fiables, i què és el que ens ensenyen? Què és el que proposen i ofereixen aquests tallers? Sílvia.
2: Mira, hi ha de tot. Si em dius són fiables, home, hem de tenir molta compte. Hi ha una sèrie de dades o de coses que ens poden dir que no són totalment fiables. Per exemple, una cosa de que no és realment fiable, que tu diguis, doncs aniré a fer un curs de pèndol i el curs va d'una altra cosa, publicitat enganyosa, o que costi més diners del que tindria de costar, o que no sé, hi ha un sinfín de coses que podem detectar de que no és nada fiable. Que intentin, bueno, s'ha acabat aquest curs, però sents una certa pressió, has de fer el següent, perquè si no ho fas, això és karma, per exemple, o te vendran espíritus o egregores o larves, o sigui, coses d'aquestes ja ens diuen, hem de tenir cura, eh?
0: Deixa'm preguntar-li a l'Anaïs, perquè ella ve de la vella escola, amb el bon sentit de la paraula, no t'estem dient vella. Vens de la vella escola, de la bruixeria, val, molt bé. I jo no sé si tu has dirigit o has fet algun d'aquests tallers, però bé, però en els teus temps actius, jo no sé si es feien masses tallers, però esclar, és que avui en dia hem vist, per exemple, per posar exemples, publicitat que et diu encuentre su media naranja con este taller de la bruja tal. O, per exemple, fixa-t'hi, és que de vegades un pensa, per l'amor de Déu, diu, aprenda a hablar con su ángel de la guarda. Déu-n'hi-do. Taller para identificar a los espíritus que hay en su casa. Y sí. Dius...
2: Y además te garantizan.
3: Sí.
0: Ja, entonces... ja. Sisplau, bueno, Anaïs, això sembla broma.
1: No és una broma, no. Yo, como acabas de decir, soy de la vieja escuela.
0: Sí.
1: Entonces, en mis tiempos estaba todo esto prohibido. Uh-huh. Entonces, cuando ya... dijéramos, no abrieron la puerta de la libertad de expresión, entonces fue un boom.
0: Y de creencias, porque això va més de creencias que d'expressió.
1: Totalmente. ¿No? Entonces fue el boom de que yo me apunto a un bombardeo. ¿Qué pasó en aquel entonces? Que vino mucha gente de fuera. Vino con buenas intenciones, porque ha habido gente muy buena, pero la mayoría de la gente que ha venido ha sido lo que estamos comentando. Talleres, no de mala muerte, sino... que ha habido gente que ha pretendido dar un conocimiento sin una base hacia la persona que lo está aprendiendo, que eso es lo principal. Porque la magia o la brujería no se trata de que yo te enseñe, se trata de que yo te enseñe a manejar unas energías y que tú seas consciente de lo que haces y de lo que no haces y de la repercusión que tiene. Claro, entonces si hablamos de la vieja escuela, pues hay poquita gente... que verdaderamente, que jo crea,
0: val.
1: Que sea buena.
0: Però fixeu-vos una cosa, ara ja passarem als tallers de la mateixa Sílvia, però fixeu-vos que moltes vegades aquí ho hem parlat i vosaltres mateixes heu defensat de dir, mira, el tema de les cartes, jo crec que un taller, fins i tot des del punt de vista de la cultura, d'entendre la cultura ancestral, el tema del tarot, doncs, home, per què no pot ser interessant que una persona que no té per què després dedicar-se a tirar cartes, però una persona no pugui entendre els mecanismes de bon bé, perquè al final el tema del tarot és molt i molt antic, vull dir que forma part de la història també de tot plegat, de les cultures, no?, de les tradicions, molt bé. Però vosaltres mateixes heu dit moltes vegades, escolti, i la bruixa, la bruixa no s'aprèn. Tu neixes bruixa o no, sí. O no ets bruixa.
1: Naces,
0: per tant,
1: bruja.
0: Vostè no pot aprendre a parlar amb els esperits? Vostè no pot aprendre a veure el futur o veure no sé què? Això vostè ho porta dins, ha nascut amb aquesta característica, habilitat o poder, o no sé com dir-ho, i això no s'aprèn amb una senyora que vostè pagant li ensenyaran com... Una altra cosa és que em diguis... és un taller que expliquen com funciona
1: ahí,
0: això.
1: Ahí vamos.
0: Un taller que et diu, miri, quines propostes de la paraciència hi ha, què diuen la gent...
3: Que és més informatiu
0: clar,
3: que...
0: Clar, què és un visionari, què és una bruixa... D'acord, però vingui, apuntis, que vostè sortirà d'aquí... parlant amb el Napoleó.
2: Esperits, no.
0: Parlant amb Napoleó. No.
2: Això és una altra dada molt important per saber si un curs és fiable o no.
0: Clar.
2: Que et digui, no, tu no ves espíritus, però quan salgues d'aquí los vas a ver todos i vas a comer con ellos. No. Pot ser, no, això...
0: Això és el no que jo apuntava. A veure, anem a pams ara i així. Explica'ns, per exemple, properament tu faràs un taller. Explica'ns.
2: Sí. Doncs mira, el dimarts, aquest dimarts dia 13, faré un curs, un taller. Què diferència hi ha entre un taller, un curs i un màster? El taller és molt curtet, d'unes dues hores, més o menys, tres hores. Un curs és com a mínim 6 hores i un màster, parlem de mesos,
0: Clar, però és que si un acadèmic escolta això de màster, has d'entendre que es posin les mans al cap i diguin...
2: Clar.
0: Escolti, que jo porto 6 anys de carrera, més no sé quants màsters, més no sé quina carrera, com perquè vostè anomeni això d'aquesta manera. Estem trepitjant, escopint, faltant el respecte a l'enteniment i a la cultura universitària i digue-li com vulguis, a la docència, no?
2: Sí, però saps
0: algú
2: el problema.
0: Algú diria això,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: anomena el donat... Sí. No la Sílvia, la Sílvia explica què és el que hi ha al mercat. Però, vull dir, anomenem les coses d'una altra manera perquè...
2: Clar, però el problema...
0: Per l'amor de Déu.
2: Però El problema en general...
0: És com si em diguis, este senyor està doctorado en brujeria. Per l'amor de Déu, si és que no hi ha doctorat en brujeria. Hi ha doctorat amb gent de coneixements de la història, de la humanitat, i que saben què vol dir això. D'acord, però no... no?
1: Però aquí en Espanya no lo consideramos una carrera, pero hay otro par de países que sí que lo tienen como una carrera. Además, la parte de psicología... Hay un apartado en el que se dedica expresamente, porque yo he tenido una clienta.
0: Però a conèixer aquestes influències. A conèixer aquestes influències. Claro, és el que deia l'Àngel. Com a informació general que existeix això.
3: Sí.
2: Claro, pero el problema que nos encontramos con esto, sí, entiendo perfectamente esta postura, pero el problema que nos encontramos con esto es que como no hay estudios sobre esto...
0: No está arreglat, no está oficial.
2: Ese es el problema... que nos encontramos nosotros, ¿vale? Entonces, somos expertos, muy expertos en brujería, en espiritualidad, etcétera, etcétera, etcétera, pero como no hay nada arreglado porque de momento o no interesa o no se quiere o no se cree en eso, pues estamos ahí nosotros como en el limbo. Eso por un lado. Pero sí, señor, si hay un máster de cirugía o de lo que sea, ¿por qué todavía no se abre ese camino a eso? Porque además hay mucha demanda. Perquè a mi me viene a mi comercio.
0: Jo crec que hi ha
2: mucha demanda.
0: No, que hi han màsters, però torno a dir,
2: no
0: amb coneixements a dir què és la parapsicologia, explicar des d'un punt de vista objectiu què és però no un màster amb vostè con este màster serà bruja. No, home, no, per l'amor de Déu.
2: No, d'això no podem hablar.
3: I també això passa amb els màsters, si tu pots treure un màster, però això no garanteix
0: un gran expert en aquesta temàtica.
3: Un gran professional del teu sector.
0: Va, anem pels tallers d'aquest proper dimarts que tu estrenes.
2: Doncs mira, aquest dimarts faré un màster, un taller, perdó.

0: enseñar cómo se limpia un mineral y cómo se carga el mineral y cómo programar el mineral para que nos ayude. Y luego relacionarlo un poco, pues, un poquito con la luna, las fases de la luna, y relacionarlo un poco de cómo nos puede ayudar este mineral en nuestra vida cotidiana.
1: La màgia dels minerals, vaja, una mica.
0: Esto más o menos en unas dos horas. Parece una tontería, va, yo cojo el mineral, pero no. Es muy importante saber por qué me gusta. E incluso siendo dos minerales iguales, por ejemplo, un mineral, un cuarzo rosa, ¿por qué el de la derecha me gusta y por qué el de la izquierda no me atrae para nada?
1: Clar.
0: Esto también se explica.
1: Ah, home, és interessant, és molt interessant. Ja, i aleshores dius que dura...
0: unes dues hores.
1: Unes dues hores de manera presencial. Això sí. Vol dir, no sé on el faràs.
0: Al meu centre.
1: En el teu centre, que és el carrer
0: El carrer Cerdanya, número 64.
1: 64. Molt bé. Després, això serà per la tarda, potser?
0: Sí, sí, és per la tarda. Sí. Després un altre taller que hi ha a les portes, que serà el següent mes, al novembre, és un taller de aprendre a utilitzar tu péndulo.
1: Molt bé. I... tens un péndul, home, sàpigues fer-lo servir.
2: Sí.
0: Eso es. Es enseñar a hacerlo servir, cómo escogerlo.
1: I clar, i explicaràs una mica la història del péndul, de on ve això, com s'ha fet servir...
0: Cómo se empezó a utilizar, ¿no? Y cómo ha acabado a día de hoy.
1: Claro.
0: Y también va a haber prácticas.
1: Vale.
0: Voy a enseñar, porque el péndulo es sí y no, voy a enseñar, porque no para todo el mundo es el mismo sí y el mismo no.
1: Que al final tot va començar de la gent de la terra, la pagesia, que volien cercar aigua, no? Per exemple, o cercar segons quines coses. Sí. Jo he de dir...
2: Sí,
1: no, sí.
0: És radiestèsia.
2: Sí.
1: Per ser fidels a la veritat.
0: Les varilles.
1: Jo he de dir que puc ser més o menys escèptic amb tot això, però he de dir que l'Anaïs a mi em va regalar un pèndol en el seu moment i em va dir, mira, això funciona així, i que un, amb tota la humilitat del món, de vegades ha dit, a veure com funciona això del pèndol, i fent els grans esforços de que tu no l'has de moure i fer el que m'explicava l'Anaïs, i amb tota l'objectivitat del món he de dir que el pèndol es belluga en relació a la pregunta que tu li fas. No ho sé, què puc dir? Doncs que és un pèndol molt xulo, almenys el que em va regalar ella.
2: Sí,
1: I que
2: el...
1: Com
2: a decoració, sí. Parla.
1: En general, com a objecte màgic, com a objecte, sí, personal màgic, digue-li com...
3: No,
1: que dius, mira, home, i si me'l va regalar l'Anaïs, doncs jo el conservo amb tot el carinyo del món. Molt bé, va, més tallers.
0: Otro taller que me parece muy interesante que voy a hacer para Halloween, ¿vale?
1: Ah, molt bé.
0: El dia 30 o el dia 31, esas fechas.
1: 30 de...
0: d'aquest mes d'octubre.
1: D'octubre, 30 d'octubre, molt bé.
0: Faré, que lo he anomenat... el tarro de la bruja, por así decirlo.
1: Ah, carai.
0: I consisteix que la gent anirà allà, jo posaré a la taula 5 o 7 herbes, diferents minerals també, sal, d'acord? I alguna coseta més de bruja, por así decirlo.
1: Oh, sí,
0: de bruja.
1: Una mica també la sorpresa.
0: I lo que vamos a trabajar es que cada persona va a hacer su propio tarro, ¿vale? O de protecció.
1: Ah, li faràs crear, construir,
0: sí,
1: digue-li com vulguis...
0: Con esas hierbas.
1: La seva gerra, o no sé,
0: sí.
1: O tu dius tarro, molt bé.
0: Entonces,
1: molt
0: explicaré cada hierba para qué sirve, la sal para qué sirve, el azufre para qué sirve, los minerales para qué sirve, y ciertas
1: això,
0: cosas
1: això
0: que también voy a poner.
1: Això és fórmules de bruixa, Això,
0: sí,
1: directament.
0: Entonces, según lo que la persona quiera o necesite en ese momento, pues quiero hacer mi tarro de protección. Vale, pues estas son las hierbas. Eliges, yo te las he explicado. Quiero un tarro para el dinero, quiero un tarro para el amor.
1: Sí, sí, per
0: quiero
1: exemple,
0: un tarro para la salud.
1: Que és una mica la mateixa idea de les espelmes, però amb aquests pots, amb aquestes gerres.
0: I la idea també és, amb aquestes herbes i aquests minerals i alguna coseta més, és que no facin solament... que ho facin amb mi, sinó que després, a casa seva, en un altre moment que consideren important, per exemple, aquest dissabte és el 10 del 10, és un portal molt important, doncs si ja hauria, si jo hubiera hecho este taller, pues en ese día, en ese portal tan importante, pues podrían hacer su propio tarro, que no necessiten, perquè també és un poquito la idea. No,
1: interessant, interessant de conèixer una mica l'origen de tot plegat i d'aquestes coses que, bueno, que al final bueno, escolta, va, com que quan una persona fa un taller d'aquests, què ha de tindre claríssim, què es trobarà i què és necessari, ha de prendre notes, ha d'escriure.

0: viure, ha de només escoltar. Quina és l'actitud també amb la qual s'espera que hi vagin la gent?
1: Doncs mira, l'actitud és participativa, sobretot això, participativa. También me gusta muchísimo la actitud de preguntar. Uh-huh. Me gusta mucho que la gente pregunte.
0: La gent ha de ser curiosa.
1: Sí, porque es que si no preguntas, no se aprende nada. Uh-huh. ¿De acuerdo? Yo creo que eso es súper súper interesante. Preguntarse cosas y por qué esto y por qué lo otro y esta combinación con esto y con lo otro. Uno puede venir o a escuchar o también a escuchar y a tomar notas.
0: Molt bé.
1: Pero sobre todo con la actitud y la capacidad de voy a ir, lo voy a hacer, me lo creo, no me lo creo, eso ya es otra cosa por
0: clar,
1: parte...
0: Clar. No, però si tu ja hi vas, amb l'actitud de la curiositat, de dir, escolti, no vinc aquí a jutjar si això és veritat o no, vinc aquí perquè sóc curiosa, curiós, i vull saber de
1: què va. I aprender, sobretot...
0: Després treu les teves conclusions.
1: Sobretot de aprender, porque yo creo que haciendo esta clase de talleres nos pueden llegar a motivar a investigar otras cosas.
0: Clar.
1: Ostras, pues la sal sirve para esto. Uh-huh. ¿Y cuál es la historia de la sal? ¿Y por qué el salario de dónde viene? ¿Y por qué se valoraba? ¿Y por qué la sal negra?
0: No,
1: y la sal roja,
0: al final,
1: y el azufre.
0: Tot és cultura. Claro, al final tot és cultura.
2: Sí, claro. Y este principio, digues, que está hablando ella, bueno, yo le llamo principios. Uh-huh. Son pequeños apartados de lo que es la magia en sí, uh-huh, o la brujería, como queramos llamarle. Porque ella habla de hierbas, habla de cuarzos. Yo puedo hablar de velas, pero también se habla de astrología, de tarot. Pero es que todo va incluido, pero sobre todo, uh-huh, la parte muy importante es el conocimiento de las hierbas, cómo utilizarlas.
0: Això és molt xulo, i quasi podríem dir que
2: limpieza y muchas historias.
0: És tan màgic i de bruixeria com ecològic. I de respecte per la natura, sobretot. No, que com a cosa, i amb això acabem, si voleu, ja ho reprendrem més endavant. Sí. Jo crec que com a cosa interessant és, fixeu-se, ella diu, han de ser tallers més presencials que no pas via online. Mm. Perquè el contacte amb la persona al quilòmetre zero, això és diferent.
1: Claro, porque, por ejemplo, en el taller de los minerales,
0: sí, sí,
1: yo lo puedo hacer online, pero yo voy a poner 10 o 15 minerales,
0: clar,
1: o 20,
0: los toques,
1: los sectives, porque, claro, se necesita, pues este mineral sí me gusta, este no, saber identificar, les voy a regalar un mineral que ya entra incluido, en el péndulo, pues voy a poner péndulos y también se van a quedar ellos, o sea, ya entra dentro del taller, se lo van a quedar...
0: No, està,
1: experimentar,
0: és molt interessant
1: ver visualment com és una hierba, com és la altra, com huelen.
0: Clar,
1: també
0: això és molt interessant.
1: Interessant en el sentit de
0: esta el poder tocar allò, l'element aquell.
1: Esta hierba està passada, esta hierba ja no vale, esta hierba és fresca. ¿Por qué ha de ser fresca y por qué no puede ser seca?
0: Molt bé, escolta, va, recorda'ns aquest taller que faràs el dimarts, a quina hora?
1: El dimarts de minerals. Comença a les 5 de la tarda.
0: Molt bé.
1: I es farà al carrer 64.
0: No, carrer Cerdanya
1: 64. Carrer Cerdanya, número 64 d'aquí de Sant Boi de Llobregat.
0: I la gent poden vindre directament, no cal que s'apuntin abans, o és
1: sempre
0: millor que s'apuntin?
1: Sempre és millor que s'apunten.
0: I què han de fer? Vindre a la botiga?
1: Venir a la tienda i hablármelo, perquè, claro, también el espacio no es exageradamente grande.
0: Molt bé. Hi ha algun correu, alguna plana web, alguna cosa?
1: Sí, pueden mira, llamarme al teléfono o escribir un WhatsApp al 655-011-032 o pueden escribir un correo a amadeosilvi@gmail.com.
0: Molt bé, és que ella es diu Silvi Amadeo, no té res a veure amb mi, a veure si algú es pensava aquest també fa, ara també fa tallers de màgia, no, jo no.
1: Estàs invitado, que no lo sepas.
0: Però el millor
1: mira,
0: és que...
1: puedes venir al del péndulo i així jo...
0: Sí. El millor és que passin per la botiga i això és el més pràctic. Molt bé, escolteu una cosa, molt ràpidament, que estem fora de temps. La setmana vinent, més coses interessants. Va, no, ni desvetllarem de què anirà la setmana que ve. Bueno, sí, recuperem el tema de la reencarnació, sí. Això sí. Però és que ho dic perquè a l'altre cantó del fil telefònic tenim el profeta de la República, i la primera pregunta que li fa, i Tian, molt bon dia, teniu alguna mena de curset o màster, els profetes?
3: Sí, però bueno, no lo recomiendo porque es una turra, una chapa que te pegan ahí.
0: Home, que ho diguis tu.
3: Imagínate, bueno, vamos, o sea, es un curso del que se iría Fidel Castro, indignado.
0: No, no me digas.
3: De la chapa que te pegan ahí.
0: No lo aguantaba ni Fidel Castro.
3: El de las brujas sí que lo recomiendo. De hecho, no es por poder ponernos medallas, pero ya hace, claro, no sé cuántas temporadas, porque como llevamos 40 y pico temporadas.
0: Sí, no, bueno, tampoco.
3: La primera sección la hice en la incubadora, sí. Pues no sé qué año es, pero ya dijimos hace alguna temporada que las brujas serían una de las bases del sistema educativo. Esto ya se lanzó.
0: Sí, esto lo dijiste, ¿sí? Tú. ¿Sí?
3: Ya se dije.
0: No, o sea, yo no me responsabilizo de lo que dijiste, pero lo dijiste tú, ¿sí?
3: Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no es por ponernos medallas, pero ya adelantamos las oposiciones a funcionarias brujas. Brujas y todo esto, o sea, ya se está viendo que la educación está ahí.
0: Sí, sí. Bueno, ho diu el Tian, si ho diu ell, m'ho hauré de creure. Anem molt malament.
3: Para que la gente vaya al curso, claro, antes de que sea de pago, pero ya en escuela privada, ¿sabes? Antes de que...
0: Mare de Déu. Bueno, bueno, escolta'm, no sé, porque un profeta, va, la última pregunta, un profeta se hace o nace? Quina pregunta més tonta, això es fa sempre, aquesta pregunta.
3: Como lance esto en el grupo de WhatsApp,
0: sí.
3: Tengo que...
0: Te hunden.
3: O sea,
1: te expulsan como en Gran Hermano. Para,
0: sí. Bueno, ¿se hace o se nace? Dímelo tú.
3: Yo, claro, yo es que soy profeta autónomo.
0: Entonces, no, claro, claro.
3: En mi caso se paga.
0: Sí, bueno, madre de Dios. Bueno, bueno, escolta una cosa. Tian, aquest cap de setmana, show, tenim show.
3: Sí, mañana viernes, juguem a casa, al Barri de Gràcia, l'Anticoach.
0: Sí, show senyor.
3: Esta temporada, a les 21:30, mañana que parece que no hay tsunamis ni diluvios, podéis venir. O sea,
0: doncs això serà fantàstic. Jo et recomano que hi vagis, que t'agradarà.
3: Claro, ya lo hemos dicho bien, porque el viernes pueden venir al show y el martes es el curso.
0: Sí, sí, es verdad, es verdad. És verdad, és verdad. Sí, molt bé, doncs escolta'm, una forta abraçada, Tian, Sílvia i Anaïs, que passeu un bon pont també del Pilar.
1: Gràcies, igualment.
0: Que la setmana vinent ens retrobarem per aquí. Moltes gràcies, que vagi molt bé. Sílvia, demà és divendres.
1: Faves tendres amb la República, Sant Boiana.
0: Molt bé, marxem, sí?
4: Marxem.
0: Vinga, que demà és divendres. Gràcies a totes i a tots.
5: Són les 11. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, disposada a liderar el Front Ampli de l'Esquerra de cara a les eleccions del 29 de novembre. Colau, però, posa com a condició aglutinar en una única papereta tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. Avui entra en vigor el decret que inclou la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Ho fa poques hores després de la mort a l'hospital de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. La incertesa continua acompanyant els usuaris de Rodalies. Malgrat que avui l'operativa recuperava el servei i el pas de trens habituals, hi ha hagut una incidència als túnels de Barcelona que ha alterat les previsions i ha provocat retards puntuals. Puja el risc de pluja intensa per avui, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Passa a ser de 3 sobre 6. Es preveuen pluges intenses en 30 minuts a la meitat nord del litoral i part del prelitoral. El Comitè Tècnic de Protecció Civil es reuneix aquest matí per analitzar l'últim episodi d'aquest llarg seguit d'aiguats que han afectat Catalunya. Dotze morts en un atac rus contra un autobús a Krematorsk, la principal ciutat que continua en mans d'Ucraïna al Donbass. L'exèrcit rus també continua llançant drons contra Kiev, la capital del país, i ha matat 2 civils més. Tarragona i Reus acullen fins diumenge el SICURT, el Festival de Curtmetratges sobre Salut Mental. S'hi presenten una vintena de títols triats entre els 400 treballs presentats. L'organització reivindica la vigència del festival en temps d'intel·ligència artificial. Andrea Motis és la responsable d'inaugurar aquest vespre a l'Auditori de Lleida una nova edició del Raïmat Arts Festival, un certamen que fusiona música, creació artística i gastronomia de proximitat. La programació s'allarga fins diumenge.
6: Esports. Després d'una llarga aturada internacional, el Barça recupera Joan Garcia i està pendent de Rafinha per rebre dissabte el Getafe. L'Espanyol Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga, on jugaran demà. A segona divisió, el Sabadell té dubtes de si poden afrontar amb garanties el partit de dissabte a Ceuta. Diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Avui a Champions d'handbol, Barça Dinamo de Bucarest a 3:15 per Esport 3 i la selecció espanyola femenina d'hoquei patins tanca la fase de grups del Mundial invicta després de golejar Suïssa per 6-0. I el temps, domini dels núvols a les comarques de Barcelona i Girona i al vessant nord dels Pirineus. S'esperen ruixats dispersos que amb el pas de les hores quedaran ubicats al voltant de la costa central des del Maresme fins al Baix Llobregat. Localment poden ser intensos i pot haver tempestes. Descens també de la temperatura.
4: 3CAT Info.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
5: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
6: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
5: Perquè el que passa ens importa.
7: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 10 minuts del matí i iniciem aquest dies de ràdio de dijous. Us saludem des de l'estudi de Damià Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui, per fi, començarem l'espai més xulo d'aquest programa. Les escoles de Sant Boi venim a on? A Ràdio Sant Boi. És aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat d'Educació de l'Ajuntament de Sant Boi. Com ja sabeu, els dijous ens visiten els alumnes de primària de les escoles de la nostra ciutat. Avui, primer espai d'aquest curs. I què faran aquestes nenes i aquests nens? M'ajudaran a fer ràdio. El proper diumenge 18 d'octubre, a partir de 2:15 del matí, a l'amfiteatre del Parc de la Muntanyeta tindrà lloc la 9a edició del Zumba Pas a Pas Jut contra el Càncer. Avui en parlem. I ja a la recta final del dies de ràdio de dijous, l'espai quinzenal Com vaig arribar al barri és aquest espai que fem amb la Federació de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Boi, l'espai Fem Barri, avui amb l'Associació de Veïnes i Veïns, la Unió Camps Blancs. Doncs som-hi, iniciem aquest dies de ràdio de dijous amb l'avançament del nou treball discogràfic dels U2, Carnaval de Luz. És una manera també de celebrar els 50 anys de carrera del grup irlandès. Doncs som-hi, U2, Silencio.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
2: Hola, sóc Llorenç Roca i tots els dimecres de 10 a 11 de la nit Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Uepa, bona ruta!
3: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
4: Dies de ràdio. Amb Mònica Santacreu.

Sí, sí, sí, sí, arriba el moment màgic del Dies de Ràdio. Les escoles de Sant Boi Benimaón a Ràdio Sant Boi. És aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat d'Educació de l'Ajuntament de Sant Boi. Com ja sabeu, els dijous, avui és el primer dijous d'aquest curs, ens visiten els alumnes de primària de les escoles de la nostra ciutat. I què fan aquí? M'ajuden a fer ràdio. I ara parlo amb el meu tècnic de so, Albert Vilar, pobre home, que està en dejú. Avui no ha esmorzat per quedar-se aquí amb nosaltres. Albert, jo crec que la nostra audiència no s'acaba de creure que tinc l'estudi de Mia Grima de Ràdio Sant Boi ple de gom a gom. Com s'ho poden creure?

0: Doncs ara sí que s'ho creuen. Joan Bardina, 25 nenes i nens de tercer A de primària. Que venen superben acompanyats per la supermonitora, que li donem també la benvinguda, la Maite Cavaller. Maite, bon dia, bon curs.
1: Bon dia, bon curs, sí.
0: Per la tutora d'aquest grup, la Sílvia Garriga. Sílvia, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Per la tutora de tercer B, que repetirà la setmana vinent, la Teresa Rui. Teresa, bon dia.
2: Bon dia.
0: Pel mestre en pràctiques, Cristian Casado. Cristian, bon dia. Què tal? Com esteu?
3: Bé.
0: Ui. Tanquem la paradeta, perquè aquí jo crec que no estem bé. Bon dia, com estem?
4: Bé!
0: Molt bé, no? Amb energia tothom?
4: Sí.
0: Tothom hem esmorzat?
4: Sí.
0: Som xerraires o no gaire?
4: Sí.
5: Molt.
0: Doncs m'encanta. Jo sóc molt xerraire. I m'agrada que la gent també xerri molt, com jo. Per tant, anem bé, no? Jo crec que anem bé, sí o no? Sí?
4: Sí.
0: Doncs vinga, som-hi, amb ganes de parlar a tothom, no?
4: Sí.
0: Sí? Comencem per les presentacions, comencem per aquí. Tu ets el...
6: Martí.
0: Martí, cognom, perquè crec que no ets l'únic Martí, oi? Sí, ens posem auriculars, que no ho hem dit. Ara ens escoltarem, eh? M'escolteu bé?
6: Sí.
0: Un, dos, tres, robant, m'escolteu?
6: Sí.
0: Bé, tothom m'escolta? M'escoltes, Martí? Sí, m'escoltes, Martí?
6: Sí.
0: Bé. Martí, el cognom?
6: Guillem?
0: Ho he dit bé?
6: Sí.
0: Com estàs?
6: Bueno, va amena al final.
0: Amena. Guillem.
6: Sí.
0: Ara sí, molt bé. Què tal, Martí, com estàs?
6: Molt bé.
0: Com va aquest dijous? És un dijous normal, patxim-patxam, és un dijous especial?
6: Bueno, un dijous bastant especial.
0: Per què?
6: Perquè no fem classe.
0: Bé, no feu classe al tanto, que això és una classe, eh? Aquí jo faré preguntes. Això és quasi un examen, sorpresa, eh? Martí, al tanto, eh? Anem a treure bona nota o no, Martí? Sí?
6: Sí.
0: Molt bé. Doncs vinga, bon dia, qui ets?
7: Maria.
0: Maria?
7: Domínguez.
0: Maria, com estàs, Maria Domínguez?
7: Bé.
0: Què m'expliques d'aquest dijous?
7: Pues molt bé.
0: Sí? Estàs contenta?
7: Sí.
0: Per què?
7: Perquè és un dia molt especial que no tenim classe i s'elimina la ràdio.
0: Molt bé. Havies vingut alguna vegada a Ràdio Sant Boi, Maria?
7: No.
0: No? Per tant, avui has descobert cosetes, no? Molt bé, doncs bon dia i benvinguda, Maria. Tu ets?
8: Carla Colomina.
0: Carla?
8: Colomina.
0: Colomina, ho he dit bé?
8: Amela.
0: Colomina?
8: Sí.
0: Molt bé. Carla Colomina, com estàs?
8: Molt bé.
0: Què t'expliques? Com va la vida, Carla?
8: Molt bé.
0: Sí, va tot bé, controlat tot, sí?
8: Però avui estic molt, molt nerviosa perquè surto a la ràdio.
0: És veritat. Sortir a la ràdio és un tema de molts nervis, us ho dic jo, que porto uns quants dies fent ràdio i són dies de nervis. Els dies de ràdio són dies de nervis.
8: Sí.
0: Però jo crec, escolteu, sabem respirar, això, fer una respiració per... Sí, sabem, no?
8: Sí.
0: Anem a fer una respiració, a mi m'anirà molt bé, avui també té un dia de nervis. Una, dues i tres, respirem. Carla, com van els nervis?
8: Ara molt millor.
0: Molt millor, fantàstic. Doncs hem de respirar, eh? Una miqueta i ja està. El nervi s'hora. Sí, Carla?
8: Sí.
0: Molt bé. Doncs ja teniu un truc, eh? Quan estiguem nerviosos fem una respiració i molt millor. Eh, Carla?
8: Sí, sí.
0: Som-hi, qui ets? Bon dia.
9: Mia García.
0: Mia García, com estàs?
9: Bé.
0: Bé, què t'expliques? Com va la vida?
9: Bé.
0: Sí, tot bé?
9: Sí.
0: Sí, alguna cosa especial del dia d'avui, d'aquest dijous?
9: Sí.
0: Què?
9: Pues que avui no fem classe i ho celebrem a la ràdio.
0: Molt bé, sí, és una bona celebració, eh que sí, Mia? Molt bé, ens dius l'hora, Mia? Mira, allà tenim un rellotge, que no ens ha de despistar, eh?
9: Les 11:23.
0: Fantàstic, vol dir que estem avui, quin dia som, Mia?
9: Dijous.
0: Quin dia d'octubre, Carla?
8: 8.
0: Molt bé, que no ho hem gravat, eh? No ho hem gravat fa 2 mesos, eh que no, Martí? Estem avui no. Aquí, eh? Bé, que algú no es pensi que això és trampa. Estem en directe, sí o no?
8: Sí.
0: Molt bé, per què sabem que estem en directe, Martí? Què posa allà?
8: Perquè tenim un rellotge.
0: I tenim unes llumetes que posa...
8: On air.
0: Molt bé, què vol dir que estem...
8: En directe.
0: En directe, molt bé. I tu ets...
2: Em dic Enzo, Enzo, i el meu apellit es diu Sola, sin accent.
0: Enzo Sola?
2: Sola.
0: Enzo Sola. Què tal, Enzo Sola? Com estàs?
2: Bé.
0: Bé? Sí que t'expliques, Enzo Sola.
2: Bueno.
0: Com va la vida?
2: Bé.
0: Va bé? Tot controlat també, Enzo Sola?
2: Sí.
0: Sí? Alguna cosa a destacar?
2: A veure, m'agrada sortir a la ràdio.
0: Sí?
2: I estic emocionat perquè surto a la ràdio.
0: Molt bé, però una cosa és sortir per la ràdio, que escolta, és una cosa molt xula, però escolteu la ràdio, Enzo Sola?
2: Sí.
0: Tu l'escoltes? Sí. En el teu dia a dia la ràdio està present?
2: Sí.
0: Doncs m'agrada molt. Quin tipus de ràdio t'agrada escoltar, Enzo Sola?
2: No tinc ninguna.
0: De tot, tot sí. No? Una mica? T'agrada la informació, sí. Els esports, sí? Els programes d'entreteniment, l'humor, la música, tot això t'agrada, Enzo Sola?
2: Els esports,
0: les retransmissions esportives. Tu saps que a Ràdio Sant Boi els caps de setmana tenim retransmissions esportives?
2: A vegades no, perquè no la veig.
0: Ah, Ràdio Sant Boi, eh? Sí?
2: Sí.
0: Doncs ara ja ho saps. Eh? Els nostres companys, un d'ells és l'Albert, està fent retransmissions esportives els caps de setmana. Què et sembla, Enzo Sola?
2: Bé.
0: Bé, molt bé. Doncs vinga, som-hi, comencem per el Martí. Martí, d'on veniu ara?
3: Venim de l'Ajuntament.
0: De l'Ajuntament del Prat de Gavà, de Viladecans, de Cardedeu, de Canovelles?
3: De Sant Boi.
0: De l'Ajuntament de Sant Boi, que és el nostre ajuntament aquest, oi?
3: Sí.
0: Molt bé. I què heu fet allà, Maria?
7: Pues hem anat a un pis de baix.
0: Sí? A un pis de baix. Molt bé. Té un nom aquest pis de baix? Algú ho sap a la taula?
3: Sí.
0: Ho sap la Mia?
9: La sala de plens.
0: La sala de plens. I què es fa a la sala de plens? Ho sabem, Maria?
7: Pues fan com reunions.
0: Molt bé. Nosaltres podem anar allà a reunir-nos o no?
3: No.
0: No. Qui es reuneix allà, Carla?
4: L'alcaldessa i els regidors.
0: Regidors i regidores i l'alcaldessa. No me'n recordo del nom de l'alcaldessa de Sant Boi. Això és molt greu. Algú ho sap a la taula?
4: Lluïsa Moret.
0: Molt bé. Qui ho ha dit? La Carla, molt bé, Carla, gràcies. Gràcies, m'ho ha xivat perquè no me'n recordava i això és molt greu, eh? Bé, i què heu fet allà? Us heu assegut al terra, sala de plens... Què? Enzo Sola.
2: Ens hem sentat amb els asients de la premsa i tot això.
0: Els asients de...?
2: Dels regidors i de la...
0: Regidores i... Sí. Vol dir, això és segur,
2: sí.
0: Això?
2: Sí.
0: Sí, m'ho dius de veritat?
2: Sí.
0: Per tant, heu sigut una miqueta regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Boi?
3: Sí.
0: En
3: sí.
0: Sèrio, Enzo Sola?
3: Sí, sí.
0: Enzo Sola,
3: sí.
0: Regidor de l'Ajuntament de Sant Boi? No? Sí o no?
3: Sí, sí.
0: Sí? Martí Guillén, regidor de l'Ajuntament de Sant Boi. Sí o no, Martí?
3: Sí.
0: Suposo, perquè això és impossible, que ningú s'ha assegut a la cadira que habitualment seu l'alcaldessa de Sant Boi, que no me'n recordo del nom, Carla.
4: Lluïsa Moret.
0: Algú s'ha assegut a la cadira que habitualment seu l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret? Algú? Qui ha sigut, Maria?
9: El Marco.
0: El Marco, alcalde de Sant Boi, avui ha vingut aquí a Ràdio Sant Boi, Marco? Ha vingut o no?
3: Sí.
0: Ha vingut. Sí. Seu, seu. Clar, és que tenim un alcalde avui. Un aplaudiment per l'alcalde, clar.
3: Moltes gràcies.
9: Bravo. Bravo.
0: Bon dia, senyor alcalde.
10: Bon dia.
0: Presentis, vostè es diu?
10: Jo me'n dic Marco Becerra.
0: Marco Becerra, clar, per una estoneta Marco Becerra ha sigut alcalde de Sant Boi. Com t'has sentit com a alcalde de Sant Boi, Marco Becerra?
10: Bé.
0: Sí? Sí? Has tingut molta responsabilitat, ho saps, Marco Becerra?
10: Sí.
0: Sí? S'han portat bé els teus regidors i regidores, Marco Becerra?
10: Sí.
0: Sí? Ha sigut un bon alcalde, el Marco?
3: Sí. Sí. Sí.
0: Un aplaudiment per l'alcalde, Marco.
3: Bravo. Bravo.
0: Però volem saber si la ràdio forma part de la vida d'un alcalde com el Marco Becerra.
10: No ho sé jo.
0: De tant en tant escolta la ràdio?
10: No.
0: No, però a partir d'avui, Marco Becerra, sisplau, com a alcalde aquests, escoltaràs una miqueta Ràdio Sant Boi, Marco?
10: Sí.
0: Sí, sisplau? Doncs saps què hauràs de fer per escoltar Ràdio Sant Boi? Posar aquest número a l'aparell de ràdio.
10: Vale.
0: Digues-me.
10: FM89... Punt 4.
0: Molt bé. Senyor alcalde, té vostè un aparell de ràdio a casa?
10: No.
0: Què demanarà els Reis, el Pare Noel, el Tió pel seu aniversari?
10: No ho sé.
0: Doncs una idea, dono una idea. Un aparell de ràdio i moltes piles.
10: Vale.
0: Com ho veus? Un aparell de ràdio, moltes piles, i encara que marxi la llum, tu podràs escoltar Ràdio Sant Boi o qualsevol altra ràdio. Et sembla bé?
10: Sí.
0: Moltes gràcies, senyor alcalde. Un aplaudiment per l'alcalde.
3: Bravo.
0: Molt bé, molt bé.
3: Bravo.
0: Molt bé, bé, hem parlat amb l'alcalde, amb els regidors i regidores que tenim a la taula. Què heu fet allà, Enzo Sola? Heu estat asseguts i ja està?
11: Hem estat asseguts, ens han dit d'on se sentaven alguns.
0: Sí, us ha rebut la Maite, i sí. Algú més us ha rebut, Maria?
12: Sí, una que es deia Maria.
0: Una regidora, que és la regidora d'Educació, que es diu Maria València, sí, correcte?
12: Sí.
0: Molt bé. I què li heu dit a la Maria, Carla? Heu pogut parlar amb ella, fer-li preguntes o no?
11: Sí.
0: Què? Què li heu dit? Què li heu preguntat?
11: Doncs hem preguntat sobre què feien els seus companys, de les votacions sobre l'alcaldessa, els servidors...
0: Molt bé,
11: molt
0: bé. Molt aviat tenim eleccions a l'Ajuntament de Sant Boi, us ho ha dit?
11: Sí.
0: Quin mes?
11: Sí.
0: Sí, sí. El mes de...
11: Novembre.
0: Novembre tenim eleccions generals, que vol dir el Congrés dels Diputats a Espanya. Però el mes de maig de l'any 2027 tenim eleccions a Sant Boi. Molt bé. Alguna cosa més a dir de l'Ajuntament o ja està tot dit? Potser hi ha alguna cosa que heu vist per allà que heu dit. Ai, mira, això no ho sabia jo. Martí, t'has fixat en alguna altra cosa? Us han explicat alguna altra cosa que hi ha per allà? Digue-li, Maria, si no se'n recorda.
12: Bueno, nos habían explicado que habían banderas.
0: Banderas?
12: I
0: quantes banderes tenim? Quantes hi ha?
12: Quatre.
0: Necessito quatre voluntaris i voluntàries, quatre d'aquí, dels nostres companys, perquè jo no tinc ni idea d'aquestes banderes. Començarem per aquí. Mira, un, dos, tres i quatre. Ens posem aquí en fila, aquests quatre companys, després la resta, I anem a veure si coneixem les banderes. Jo no les conec, m'heu d'ajudar. Seu, bon dia.
13: Bon dia.
0: Qui ets?
13: Marcos González.
0: Marcos?
13: Sí.
0: Marcos González, què tal, com estàs?
13: Bé.
0: Bé, hem dit que hi ha quatre banderes. Quina diràs tu?
13: La d'Espanya.
0: La d'Espanya, colors?
13: Vermell.
0: Vermell.
13: I groc.
0: I groc, correcte? Molt bé, bandera d'Espanya és una de les que tenim. Gràcies, Marcos González. Bon dia.
14: Bon dia.
0: Qui ets?
14: Unai.
0: Unai? Unai, què? Quina bandera em dius?
14: La de Sant Boi.
0: La de Sant Boi, atenció, no tinc ni idea. Colors?
14: Blau.
0: Blau?
14: Blanc. I vermell.
0: És correcte?
3: Sí.
0: I què, signifiquen alguna cosa, aquests colors, o no?
3: Sí. Sí.
0: Què signifiquen?
14: El blau del riu Llobregat, el blanc de la pau i el vermell de l'amor.
0: Fantàstic, no? Que xulo, no? Què significa la nostra bandera?
14: Sí.
0: Moltes gràcies, Unai. Bon dia.
15: Bon dia.
0: Qui ets?
15: El Pol Peralta.
0: Què tal, Pol Peralta? Com estàs?
15: Bé.
0: Sí? Alguna bandera a destacar? Ens queden dues.
15: Sí, Europa.
0: Europa. Ui, la bandera d'Europa, com és?
15: Blau i groc.
0: Blau i groc així, blau i groc, o el groc és una mica especial?
15: Una mica especial.
0: Per què? Perquè són...
15: Estrelles.
0: I què significa... Ui, això és difícil. Cada estrella què significa?
15: Cada país.
0: Qui ho diu? Qui ho està xivant?
15: Cada país.
0: Cada país d'Europa, no? És correcte?
15: Sí.
0: Cada país d'Europa, correcte? Molt bé, doncs moltes gràcies. Bon dia, qui ets?
16: Gabriel Flores.
0: Gabriel Flores. Ens queda una bandera, Quina ens queda?
16: De Barcelona.
0: De Catalunya?
16: Catalunya.
0: Catalunya, no? Bé, colors de la bandera de Catalunya.
16: Vermell.
0: Vermell.
16: I groc.
0: Groc, molt bé, fantàstic, moltíssimes gràcies, molt bé. Molt bé, molt bé. Ja sabem les quatre banderes que tenim a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Boi. Alguna cosa més a destacar de la sala de plens o ja està tot dit? Guillem, Maria, Carla, Mia, Enzo... Tot dit ja de la sala de plens? No hi ha res més?
3: Sí.
0: Bé, tens alguna cosa més, Maria, o ja està?
12: Ja està.
0: Ja està. Passem a la visita a Ràdio Sant Boi?
17: Vale.
0: Ui, marxem?
3: Sí,
0: sí, sí. Escolteu, que marxem al col·le,
3: No!
0: Vinga, som-hi a la visita a Ràdio Sant Boi. Fem una ronda, Enzo, sola. Què és el que més t'ha agradat?
11: Pues está sentada en las cadiras del bueno.
0: Aquestes cadires dels locutors i locutores. Sí. Això és el que més t'ha agradat, sí. No? Ets xulo, eh? Tu, que t'agradaria ser locutor de ràdio? Sí? Ets xulo, eh?
11: Sí.
0: Sí? Bé, doncs mira, jo t'espero. I l'Albert també t'esperem aquí per quan siguis gran. No? Què et sembla? I compartim programa, Enzo. Veus bé? Sí? Molt bé, doncs t'esperem. Mia, què és el que més t'ha agradat? O què has descobert de Ràdio Sant Boi que no sabies?
9: Pues que hi ha dos ordinadors que es diuen Mia i Bet.
0: Al tanto, perquè això no ho sap ningú. Clar, perquè la gent no ve aquí a fer aquestes excursions. Només ho feu vosaltres, els alumnes de tercer de primària. A Ràdio Sant Boi tenim uns ordinadors, Martí, que són iguals, idèntics o que no s'assemblen gens?
14: Són iguals, idèntics i són bessons.
0: Perfecte, Martí. Són ordinadors bessons. I ha donat la casualitat, Maria, que es diuen com dues companyes vostres.
7: Sí.
0: L'ordinador de l'estudi de gravació es diu...
7: Mia.
0: I l'ordinador Carla de l'estudi de directe que remena l'Albert es diu...
14: Bet.
0: Per tant, Mia, clar, tu com t'has sentit? Perquè has dit, és que aquests ordinadors es diuen com nosaltres.
9: Molt bé.
0: Què has dit? Que xulo, no?
9: Sí.
0: Això no ho trobaràs enlloc, eh?
9: No.
0: Això només ho tenim aquí a Ràdio Sant Boi. Ens agrada posar nom als ordinadors. Què et sembla?
9: Molt bé.
0: Bé, Enzo?
11: També molt bé.
0: És xula, la iniciativa, sí o no?
11: Sí.
0: Molt bé. Seguim per aquí. I el Martí, què? Què destacaries de Ràdio Sant Boi?
14: Jo, a mi m'ha agradat molt sortir d'aquest programa, perquè el meu pare sortia.
0: Clar, el teu pare... Explica'm una mica la història. Qui és el teu pare? Com es diu el teu pare?
14: Jordi Guillén Casasola.
0: Jordi Guillén Casasola. I col·labora a Ràdio Sant Boi, m'has dit? O col·laborava?
14: Col·labora
0: ara a Ràdio Sant Boi. Sabem el nom del programa?
14: Sí, és un programa de salut.
0: De salut, molt bé.
14: Mental.
0: De salut mental, que s'emet... Sabem si s'emet el divendres?
14: No ho sé.
0: Bé, doncs és col·laborador el teu pare de Ràdio Sant Boi, no?
14: Sí.
0: Doncs què li diràs tu avui al teu pare?
14: Que m'he sentit com ell, més o menys. I... Molt xulo.
0: Saps què faràs ara, Martí?
14: Què?
0: Faràs una miqueta com fa el teu pare. Perquè el teu pare ha de tenir comunicació amb el tècnic de so, si fa aquí un programa, saps? Doncs ara li diràs a l'Albert Vilar, que és el nostre tècnic de so. Per cert, l'Albert està sense esmorzar. Què li hem de fer a l'Albert? A part d'un entrepà... un aplaudiment. I un entrepà, també, pobre Albert. Bé, doncs ara saps què farem, Martí? Sí. Com faràs una mica del teu pare, li diràs a l'Albert que posi un separador. Digue-li tu.
14: Albert, fica un separador.

0: Doncs som-hi, ves? Ja li pots dir al teu pare, que ha set de locutora de ràdio com fa ell,
1: Sí.
0: Vinga, som-hi, Maria. Tu què és el que més t'ha agradat de Ràdio Sant Boi?
1: A mi m'ha agradat molt sortir a la ràdio.
0: Sí.
1: I bueno, això.
0: Sortir a la ràdio, no? Sí. Tu escoltes la ràdio?
1: Bueno, sí, a vegades.
0: A on? Al cotxe, a casa, a casa dels avis? A on?
1: A casa dels avis.
0: Els avis són les persones més intel·ligents de la família. Això ho sabem, no? Bé, els,
1: sí.
0: els pares també. Però com els avis són més grans... No? Han après més coses i saben moltes. I una de les coses més importants que saben és que hem d'escoltar la ràdio. Ho saps, això?
1: Mm.
0: Clar. I què escoltes? Quin tipus de ràdio escoltes amb els teus avis?
1: Bueno, no sé, a vegades es posen un, però... No sé.
0: De tot una mica,
1: sí.
0: No? Molt bé. I la Carla escolta la ràdio, Carla?
2: Sí, quan vaig al centre comercial, a algun lloc, escolto la ràdio.
0: Ah, al cotxe, vols dir, no?
2: Sí.
0: Molt bé. Quin tipus de ràdio escoltes? Programes d'entreteniment, d'humor, música, retransmissions esportives, notícies...
2: De tot.
0: La informació del temps, al tanto, que avui en dia és molt important saber quin temps farà.
2: De tot, jo també escolto de tot.
0: El què? De tot una mica.
2: Sí.
0: Molt bé. I la Mia...
3: Jo no escolto la ràdio, normalment.
0: No l'escoltaves, perquè a partir d'avui què és el que faràs, Mia?
3: Escoltar la ràdio.
0: Molt bé, de tant en tant, Ràdio Sant Boi, de tant en tant.
3: Saps? Sí.
0: Saps el número, no, que has de posar?
3: FM 89.4.
0: I tenim ràdio per internet, www.radiosantboi.cat. Si busqueu aquest programa, que és el Dies de Ràdio i la data d'avui, podreu tornar a escoltar aquest programa quan vulgueu. Mia, quan tinguis 35 anys, diràs, què vaig dir jo quan tenia... Que tens 8?
3: Sí.
0: Què vaig dir jo a Ràdio Sant Boi quan tenia 8 anys? I encara que tinguis 35, aniràs a internet i buscaràs aquest programa. Què et sembla?
3: Molt bé.
0: Sí? Enzo, què em dius? Alguna cosa més? Tu escoltes la ràdio? Hem dit que sí, que vols ser locutor de ràdio, tot això ho tenim, no? Bé, quin tipus de ràdio escoltes?
2: D'esports.
0: Esports, retransmissions esportives, que a partir d'ara al cap de setmana hauràs de posar Ràdio Sant Boi, ja t'ho he dit, que hi ha un equip molt important, molt ben preparat, que viatja pels camps de futbol, de bàsquet, de rugbi, de què més? De vòlei, d'handbol. Imagina't, si tens informació esportiva a Ràdio Sant Boi. I què més?
2: Bueno, m'ha agradat estar aquí, que m'escolti el meu pare i la meva mare, que han posat la ràdio.
0: Molt bé.
2: I, bueno...
0: Molt bé, doncs escolta, saps què farem ara que dieu papis i mamis, avis i àvies, saps què? Direm, quan jo digui tres, direm hola i tothom estarà saludat. I la gent del col·le, de l'escola Joan Bardina, que potser ens està escoltant, dirà, ai, mira, m'han saludat per la ràdio. Un, dos, tres i diem hola, Un, dos, tres.
4: Hola!
0: Tothom ja està saludat. Bé, algú d'aquí vol parlar o ningú? Jo crec que ningú d'aquí vol parlar, No, que no hagi parlat. Que no hagi parlat. Vosaltres heu parlat. A partir d'aquí, qui vol parlar? Vinga, som-hi. Quatre persones aquí. Quatre. Quatre. Tothom parlarà. No correu, no correu, que tothom parlarà. Tothom parlarà. Seu, seu. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Qui ets?
5: El Marc.
0: Què dius, Marc? Com va la cosa?
5: Bé.
0: Va bé la vida, Marc?
5: Sí.
0: Sí? Què ens vols explicar, Marc? Alguna cosa a explicar-nos?
5: Sí, he anat a la ràdio.
0: I què tal la ràdio?
5: M'ha agradat molt.
0: Sí? És xula la ràdio, que sí?
5: Sí.
0: Tu escoltes la ràdio de tant en tant, Marc?
5: Jo, sí.
0: Sí? Què t'agrada escoltar, Marc?
5: Els programes de futbol.
0: Ah, a les retransmissions també, que bé. I la música no, Marc? La música no.
5: Bueno, al cotxe.
0: Al cotxe, molt bé. Doncs gràcies, Marc, per parlar. Ens dius l'hora, que no ens despistem?
5: És a les 11:40.
0: Molt bé, no ens hem de despistar. Gràcies, Marc. Bon dia, qui ets?
6: La Mariona.
0: La Mariona. Mariona, com estàs?
6: Bé.
0: Com va aquest dijous?
6: Molt bé.
0: Tot bé? Tu escoltes la ràdio de tant en tant?
6: Sí.
0: T'agrada Ràdio Sant Boi?
6: Molt.
0: Sí, molt, xula, la ràdio. Aquesta ràdio és teva, ho saps? Un trosset d'aquesta ràdio és de cadascun de vosaltres. Clar, si és la nostra, som de Sant Boi, escoltem... Sí. Clar, i vivim a Sant Boi, treballem a Sant Boi, o venim al col·le a Sant Boi, és la nostra ràdio, sabem això?
6: Sí.
0: Escolta la ràdio de tant en tant?
6: Una miqueta.
0: Què t'agrada escoltar? Música no, no? La música no?
6: Sí, la música.
0: Sí? Música com quina?
6: No sé.
0: No, ens ho pensem, no? Sí, doncs moltes gràcies per estar amb nosaltres. Bon dia. Qui Qui ets?
4: L'Helena.
0: Helena, què tal, com estàs?
4: Bé.
0: Sí, t'agrada estar aquí a Ràdio Sant Boi,
4: sí.
0: Helena? Tu que escoltes la ràdio, Helena?
4: Sí.
0: Quin tipus de ràdio escoltes?
4: La música.
0: La música com quina? Quina?
4: I el futbol.
0: La música i el futbol, fantàstic. Quina cançó tens aquí ara mateix, al caparró? Hi ha una cançó?
4: A vegades surt la de l'Aitana i a vegades
0: l'Aitana.
4: Unes altres.
0: Ai, l'Aitana no sé si la tenim a Ràdio Sant Boi. Llàstima, no? És complicat tenir Aitana a Ràdio Sant Boi. És molt complicat, eh?

0: Que tenim a l'Aitana a Ràdio Sant Boi. T'ho esperaves o no?
1: No.
0: Doncs Ràdio Sant Boi també posa de tant en tant a l'Aitana. Bon dia. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Qui ets?
1: El Hugo.
0: El Hugo. Com estàs, Hugo?
1: Bé.
0: Bé, t'ha agradat venir a Ràdio Sant Boi, Hugo?
1: Sí.
0: Sí? Què és el que més t'ha agradat de la ràdio?
1: Sortir a la ràdio.
0: Sortir a la ràdio, clar. I avui estem en directe o no?
1: Sí.
0: Sí? Per què? Què posa allà?
1: On Air.
0: On Air vol dir que estem en directe ara mateix, no?
1: Sí.
0: Tu escoltes la ràdio de tant en tant?
1: El que surt pel cotxe.
0: El cotxe, molt bé. Doncs a seguir escoltant la ràdio, no? I si vols escoltar Ràdio Sant Boi, què posaràs?
1: FM 89.4.
0: Fantàstic, doncs ja ho sabem. Moltíssimes gràcies. Vinga, ja no vol parlar ningú més, ja marxem. Quatre persones més, quatre, quatre. No fa falta córrer. No fa falta córrer. Quatre. Tothom parlarà, tothom qui vulgui parlarà. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Qui ets?
2: L'Adrián.
0: Adrián, què tal, Adrián? Com va la vida, Adrián?
2: Molt bé.
0: Sí? T'ha agradat Ràdio Sant Boi, Adrián?
2: Sí.
0: Què és el que més t'ha agradat de tot?
2: Sortir a la ràdio.
0: Sortir a la ràdio, és xula la ràdio, eh?
2: Sí.
0: Mira, vols els auriculars, Adrián? Ara t'escoltaràs molt millor. Digues alguna cosa.
2: Que
0: tu quin, també... tipus, quin tipus de ràdio escoltes, Adrián?
2: Els 40.
0: Els 40 què? 40 normal, 40, 40 urban, clàssic?
2: Urban.
0: Urban? Quin tipus de música escoltes als 40 urban?
2: L'Aitana.
0: L'Aitana també ja l'hem escoltat. Una altra, que no sigui l'Aitana. Qui?
2: Dai Dai.
0: Dai Dai de la... Shakira.
2: Shakira.
0: Clar, la Shakira és difícil tenir-la, eh? Si és difícil tenir l'Aitana, imagina la Shakira. És molt complicat. Jo crec que no la tenim a Ràdio Sant Boi. Crec que no, eh?
1: Sí.
0: Sí? La tenim? Sí.

0: teníem, tenim a la Shakira, imagina quina ràdio tenim. Ets xula, Ràdio Sant Boi, o no?
1: Sí!
0: Bon dia.
2: Hola.
0: Qui ets?
2: Jordi Garrido Sánchez.
0: Jordi Garrido, ho he dit bé?
2: Jordi Garrido Sánchez.
0: Doncs hola, Jordi. Com, et puc dir Jordi, no, només?
2: Sí.
0: Com estàs?
2: Bé.
0: Sí? Que tu escoltes la ràdio, Jordi, o no?
2: Sí.
0: Sí? Quin tipus de ràdio escoltes, Jordi?
2: Ràdio Sant Boi.
0: Escolta Ràdio Sant Boi? Doncs molt bé, un aplaudiment pel Jordi, que escolta Ràdio Sant Boi. Perquè és un home que vol estar al dia de l'actualitat de la nostra ciutat, Jordi, oi que sí?
2: Sí.
0: Molt bé, doncs així m'agrada. I què és el que més t'agrada escoltar? Si posen la ràdio i dius, a veure si surt, què?
2: Tot.
0: Tot, no? Notícies, sí? Retransmissions esportives, sí? De tot, no?
2: Sí.
0: Molt bé, alguna cosa més a compartir amb nosaltres, Jordi?
2: Està en directe en la ràdio Sant Boi.
0: T'ha agradat, eh? Molt bé, doncs gràcies, Jordi. Tornaràs un altre dia?
2: Sí.
0: Gràcies. Fins la propera. Vinga, més. Hola. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Com et dius?
3: Daniel Kaczorowski.
0: Daniel?
3: Kaczorowski.
0: Daniel Kaczorowski, ho he dit bé?
3: Més o menys.
0: Més o menys, perquè clar, és que és difícil. Bé, et puc dir Daniel?
3: Sí.
0: Som amics, no?, quasi. Bé, Daniel. Com estàs, Daniel?
3: Bé.
0: Sí? Tu has escoltat la ràdio, Daniel?
3: Sí, als 40 Urban.
0: Als 40 Urban. I quin tipus de música dels 40 Urban? Que no sigui Aitana ni Shakira. Clar. Què?
3: Jo soy tu gominola.
0: Com?
3: Jo soy tu gominola.
0: Jo soy tu gominola? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Jo crec que no tenim gominoles. Aquí a Ràdio Sant Boi gominoles crec que no tenim. Crec que no, eh?

0: Calla, que teníem la gominola, eh? Has vist? Teníem la gominola. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Qui ets?
1: El Martí García.
0: Martí García, com estàs?
1: Bé.
0: Què dius, Martí García? Com va aquest dijous?
1: Bé, és molt especial perquè surto a les ràdios amb Boi.
0: És veritat, estàs escoltant, ja saps, eh? Tot el món.
1: Sí.
0: Clar, gent de Sant Boi que amb el 89.4 ens escolti o a través d'internet, ara mateix ens poden estar escoltant des d'Austràlia. Què et sembla, Martí?
1: Perfecte.
0: Clar, és que tenim audiència per tot el món a través d'internet, eh, Martí?
1: Sí.
0: Tu has escoltat la ràdio, Martí?
1: Sí.
0: Sí?
1: La ràdio Sant Boi als 40.

0: verano ¿dónde?
1: Un verano en Nueva York. ¡Nueva York!
0: Doncs estaria a Nueva York, eh? Sí, estaria amb el Bad Bunny. Què? Ràdio Samoy està bé o no?
2: Sí.
0: Està bé, eh? Està
3: genial. Genial.
0: Genial. Mola o no mola Ràdio Samoy?
4: Sí, mola, sí, mola molt.
0: Clar. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Qui ets?
5: Mario.
0: Mario, què dius, Mario? Com estàs?
5: Bé.
0: Bé, a tu t'agrada la ràdio?
5: Bueno, a vegades el veig, però mai havia vist el Trivial.
0: Ahir havia jugat al Trivial?
5: No.
0: Ah, perdó.
5: Ver.
0: Ah, havies vist el Trivial?
5: Sí.
0: Ah, a través de?
5: La tele.
0: Ah, a través de la tele, bueno, està bé, de tant en tant, és un joc, un concurs, no?, del Trivial, bueno, està bé, però de tant en tant pots veure Trivial i escoltar la ràdio, no?
5: Sí.
0: Molt bé. I què t'agradaria, si un dia poses la ràdio, què t'agradaria escoltar? De tot una mica? Programes d'entreteniment, d'humor, d'informació, música, la previsió del temps?
5: Que jo quasi mai poso la ràdio.
0: Bueno, però a partir d'avui potser, no sé, dona-li una oportunitat a la ràdio.
5: No sé, eh? És que no em sé quasi ningú programa.
0: Mira, tu poses això a l'aparell de ràdio 89.4, tu posa-la i a veure què escoltes. D'acord? Tot el dia funciona Ràdio Sant Boi, també els caps de setmana i les nits. Per tant, d'acord? Moltes gràcies. Vinga, que ens queden dues persones. Ja estem tothom, no? Bon dia.
6: Bon dia.
0: Qui ets?
6: L'Astrid. Àngel Rodríguez.
0: Àngel Rodríguez. Què tal, Àngel Rodríguez? Com estàs?
6: Bé.
0: Tot bé?
6: Sí.
0: Sí, aquest dijous bé?
6: Sí.
0: I què tal?
6: Bé.
0: Què t'ha semblat la ràdio Sant Boi?
6: Me'l passo molt bé.
0: Sí?
6: Sí.
0: Tu escoltes la ràdio de tant en tant?
6: Sí.
0: Quin tipus de ràdio escoltes? Programes d'entreteniment, d'humor, música, retransmissions esportives, notícies, la informació del temps?
6: Música.
0: Música. Música com quina?
6: Limbo.
0: Limbo, ostres, limbo no sé què és. Què és limbo?
6: Vamos, cogele limbo, la cintura, rodilla, el piso, baja y vas en limbo.
0: Un aplaudiment, si ho ha fet molt bé.

0: molt bé, eh? Ho ha fet millor ella, eh? Un aplaudiment per la companya. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Qui ets?
1: La Chloe.
0: La Chloe, jo crec que tanca ja la ronda, no? Ja ha parlat tothom, sí? Chloe, què dius?
1: No, que m'ha semblat molt bé anar d'excursió a la ràdio Sant Boi i m'ha passat molt bé.
0: Sí? Què és el que més t'ha agradat de tot?
1: Pues sortir a la ràdio i parlar.
0: Sí? Digue'ns l'hora.
1: És les 11:52.
0: Tu escoltes la ràdio de tant en tant?
1: Sí, en el cotxe.
0: Molt bé. Quin tipus de ràdio escoltes?
1: Els 40 clàssics i música.
0: Ah, els 40 clàssics. Aquesta m'agrada molt a mi també. Quin tipus de música, els 40 clàssics?
1: Bueno, a mi m'agrada molt Save Your Tears, que és de Weeknd i Ariana Grande.
0: Ah, Weeknd i Ariana Grande. Ens agrada molt també. A mi també m'agrada molt. Que xula aquesta cançó. Però jo crec que només la tenen els 40 clàssics. Jo crec que aquí no. Diria, no. Eh? No passa res, no?

0: què et sembla? Ja quasi som com els 40 clàssics, aquí a Ràdio Sant Boi, perquè també tenim aquesta cançó. T'ha agradat?
1: Sí.
0: Sí? Doncs gràcies per venir. Hauríem d'anar marxant.
2: No.
0: Qui diu que no?
2: No.
0: Tinc molta fe... Tinc... Atenció... Tinc molta feina, he de fer més entrevistes fins a la 1 de la tarda. I vosaltres al col·le també teniu feina o no?
2: No!
0: No m'ho crec, eh? Teniu moltes assignatures, eh? I, clar,
2: no.
0: Teniu... no! No, no, Martí! Martí!
3: No,
0: no! Vinga, dos minuts més. Algú a la taula que tingui una cosa molt important a dir. Algú a la taula que tingui una cosa molt important a dir, si no marxem. O algú que no hagi parlat i tingui una cosa al cap, eh? Tothom ha parlat.

0: Clar, eh? Ah, bé, la Mia té una cosa molt important. Atenció,
1: doncs,
0: Mia.
1: M'ha agradat abans en l'Ajuntament, a la porta de l'Ajuntament, que ens hem fet una foto amb la Lluïsa Moret.
0: Ah, molt bé, això no ho havíem dit. Us heu fet una foto amb la Lluïsa Moret. Ara us fareu una foto amb mi, que no sóc la Lluïsa Moret, però sóc una locutora de Ràdio Sant Boi. Voleu fer-vos una foto amb mi?
2: Sí! No!
0: Doncs ara vindrà l'Albert. Un aplaudiment per l'Albert, que ho ha fet molt bé, que està sense esmorzar. I ara ens serà, ara vindrà i ens serà una fotografia, eh? Ara ens serà una foto. Ens la farà en directe. Li farem un bocata. Silenci!
3: Falta un bocata.
0: Clar, li farem un bocata també a l'Albert, eh? Perquè, pobret, no ha esmorzat, no ha esmorzat. Alguna cosa més a dir per aquí? Martí, fem una ronda. La Carla té alguna cosa a dir? Carla, què dius?
4: M'ho he passat molt bé a Ràdio Sant Boi.
0: Sí?
4: I que hem entrat a una sala.
0: Ah, heu entrat a una sala?
4: Aquí a dins.
0: Ah, sí?
4: Que feia molt fred i hi havia molts cables.
0: És veritat. I aquella sala es diu... Com es diu?
4: Ara no me'n recordo.
0: Algú se'n recorda aquí?
4: La màgia era?
0: La sala?
4: De la màgia.
0: La sala màgica de Ràdio Sant Boi. Molt bé, Carla, que hagis acabat dient això, perquè encara no ho havíem explicat, Enzo. És una sala molt important. Si falla un cable d'aquella sala, ha de venir la patrulla...
5: Canina?
0: No canina.
5: No.
0: Ah,
5: La patrulla anticanina.
0: No, anti no. La patrulla de tècnics i tècniques experts en ràdio. Us imagineu a Ràdio Sant Boi la patrulla peluda o canina? Per aquí rondant.
5: Ojalà.
0: Mira.
6: La patrulla canina, si hi ha algun problema...
0: Clar, ha de venir una patrulla perquè ràpidament soluciona els problemes que tenim a la sala. A vegades ens falla un cable de color groc. Enzo, sola.
5: I aquests cables, a aquesta sala fa molt fred.
0: Clar, perquè si passen calor els cables, què passa?
5: Se trenquen.
0: Clar, i ha de venir la patrulla...
2: Canina.
0: No!
2: No,
5: canina.
0: No! Bé, aquí algú a la taula havia dit que volia ser locutor de ràdio de gran... És a l'Enzo Sola. Sí? Algú més vol ser locutor de ràdio?
5: Jo, ui,
0: quants locutors. Mira, que bé, eh? Albert, tenim la feina feta, aquí darrere. Molt bé, fantàstic. Doncs com tenim dos, no? Perquè un, el seu pare, col·labora a Ràdio Sant Boi i l'altre vol ser locutor. Entre els dos farem una cosa. Atenció, Martí i Enzo. Esteu preparats?
5: Sí. Bé. Sí.
0: El Martí dirà, Albert, posa, i l'Enzo dirà, la sintonia de comiat. Ho hem entès?
5: Sí.
0: Som-hi. Heu de mirar l'Albert, a mi no, eh? Heu de mirar l'Albert. Vosaltres mateixos acabeu.
5: Me la puedes repetir?
0: Sí. T'ho puc repetir. Martí, què has de dir?
5: Albert, posa...
0: I l'Enzo, la sintonia de comiat.
5: La sintonia de comiat.

0: Doncs arribem al final d'aquest espai tan xulo, les escoles de Sant Boi. Venim a una Ràdio Sant Boi. És aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat d'Educació de l'Ajuntament. Com ja sabeu, els dijous ens visiten els alumnes de primària de les escoles de la nostra ciutat. I què fan aquí? M'ajuden a fer ràdio. Avui, 25 nenes i nens de tercer A de l'escola Joan Verdina, que han vingut superben acompanyats per la Maite Cavaller, que torna d'aquí a 7 dies. Maite, aquí estarem, eh? Gràcies al mestre en pràctiques, Cristian Casado, gràcies. Gràcies a la tutora de tercer B, la Teresa Ruiz, que t'espero d'aquí a 7 dies, Teresa. Gràcies. I la tutora d'aquest grup, la Sílvia, s'apropa un micròfon i valora l'experiència radiofònica de la seva canalla. Sílvia.
1: Doncs molt contenta, molt agraïda de tenir aquesta oportunitat.
0: Sí, nosaltres també, eh? Moltíssimes gràcies per haver tornat a Ràdio Sant Boi.
1: Sempre és un plaer.
0: Sempre és un plaer, també per nosaltres. Ho han fet bé, la teva canalla?
1: Ho han fet superbé.
0: Molt bé. Això era classe, eh? També, oi que sí?
1: Això compta com a nota, eh?
0: Això compta com a nota, Martí. Al tanto, eh? Gràcies, Sílvia.
1: Gràcies a tu.
0: Atenció, orelles obertes. Sí? Ara farem això... Però amb això... No, perquè la ràdio, si fem així, no ens escolten. Una, dues i tres.

0: En punt les 12 del migdia. La comoció i la ràbia per la mort de Mari Carmen Abascal s'instal·len entre els acampats a la Puerta del Sol de Madrid, que s'ha omplert de flors i fotografies de record. Enmig de missatges de condol des de tots els àmbits, aquesta tarda hi ha convocada una marxa a peu fins a la casa d'on va ser desnonada. Una operació de la Guàrdia Civil desmantella una organització suposadament dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a Catalunya. I a 20 detinguts s'han bloquejat els actius financers de la banda, que es dirigia des de l'Hospitalet de Llobregat. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, disposat a liderar el Front Ampli de l'Esquerra de cara a les eleccions el 29 de novembre. Colau, però, posa com a condició, aglutinant una única papereta, tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. Toni Comín obre la porta a una tornada immediata des del seu exili a Bèlgica per recollir a Madrid l'acta d'eurodiputat i poder ocupar l'escó que va guanyar l'any 2024. Això després que el jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra ell arran de la sentència del Constitucional que obligui al Suprem a aplicar-li l'amnistia. 30 morts en un atac rus contra un autobús a la ciutat ucraïnesa de Kramatorsk és un dels més mortífers que ha fet Rússia contra la principal ciutat que continua en mans d'Ucraïna al Donbass. Els atacs russos també han causat la mort de 3 civils a Kiev. Els serveis d'urgències van atendre unes 400 persones amb afectacions oculars provocades per contemplar l'eclipsi solar del 12 d'agost sense la protecció adequada. Segons ha sabut Trescatinfo, la majoria van ser lesions lleus i només en dos casos els afectats van tardar uns dies a recuperar del tot la visió. Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella de la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que comença avui, aquest matí, i a les primeres projeccions, però el film inaugural aquesta nit serà Found Alive, de Carlota Pereda. I Andrea Motis és la responsable d'inaugurar aquest vespre a l'Auditori de Lleida una nova edició del Raïmat Arts Festival, un certamen que fusiona música, creació artística i gastronomia de proximitat. La programació s'allargarà fins diumenge.
1: Esports.
0: Montse Arraia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Després d'una llarga aturada internacional, el Barça recupera Joan García, està pendent de Rafinha per rebre dissabte al Getafe. A l'Espanyol, Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga, on jugaran demà. A segona divisió, el Sabadell té dubtes de si poden afrontar amb garanties a partir de dissabte a Ceuta. Diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Avui a Champions d'handbol, Barça, Dinamo de Bucarest a 3:15 per Esport 3 i la selecció espanyola femenina d'hoquei patins tanca la fase de grups del Mundial invicta al grup A després de golejar Suïssa per 6-0.
0: I pel que fa al temps, domini dels núvols de les comarques de Barcelona i Girona i el vessant nord dels Pirineus. S'esperen ruixats dispersos que, amb el pas de les hores, quedaran ubicats al voltant de la costa central des del Maresme i fins al Baix Llobregat. Localment poden ser intensos i hi pot haver tempestes. Descens, atenció, perquè hi ha descens de la temperatura.
3: Trescat Info.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
2: Són les 12 i 6 minuts al migdia, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim la segona hora del programa d'avui dijous, avançant una activitat pel proper diumenge 18 d'octubre. Serà a partir de 2:15 del matí a l'amfiteatre del Parc de la Muntanyeta, quan tindrà lloc la 9a edició del Zumba Pas a Pas Jut contra el càncer. Ja sabeu que és aquesta activitat esportiva solidària que organitza l'associació Jut contra el càncer amb l'Ajuntament de Sant Boi, a més coincidint amb dues dates, que és la del 13 d'octubre, el Dia Mundial del Càncer Metastàsic, i el 19 d'octubre, que és el Dia Mundial del Càncer de Mama. També sabeu que la recaptació íntegrament va a un projecte d'investigació, un projecte d'immunoteràpia personalitzada contra el càncer de mama HER2 positiu, que lidera l'Hospital Clínic de Barcelona amb el doctor Aleix Prat al capdavant. Per parlar de tot això i d'aquesta 9a edició, tenim des de l'associació Jut contra el càncer el president de Jut contra el càncer, el germà de la Jut Ramos, el Kevin Ramos. Kevin, què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: I benvingut al Dies de Ràdio novament.
3: Moltes gràcies.
2: Ens agrada molt que estiguis aquí, perquè ara feia doncs algun temps que no estaves, perquè havia coincidit amb d'altres esdeveniments teus personal. Tornes aquí a Ràdio Sant Boi al Dies de Ràdio i tornes també a aquesta festa, perquè és una festa,
3: sí, la
2: de la solidaritat, és una festa esportiva, és una trobada també per recordar persones que no estan, que estan amb nosaltres, que han estat molt de temps amb nosaltres i que malauradament doncs, han passat per aquesta malaltia que és el càncer. Davant de la 9a edició, què hem de dir, Kevin, que no hàgim dit en les edicions anteriors?
3: Bueno, nosaltres tenim moltíssimes ganes d'aquesta edició, perquè és veritat que ja quasi arribem al 10 anys i ja són 4 anys que ho estem enganxat de la nostra entitat, i la veritat que sí, que el que dius que ja, bueno, que va començar la Eli, aquest projecte, després la meva germana, i la veritat que són persones que estan molt vives en aquest esdeveniment, i sempre tratem aquest acte com molta estima, moltes ganes, molta il·lusió, i la veritat que per nosaltres és com l'esdeveniment de l'any. És veritat que fem moltes coses durant l'any, però aquest és com el nostre esdeveniment, que ho fem amb més gana, amb més il·lusió, i la veritat que sí, que s'encanta.
2: Tal com dius, fa 9 anys començava aquesta iniciativa amb l'associació Pas a Pas, que liderava l'Elisabet Escrivà, que també d'aquesta manera homenatjava doncs, a una altra santboiana, que va ser la Cris, que malauradament també va morir per el càncer. Doncs 5 anys van organitzar elles Pas a Pas amb el càncer de mama, i vosaltres, quan elles ho van deixar l'organització, però no d'estar present d'alguna manera a l'activitat, vau agafar vosaltres, la teva germana, la Jut Ramos, a aquest esdeveniment. Perquè vosaltres anàveu fent cosetes, però vau dir, doncs això no es pot deixar perdre, hem d'agafar el relleu, no?
3: No es pot perdre aquest esdeveniment, perquè és veritat que tota la societat, tota la gent d'aquí i de Sant Boi, de fora també, s'implica molt en aquesta activitat, i no, és una cosa que no podem fer de deixar de fer, que continuar.
2: Doncs serà el proper diumenge, no aquest, l'altre diumenge, el dia 18 d'octubre, a partir de 9:45 del matí, com és habitual, a l'amfiteatre del Parc de la Muntanyeta, aquesta 9a edició del Zumba Pas a Pas Jut contra el càncer. Et pregunto per novetats, si hi haurà algun canvi, alguna novetat, o més o menys serà doncs, el que habitualment organitzeu.
3: Sí, no, serà un més o menys com cada any. El que passa que sí que és veritat que tenim alguna novetat, que tenim 15 instructors i instructora, la veritat que són moltíssim.
2: 15 instructors, que jo allà a l'escenari ja hem vist moltíssims instructors, sí. Jo crec que és el rècord, 15?
3: Sí,
2: és
3: el rècord, sí. És el rècord. Sí,
2: que bé.
3: Sí.
2: Això vol dir que hi ha molta gent que és solidària i que vol estar allà amb vosaltres,
3: Exacte, sí. I llavors haurà tot tipus de coreografia, molts estils de música també, i això està molt bé.
2: Doncs a partir de 9:45 del matí, hi ha gent que abans de 9:45, que a les 9 ja està allà,
3: i abans,
2: per agafar lloc, per escalfar una miqueta i participar en aquesta edició, la número 9 del Zumba Pas a Pas contra el càncer de mama. Es tracta d'això, de ballar, de fer esport, de participar en una activitat esportiva, però també solidària, perquè aquí el que és important és la recerca, la investigació, específicament amb aquest tipus de càncer, que és el que afecta, el que es diu metastàsic, el que és el càncer de mama HER2 positiu, sobretot, i és un que es lidera, una investigació que es lidera des de l'Hospital Clínic amb el doctor Aleix Prat. Directament tot cap allà, eh?
3: Tot cap allà, cap a l'Institut d'ells mateixos, allà a l'Hospital Clínic, i la veritat que per nosaltres és un plaer continuar fent aquesta recerca i també contribuint amb aquest hospital, perquè és veritat que cada any es volca moltíssim amb això. Després, quan acaba aquest esdeveniment, bueno, ells venen a agafar el taló que li fem, i després nosaltres visitem les seves instal·lacions, i és molt xulo com fan tota la feina que hi ha darrere, els laboratoris, el tracte també humanitzat que tenen els pacients, les pacients. La veritat que és molt xulo, i nosaltres volem continuar fent aquesta unió amb l'Hospital Clínic, que sigui per ells.
2: Doncs estem parlant d'aquesta activitat, la 9a edició del Zumba Pas a Pas Jut contra el Càncer. Parlem d'inscripcions. Hem fet l'entrevista una miqueta abans, potser, del que és habitual. No ens hem esperat a la setmana vinent. Ho hem volgut fer en temps perquè digue'ns hores d'ara quantes inscripcions portem.
3: Ara mateix hi ha 320 inscripcions ja fetes.
2: Que veritat... són moltíssimes, jo crec que... No sé si és el rècord, també, però portem moltes, eh?
3: La veritat que sí. Hi ha molta gent que s'espera l'últim dia, però, bueno, si ho poden fer amb anterioritat, millor, perquè després no queden samarretes.
2: Clar, ja després això. Volem les talles de les nostres cossos. Clar. I potser no en trobem. Per això, què és el que recomaneu vosaltres des de l'organització?
3: Nosaltres que ho facin online, a la nostra pàgina web se poden inscriure, que són www.ajudcontralcancer.com, i allí poden agafar la seva samarreta i llavors ja reserva la seva talla i ja està. I si no tenen alguna complexitat de fer-ho amb la nostra pàgina web, poden vindre el divendres 16 d'octubre al Casal de Casablanca, que farem inscripcions presencial de 5 de la tarda a les 8:30.
2: Fantàstic. Això el dia 16 d'octubre al Casal de Casablanca.
3: Exacte.
2: Fareu aquestes inscripcions així de darrera hora, perquè és possible que el dia 18 d'octubre, evidentment, es pugui participar, però la talla de la samarreta ja no sigui la nostra, i no passa res, es pot comprar una altra talla, es pot col·laborar, per cert, d'altres maneres, no, també?
3: Sí, exacte, poden fer la fila zero a la nostra pàgina web, també tenim el número de compte, i poden fer, si volen, algun ingrés, per petit que sigui, tot es sumarà en aquesta... suma de que es donarà a l'Hospital Clínic.
2: En edicions anteriors han participat moltíssimes persones, al voltant de més de 500, oi? Jo crec que és el rècord, que va ser precisament l'any passat, més de 500 persones. Sí. Quina meravella, quin goig veure aquell anfiteatre del parc de la Muntanyeta fent zumba, estan plegats, parlant un amb els altres, és un lloc, un punt també de trobada, no?
3: Sí, la veritat que sí, perquè és molt guai, perquè també venen algunes perruqueries, com Josep Pons, aquest any vindrà la Virgínia, i llavors també fan tall de melenes, que després es donen a l'entitat de Dona tu melena, de Màlaga, perquè feien perruques solidàries, i la veritat que és molt guai, perquè hi ha gent pues, que potser no li agrada ballar zumba, però ve i fa una altra cosa, o està allí i comparteix aquesta estona amb nosaltres, i la veritat que és molt guai.
2: Exacte, recordem que podem donar cabell, és a partir de 30 centímetres, sí, crec, 30 centímetres, hi ha gent, tu saps que hi ha gent que està tot l'any, sense tallar-se el cabell, i se'l talla precisament aquest dia.
3: Sí, la veritat que l'any passat vam agafar 45.
2: Sí, sí. 45 melenes, i de 30 centímetres, que no és qualsevol cosa, tampoc.
3: I la veritat que molt guai això, també.
2: I tant, per tant, animem a les persones que potser tenen aquesta melena i la vulguin donar, doncs que una molt bona oportunitat, perquè és solidari i perquè serà per fer aquestes perruques per persones que després ho necessitin, el dia 18 d'octubre amb Josep Pons i amb la Virgínia,
3: podem donar també. És una noia que ha obert una peluqueria aquí a Sant Boi, que també que és de barri local, i la veritat que molt bé.
2: Molt bé, doncs ja ho sabeu, també es pot fer donació de cabell en aquesta jornada, dèiem, esportiva solidària, perquè farem esport, ens mourem, però també participarem solidàriament amb aquest donatiu, que la bossa i la samarreta valen...
3: Valen 12 euros, el que sí que el dia que sigui l'esdeveniment valdrà 15, per això, per assegurar una miqueta les talles i perquè la gent intenti comprar-la amb anterioritat.
2: Ara feia memòria, i et deia fora de micròfon, i ho vull compartir perquè és una cosa molt bonica,
3: sí,
2: que ahir justament, perquè ho he mirat, ahir, dia 7 d'octubre, va fer 4 anys que l'Ajut, la teva germana, estava asseguda on estàs tu ara.
3: A la mateixa cadira.
2: A la mateixa cadira,
3: sí, sí,
2: justament aquí. Va venir, ens va explicar, bé, va venir acompanyada per una investigadora d'oncologia, una amiga seva, la Lorena.
3: Sí, la Lorena.
2: I bé, vam estar parlant, doncs, això, de la importància de la recerca, de la investigació, de l'associació que estava a les Beceroles, estava acabant de formalitzar aquest JUT contra el càncer, ens deia, doncs, els seus projectes. Estava feliç, estava contenta, tenia la malaltia i volia recerca i investigació i volia que tothom, de la manera que fos, pogués col·laborar en alguna de les moltíssimes causes que, per exemple, tenim a la nostra ciutat.
3: Sí, sí, mira, després de 4 anys, mira com continua el seu projecte i tot el que vam fer, la veritat que és molt guai, com va començar, no?, amb aquesta, que era al final com un somni o una idea, no?, i al final es va formalitzar i a dia d'avui, mira, ja està l'entitat Lluita contra el Càncer, ja està formalitzada, estable aquí a la ciutat i la veritat que molt guai, molt contents.
2: Ella volia això, volia apostar i apostava, també amb la Lorena, no?, ens ho va deixar molt clar,
3: sí,
2: la clau és la recerca, la investigació,
3: sí,
2: hi ha tractaments cada vegada més personalitzats, aquestes, exacte, teràpies, per exemple, que lidera el doctor Aleix Prats, que són teràpies per a aquella persona, i això només és amb la recerca.
3: Exacte, sí, no queda un altre que recerca i saca més tractament, més coses i llavors que es pugui a lo millor no trobar la cura, però a lo millor sí cronolitzar aquesta enfermedad, que puguis viure tota la vida amb aquesta enfermedad i la gent no es mori, no? I que no sigui tan tòxica com són les quimios, alguna cosa així, que no sigui tan tòxica per al teu cos i per això els tractaments que són personalitzats són una meravella.
2: El 4 de juny de 2024 malauradament, sí, va morir la Judit Ramos, la nostra Judit, però va morir com era ella, positiva, sí, plena de llum, perquè aquí quan va arribar, quan va entrar, va ser rient, somrient sempre,
3: la veritat que sí, sí,
2: i
3: sí,
2: amb aquest no adeu, perquè jo mai ho diré un adeu, amb aquest fins a sempre, no? Estic amb, exacte, vosaltres i estaré sempre amb vosaltres.
3: Sí, la veritat que sí, vaig deixar tot això ja muntat i sí, el que van demanar que era que continuéssim i que no perdéssim l'esperança.
2: Exacte.
3: I que féssim moltes coses per la gent que ve darrere, també per tothom.
2: I per això vosaltres vau dir, evidentment,
3: sí, sí,
2: ho va dir l'Ajut i continuarem,
3: sí,
2: no?
3: Sí. Els primers mesos van costar moltíssim, la veritat, no vam deixar de fer coses, però sí van ser molt durs, però bueno, ja cada vegada, pues, així, estem acostumats a viure així, ja està.
2: Exacte. Doncs és un homenatge també a aquestes persones, igual que la Judit, igual que la Cris i moltes altres persones, sí, que malauradament, doncs, doncs finalment han mort, però segueixen estant amb nosaltres.
3: Exacte.
2: I per les persones que actualment, doncs, tenen la malaltia, i moltes d'elles venen a aquesta activitat.
3: Sí, sí, al Zumba. Sí, moltes persones ens escriuen per Instagram, oye, que jo no puc fer Zumba i tal, però aniré igualment, hi ha algunes grades per poder seure, i nosaltres li diem que sí, que poden vindre, aunque no vagin, lo que sea, però bueno, que almenys és, siguin arropades, no?, i sàpiga que hi ha gent aquí a la nostra ciutat que velen per aquestes persones, no?, i que organitzem activitats perquè es pugui fer la recerca que mereixen aquestes persones també, la veritat.
2: Doncs recordeu, serà el proper diumenge 18 d'octubre a 9:45 del matí, serà l'amfiteatre del Parc de la Muntanyeta, aquesta 9a edició del Zumba Pas a Pas, Judit contra el Càncer. És molt bonic perquè amb aquestes dues paraules, Zumba, pas a pas, sí, i Judit contra el Càncer, a més, vosaltres vau voler continuar el llegat de l'altra entitat, no?, de l'entitat, sí, que liderava l'Elisabet Escrivà, pas a pas, i vosaltres, Judit contra el Càncer, vau dir, això continuarà, sí, però amb els dos noms.
3: Exacte, sí, no volíem que ningú dels dos es perdessi ni treure pas a pas ni res, perquè darrere d'aquest esdeveniment i de tot el que elles van crear i van fer, que van fer una tasca magnífica, la veritat, Llavors s'hauria de mantenir aquest nombre i així ho vam fer. I també li vam promesa que això seria per l'Hospital Clínic i és veritat, cada any es manté per l'Hospital Clínic.
2: Exacte, és per aquest projecte de teràpies personalitzades i immunoteràpia que lidera l'IDIBAPS el doctor Aleix Prat, que més el mateix Aleix Prat, si no té un compromís molt gran o molt o fora d'aquí, sempre ve a totes les edicions del Zumba Pas a Pas Ajut contra el Càncer, i no només ell, sinó l'equip d'investigadores, ho dic en femení perquè sempre són dones, i això encara ens alegra més, bueno. Investigadores molt joves i tot l'equip de l'Hospital Clínic, doncs, per dir, aquí estem, fem recerca, però estem també en aquesta activitat, no?
3: Sí, per això a nosaltres també s'agrada molt que vinguin, la gent li posi cara, no?, a aquestes persones i que vegin també l'explicació que ells es poden donar i també sapigueu on van els diners que es recauden aquest dia i així posar-li això, així, o cara i sapigueu on van els diners. Nosaltres el que volem és transparència i que coneguin a tot l'equip, és meravellós.
2: Doncs vinga, què hem de fer? Si volem participar el dia 18 d'octubre a 9:45 del matí a la 9a edició de la Zumba Pas a Pas Ajut contra el Càncer, què hem de fer?
3: Es poden inscriure a la nostra pàgina web a www.ajutcontraelcancer.com o si no el divendres 16 d'octubre al Casal de Casablanca per la tarda estarem allà.
2: Què tindrem? Perquè pagarem uns diners i què tindrem amb aquests diners?
3: Amb aquests diners, l'adquisició del Zumba, donem una motxilla d'aquestes de cordes.
2: Molt xula, no és com qualsevol motxilla, no us equivoqueu. No. És una motxilla molt xula, negra, no dic res més, molt xula i molt còmoda de portar, atenció.
3: Sí, sí, després també dins porta la samarreta, que també aquest any és de color rosa.
2: Molt xula també.
3: Sí. I també tenim alguns regalets que ens han donat comerços locals d'aquí, de la ciutat. I bueno, cada motxilla és una sorpresa, porta una cosa diferent.
2: Okay.
3: I després dins també hi ha un paperet que és un sortejos, que també molts comerços ens han donat sopars, ens han donat cremes, tractaments de bellesa, de perruqueria, moltíssimes coses que sortejaran aquell dia. També un cap de setmana per a 4 persones a l'hotel Can Jou, a la Berguedà, molt xulo també. I no, n'hi haurà moltes sorpreses que sortejaran també amb aquesta inscripció.
2: Molt bé, doncs anem aquí. Què faríem, evidentment, sense el recolzament de l'Ajuntament de Sant Boi o sense el recolzament de tots aquests col·laboradors, col·laboradores, empreses o comerç local que està també amb vosaltres, amb l'organització?
3: No, la veritat que sí és. S'involucra moltíssim en aquest esdeveniment i sempre volen donar diners, ja siguin productes, moltíssimes coses, i la veritat que no podria ser possible recaudar tants diners si no fos per aquests donatius. La veritat que és increïble.
2: Doncs ara, el dia 18 d'octubre, diumenge, 9:45 del matí, a l'amfiteatre del Parc de la Muntanyeta, aquesta 9a edició del Zumba Pas a Pas Ajut contra el Càncer. Quants monitors, monitores de Zumba a l'escenari? Quants?
3: Hi hauran 15 monitors i monitores. La veritat que serà el rècord que hem batit, la veritat.
2: I recordem el funcionament, perquè allò és un no parar.
3: Sí,
2: allò és un no parar,
3: Entra un, surt un altre, la veritat que és... és agotador,
2: Sí, i tant, i és un espectacle, bueno, veure allò des de l'amfiteatre, és un espectacle de color, de música i de solidaritat en aquesta nova edició del Zumba Pas a Pas Ajut contra el Càncer. 9a edició.
3: 9a, sí, la veritat, que jolín.
2: Per tant, estem a un any de la desena. És senzill, són matemàtiques molt senzilles. Què passarà l'any que ve?
3: Uau, volem crear alguna molt guai. No sé, fer alguna coseta especial. Alguna cosa ja tenim pensada i a veure què surt. Però bueno, ara ha de ser especial, la veritat.
2: Són 10 anys i s'han de celebrar...
3: algo sense ocorrirà, segur.
2: Com pertoca, que sí?
3: Sí, sí.
2: Si algú ara ens està escoltant i diu, ai, no sé, potser em fa mandra, potser no... Vinga, l'animem com?
3: Sí, l'animem a que vingui, que participi, que s'haurà un dia increïble i que no es quedi a casa, que vingui, que s'ho passarà molt bé.
2: I tant que sí. Per cert, donatiu, hi ha potser alguna persona que diu, home, jo 12 euros, és igual, hi ha una fila zero i podem donar el que puguem.
3: Exacte, allí n'hi haurà unes hutxes que nosaltres sempre portem, hi ha gent que fica 20 cèntims, com fica un euro, qualsevol cosa suma, la veritat que tampoc fa falta donar moltíssim, el que cadascú pugui i ja està, sense ningú cap de compromís.
2: Si algú no pot venir, imaginem, algú no pot venir, té un compromís fora d'aquí, no pot, pel motiu que sigui, treballa, és igual, no pot venir, però vol ser solidari amb aquesta acció, amb el Zumba Passapàgil contra el càncer. Com ho fa?
3: A través de la nostra pàgina web, nosaltres tenim allà el número de compte perquè podem fer qualsevol tipus d'ingrés i això tot sumarà a la donació que faci aquest dia. També es poden fer socis de la nostra pàgina web.
2: Molt bé, doncs com ens podem fer socis?
3: Bueno, tens allà per fer la inscripció, rellenes les teves dades i són 25 euros a l'any i regalem una samarreta de soci també amb aquesta inscripció.
2: Fantàstic, doncs ja ho sabeu, podeu fer socis també, 25 euros a l'any, que al final no és res, i podem doncs recolzar aquesta tasca solidària. Doncs parlant avui amb el president d'Ajut contra el Càncer i germà de l'Ajut, el Kevin Ramos. Mira, Kevin, envia un missatge a aquesta persona dona. També hi ha homes, eh? Sí. Hem entrevistat a algun home. Bé, hi ha una associació d'homes que també pateixen càncer de mama, però és menys homes, evidentment, que dones. Imagina't que ens està escoltant una dona que acaba de rebre el diagnòstic de càncer de mama. Què t'agradaria dir-li des d'una associació que us hi dediqueu, que dediqueu tot el que teniu per la recerca, perquè aquestes persones doncs tinguin una, sobretot un tractament molt personalitzat? Què li diries?
3: Bueno, que és veritat que comença una etapa complicada a la seva vida, però que, bueno, que ha de demanar ajuda si la necessita, tant psicològica com a la seva família. També entendre que hi ha dies que no tindrà ganes de res, i això també ho han d'entendre la família i tot, no? I, bueno, dir-li que l'esperança és l'última cosa que espero, que ja ara mateix la mortalitat en aquesta enfermedad està disminuint moltíssim, que això són dades que són magnífiques, i llavors són molt esperançadora, i que, bueno, que sí, serà dur, però, bueno, que s'ha de recolzar amb el seu entorn, amb entitats com nosaltres, que no està sola ni sol, i que segurament saldrà d'aquesta, saldrà bé, i això, que amb molta energia i, no sé, molta estima, nosaltres l'enviem a tota la gent que estigui en aquest procés, i això.
2: I si es vol posar en contacte amb vosaltres, perquè igual diu, estic sola, o no sé exactament de quina manera ho puc compartir, perquè potser amb la família sí, evidentment, però vull parlar amb algú altre que en sap d'això. Es pot posar en contacte amb Ajut contra el Càncer?
3: Sí, a través de les nostres xarxes o del nostre correu electrònic es pot escriure i dir-nos el que necessita. Tenim potser algunes coses que li podem deixar des de la nostra entitat. Tenim cadires de rodes, cadires per la dutxa, abraçaderes per la dutxa també, per si necessita alguna coseta, tenim alguna cama abatible, que totes aquestes coses nosaltres les podem deixar sense ningú tipus de compromís, i no sé, qualsevol coseta que necessiti també s'ho pot demanar, i en medida que nosaltres podem ajudar, allà estarem.
2: Doncs ja ho sabeu, Ajut contra el Càncer, parlant d'aquesta novena edició del Zumba Pas a Pas contra el Càncer de Mama, que serà el 18 d'octubre a 9:45 del matí a l'Amfiteatre del Parc de la Muntanyeta. Arriba la novena edició, que l'any que ve la faran grossa, ja ens ho diu el Kevin Ramos. Kevin, per finalitzar, com animem aquell mandrós, aquella mandrosa, aquella, ai, no sé si venir, si no venir, si vinc sola, si no, si amb tota la família. Vinga, què li diem? Com els animem? A que no es quedin a casa un diumenge al matí.
3: Que vinguin, perquè serà una bona festa. Hi ha 15 monitores i monitors. Hi ha algun d'ells que són increïbles. Hi ha un que serà el candidat de la NCPR del 2027, de professor de Zumba a Espanya.
2: Uau.
3: Així que és un noi que se ve que és una canya. La veritat, jo no el conec personalment, però bueno, i serà molt guai. Són monitors i monitores que baixen de l'escenari, que fan gresca. La lien molt. I la veritat que serà un dia increïble. I això, que no es quedin a casa, que hi ha molts dies que ha plogut, que ara és hora de sortir
2: i, tant que
3: i de passar-s'ho bé.
2: I tant que sí. Escolta, també inscripcions, és molt important. Què hem de fer ja? Perquè 18 d'octubre queden uns quants dies. Potser s'acaben les samarretes de les nostres talles. Què fem ja?
3: Que s'inscriguin a través de la nostra pàgina web, que són www.lluitcontraelcancer.com, i així s'assegurin la seva samarreta, i si no, que vinguin al casal, o que si no saben fer-ho online, que ens escriuen per Instagram i se la guardem també.
2: Doncs ja ho sabeu, una cita que no ens podem perdre. 18 d'octubre, 9:45 del matí, a l'amfiteatre del Parc de la Muntanyeta, la 9a edició del Zumba Pas a Pas Jut contra el Càncer. Esportivitat, evidentment, però sobretot solidaritat i recerca, perquè és el que és important aquí, la recerca, amb l'equip del doctor Aleix Prat de l'IDIBAPS, a l'Hospital Clínic de Barcelona. Doncs moltíssimes gràcies al Kevin Ramos, al president de Jut contra el Càncer, al germà de la Jut. Gràcies per tornar aquí al Dies de Ràdio a estar amb nosaltres.
3: Gràcies a vosaltres per cada any deixar-nos aquesta estoneta tan agradable i per compartir tot el que fem aquí a la ciutat. Moltes gràcies.
2: Gràcies, Kevin, i que vagi molt bé, que segur que anirà molt bé.
3: Esperem que sí. Gràcies.
2: I fins l'any que ve, desena edició,
3: Sí,
2: atenció.
3: Sí. Ja vindrem a comptar a veure com la liem.
2: Doncs vinga, que la lieu grossa. Sí. Que vagi bé, Kevin.
3: Gràcies.
0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.
2: Partitura de tarda. Un programa de música a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 3 a 5 de la tarda i els diumenges de 10 a 12 del vespre a Ràdio Sant Boi. La música clàssica a partitura de tarda.
3: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Fem barri. Un espai de la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Boi.

0: 22 minuts i arribem al punt horari de la 1 de la tarda, recta final del Dies de Ràdio d'avui dijous. I obrim aquest espai quinzenal que es diu Fem Barris, aquest espai que fem amb la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Sant Boi. Viatgem per tots els barris i coneixem a les seves veïnes. I avui amb l'Associació de Veïnes i Veïns de Camps Blancs. L'Associació de Veïnes i Veïns, la Unió de Camps Blancs, tenim el seu president, recent, flamant president, Diego Martínez. Què tal? Molt bon dia i benvingut novament al Dies de Ràdio.
1: Hola, molt bon dia.
0: Doncs som-hi, perquè hem dit flamant recent president, i és que el passat dia 24 de setembre va tenir lloc una nova assemblea que decidia també aquests nou càrrecs a la Junta Directiva de l'Associació de Veïnes i Veïns, la Unió Casablanca. Com va anar aquesta assemblea?
1: Doncs molt bé, molt bé. L'assemblea, al principi havíem plantejat l'assemblea general per a triar una nova junta, perquè la nostra estimada Lola pues, ja ha plegat. No? I doncs ja van plantejar això, van seguir les conductes i els temps necessaris i van proposar continuar la mateixa junta, però només el candidat. I si voldria algú presentar-se també, doncs no, van proposar el que porta més temps, no? I no va haver-hi cap objecció.
0: I el que porta més temps, sí, ets...
1: Però que jo dic una cosa, sí, que nosaltres no som jeràrquics, perquè aquí tothom contribueix a la tasca. De fet, nosaltres tenim el secretari que hi ha ara, que és
0: sí, ho podem dir. Secretari, sí, és el Dani Ramírez, i la tresorera és la Yolanda Vargas.
1: Yolanda, i tenim un equip que és el Moisés, el Juan, el... Què més? Vam tenir la Maria José de la Costura, i tenim l'Ernesto, que ara es ocuparà de l'urbanisme, però és que fem tots. El Josep, que fa, s'ocuparà de la cultura, però que ho fem tots. I la Yolanda és la que fa els projectes, és la que es organitza tots, perquè és perquè està curtida en tot això. Jo sóc president, però que som més com més de carrer, no?
0: Que sou un bon equip
1: som un equip,
0: i que entre tots decidim tot el que passarà.
1: La Lola, la Yolanda, pues ara està la Yolanda, que es fa els projectes, les coses, i que té molta força. Té molta força. Ara ella continua també la vocalia de feminismes i té totes coses, no? I entre tots fem tot, ens ocupem de tot, ens ajudem a tot i tenim altres col·laboradors. I les nostres socis i sòcies també participen en tot, ens ajuden molt, veïnes. I això és el que volem, que tothom del barri ens ajudi a fer barri, a participar-hi de les coses, dels events que desenvolupem, que creem de nous, que...
0: Doncs avui ens visita l'Associació de Veïnes i Veïns, la Unió de Camps Blancs. Tenim el nou president des del 24 de setembre, que és el Diego Martínez, però ja ens diu que funcionen com un equip i les jerarquies aquí doncs no importen. On us reuniu? De quina manera la gent del barri es pot posar en contacte amb vosaltres?
1: Posar contacte a nosaltres acudint al casal de Camps Blancs. Estem al casal de barri de Camps Blancs. Estem els dimarts de 17 a 19 hores. També estem el dimecres de 10 a 12 hores, però també per telèfon, 690-00-9040, per WhatsApp, per correu electrònic, unioncampblancs@gmail.com, per el Facebook i... I pel carrer si ens troben, també.
0: Doncs avui parlant del dia a dia d'aquesta associació del barri de Camps Blancs, sempre fem aquesta pregunta. Per què creieu que és important formar part de la federació?
1: Mira, doncs perquè... A veure, perquè Sant Boi som tots, no? I a Camps Blancs, si també és que Camblans son como un barri que tiene unas idiosincrasias, unas cosas que es una mica, las nuestras necesidades doncs, son importantes que las atenguem nosaltres, porque de vegades des del d'altres llocs de Sant Boi no es coneixen. I abans, durant aquests 4 anys que portem nosaltres a l'associació, doncs, ens hem ocupat de més com arreglar els que tenim nosaltres, no? Però ens hem adonat que també hem de donar a conèixer les nostres problemàtiques al resta d'associacions de Sant Boi. I per això és important també que formem part de la federació, perquè de vegades ens trobem que ells tampoc coneixen les coses i les problemàtiques i les mancances que té el nostre barri. I també, a millor nosaltres, també en desconeixem. Sí, sabem que la resta de Sant Boi, més o menys, tothom coneix les coses, no? Perquè hi ha moltes coses que estan centralitzades, la informació ens arriba més, i al millor les coses del barri de Casablanca no arriba tant a la resta de Sant Boi, no? I nosaltres ens ocuparem d'això. No podem dir que el nostre barri al millor està estigmatitzat si nosaltres no participem de les coses, no? I també contribuïm a la millora de global de Sant Boi. Mm-hmm. No? I nosaltres volem que Sant Boi sigui tot. El cercle de Sant Boi ha de ser tot, no que s'aturi a la ronda Sant Ramon, val? Perquè molta gent ens trobem que no coneix on és la plaça Ernest Lluch, no? Es pensa que és la plaça de l'agricultura. I molta gent que jo me trobo que viu a la plaça Catalunya i de veritat, és que mai... I pensa que Camblans és un barri conflictiu i que et robaran, no? I això a mi m'ho fes, perquè jo, vist de petitet, i salvo els problemes que han existit de tota la vida, i existeixen, però no es pot, com assenyalar, a un barri perquè este, sigui d'extrarradi, no? Perquè els problemes són integrats a tots els llocs, perquè la falta de seguretat ja és a tots els llocs. Mm. Només un barri perquè històricament... Hi ha hagut persones que han patit pues, les drogues, el que sigui. Però això és integrat a tot Sant Boi.
0: Per tant, avui parlant amb el president de l'Associació de Veïnes i Veïns, la Unió de Camps Blancs, amb el Diego Martínez, que teniu molts projectes, moltes activitats, de les quals parlarem segurament amb d'altres espais d'aquest programa. Però avui, sobretot, volíeu explicar temes de l'Assemblea?
1: Sí, sí. El tema de l'assemblea, nosaltres també vam plantejar l'assemblea per donar resposta als veïns, a les queixes i inquietuds que tenien els veïns i veïnes de la falta una mica de manteniment del barri en l'aspecte dels jardins, els carrers i també el comerç local, no? Uh-huh. El comerç del barri, no? I es va plantejar, i els veïns es van ocupar d'enviar-nos fotografies, vídeos i queixes també sobre la brutícia dels jardins, les fulles que no recullen, l'incivisme que també hi ha, les caques dels gossos que no recullen, i també del paviment, d'obres que estan aturades i no es continuen perquè passava això... altres vegades l'enllumenament que és massa fort, no? I es deslumbra, i també els comerç local, que tenim una... es doni a conèixer el poc comerç local que tenim i que no es destrueixi, que moltes vegades es donen com a habitatges, no? Mm. Sense cedura d'habitabilitat, no?
0: Això van ser algun dels temes d'aquesta assemblea celebrada el 24 de setembre, de la qual va sortir la nova junta directiva, una assemblea en la que va poder assistir el regidor del barri.
1: Va assistir molt amablement i molt bé per donar resposta i ajudar-nos a donar resposta a les preguntes de les veïnes, no? Que hi havien unes quantes veïnes, però es multiplicaven per les queixes, no? I molt bé, van ser molt bé recollides i, per exemple, avui dia s'està notant, no? Les,

0: les dates de Nadal intentarem fomentar que la gent participi i conegui el comerç del barri, que sigui essencial, i que estudiïn i que inverteixin en el que és el comerç local. Si hi ha falta seguretat o si hi ha falta inversió, acondicionar les places, fomentar la potencial, ja diem que vingui i ens faci visita la gent de l'Ajuntament, que surti a les xarxes socials, perquè nosaltres, de veritat, jo, que moltes vegades compro el barri, és que tenim... És que, per a mi, és que jo vaig, i quan vaig a menjar, vaig a molts llocs de Samoy, però és que al Can Blans hi ha llocs on menges molt bé el dia a dia, els
1: que no fa falta sortir del barri, quasi.
0: Jo vinc al barri i digo, és que vaig a altres llocs de Samoy, que està molt bé, que sí, que encara la restauració té... Clar, però és que nosaltres tenim un bar que, per a mi, fan les millors torrades de Catalunya.
1: I
0: fan una paella increïble.
1: Escolta, com es diu aquell lloc que haurem d'anar?
0: El bar-restaurante Bocatas.
1: Bar-restaurante Bocatas.
0: Sí, dijous paella i sempre és el cap de setmana.
1: Dijous, mira, avui tenim paella.
0: Paella, avui paella. Dijous. Sí, dijous paella. I altres coses. L'Amparo i l'ajudant fan una cuina increïble. I això s'ha de donar a conèixer.
1: Molt bé. Doncs, escolta,
0: a
1: tothom...
0: A la Ronda Sant Ramon, com Verge de Montserrat. Tenim el bar Esmanyos, que també fan menú diaris per a la gent. Tenim peluqueries, barberies, tenim les farmàcies, la panaderia, tenim un forn...
1: El Balmat.
0: Que és la Balmat.
1: El Balmat, que,
0: ostres,
1: que és excel·lent, que ens van acompanyar aquí.
0: Fan uns pastissos, i fan... Pastissos, es fan, com es diu, desayunos.
1: Sí, esmorzars. No?
0: Esmorzars.
1: I pa, i el pa és excel·lent.
0: I berenars, fan de tot, són molt amables, col·laboren a nosaltres a l'associació. La Rosita, la perruqueria, el peluqui, els diferents, la Frutas Moreno, si m'oblido d'algú, el petit supermercat que està al costat de la d'on era la caixa. Ara tenim també comida turca, també, al costat del peluc i a l'estanco, que ven de tot, no? Jo penso que es faria falta, doncs, un petit, com supermercats, no? Més gran, no? Perquè la gent que visqui arriba a dalt de tot, sobretot la gent gran, que té, això és una altra cosa, és la mobilitat, ha de baixar Mercadona, moltes vegades hi ha parades que les falten les marquesines, que estan promeses però no es posen, i quan plou o fa molta calor, o és gent gran, hi ha molts gent que té problemes de mobilitat, no es poden esperar asseguts. No. I això s'ha de posar en valor.
1: Tot això ho vau explicar a l'assemblea,
0: A l'assemblea i també a la reunió que van tenir amb els responsables de l'Ajuntament.
1: Si hi ha alguna persona que es vol posar en contacte amb l'Associació de Veïns, la Unió de Camps Blancs, com ho fa, Diego?
0: Pues mira, trucant al telèfon 690-00-9040... a través de, apropar-se al casal de barri de Camps Blancs, que està al carrer Salvador Seguí, número 2, no sé, al despatx número 4, som els dimarts de 5 a 7 de la tarda i els dimecres de 10 a 12 del matí. Però també moltes vegades ens pot trobar perquè nosaltres... continuem fent el Calmina con tu vecina, fem tai chi.
1: Que hem parlat aquí del Calmina con tu vecina i us tornarem a convidar.
0: Clar, home, clar, perquè això continua creixent i el tai chi continua creixent i també nosaltres fem una mica els divendres, posem també el berenar a la gent gran que va al ballar amb l'Associació de Pensionistes Jubilats de Camps Blancs, i que venen a ballar, i ahir els posem nosaltres al berenar, els divendres, de

0: de 6 i mitja a 7, però nosaltres estem a les 5 allà, no? Ara també fem viatges, fem moltes coses.
1: Molt bé, doncs ja sabeu.
0: Tenim un viatge per al, que encara
1: hi ha places?
0: Queden places.
1: Vinga, som-hi, on aneu?
0: Un viatge al Pantè de Foixabelbei.
1: Molt bé.
0: Molt bé, és una comida de Nadal, que fem viatges amb sorpreses i encara se poden apropar al casal, preguntar per telèfon, que està l'Ernesto, que s'ocupa d'això, i que s'animin, que s'ho passaran molt bé.
1: Molt bé, doncs amb aquest recordatori, amb aquesta invitació que ens fa a participar en aquesta excursió, el Diego Martínez, president de l'associació La Unió de Camps Blancs, arribem pràcticament al final de l'espai d'avui.
2: Fem barri. Un espai de la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Boi.
1: Doncs arribem al final d'aquest espai quinzenal. Fem barri, ho fem amb la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Sant Boi. Viatgem per tots els barris i coneixem a les seves veïnes. Avui amb l'Associació de Veïnes i Veïns, La Unió de Camps Blancs, i amb el seu president, amb el Diego Martínez. Diego, moltíssimes gràcies. Només queda recordar de quina manera podem estar al dia de la vostra actualitat. A través de xarxes, per exemple?
0: Sí, a través de l'Instagram, a través del Facebook, a través de un canal que se m'oblidava, un canal de WhatsApp, que es diu Camps Blancs Mola, com la meva camiseta, Camps Blancs Mola. I bé, també trucant al nostre telèfon es poden enviar vídeos de WhatsApp i apropar-se al casal i per la carrer. I també vull dir una cosa que no se m'oblidi, vull d'aquí fer un homenatge a la nostra amiga veïna i a la presidenta col·laboradora, que també ella era part activa des que era vocal i no era vocal, sempre està a tope amb el barri.
1: I com es diu?
0: La Lola Jiménez Casas.
1: Doncs des d'aquí una abraçada a la Lola.
0: L'estimem molt. Moltes gràcies pel que ha fet, perquè ha posat l'associació de veïns, amb l'ajuda de tots, clar, però a la seva força ens ha elevat, ens ha pujat a uns nivells que és on, i esperem estar ser a la seva altura, continuant en les tasques.
1: Doncs avui us hem presentat com a nova junta, fent aquest homenatge també a l'antiga presidenta, que és la Lola. Gràcies, Diego, i fins molt aviat, oi?
0: Molt bé,
1: tornaràs,
0: fins molt aviat, tornarem.
1: Fins aviat.
0: Adéu.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Doncs arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dijous. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà divendres en un Dies de Ràdio una miqueta especial, de la mateixa manera que dilluns, que és també dia festiu. Per tant, en directe tornarem el proper dimarts a les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi, el nostre company Albert Vilar, i després el punt de vista amb el Josep Sàbat. Nosaltres us diem fins demà, però no de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies és escoltar cançons que ens parlen de salut mental. El dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental. Doncs som-hi. Avui us diem fins demà amb Rosalén. Agárrate a la vida.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Informatiu local, edició migdia.
1: Bona tarda, sóc l'Albert Vilà i us saludem en directe en una nova edició dels informatius migdia de Ràdio Sant Boi, on avui sembla que per fi serà l'últim dia de possibilitats de pluges després d'una setmana molt complicada. Avui, que és dijous 8 d'octubre del 2026, analitzem el que és notícia punt per punt. I és que Sant Boi deixa avui enrere una setmana marcada per la pluja, les tempestes i diverses incidències. Des de finals de setembre i durant aquest mes d'octubre, la ciutat ha viscut diversos episodis de precipitació intensa amb carrers inundats, talls de trànsit, afectacions del transport i equipaments municipals tancats per precaució. Tot va començar amb el dimarts 29 de setembre. Les pluges van deixar entre 57 i 70 litres per metre quadrat a Sant Boi, segons les diferents fonts, i van provocar inundacions en habitatges, baixos i naus industrials. Els bombers van rebre 18 avisos durant aquell dia. La pluja també ha obligat a tallar diversos punts de la ciutat, entre aquests la C-245, la carretera del Prat i el carrer Balmes, un dels indrets que més problemes ha causat durant aquests episodis. També es van registrar inundacions en carrers com Jacint Verdaguer, Galícia i el passatge de la Garrotxa, així com en diferents zones industrials. L'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, va a explicar aleshores la situació aquí als micròfons de Ràdio Sant Boi.
2: Vull donar les gràcies d'una forma molt explícita als nostres veïns i veïnes, als ciutadans i les ciutadanes de Sant Boi, que un cop més han estat exemplars, que un cop més han estat exemplars d'una conducta cívica, una conducta de prudència i de responsabilitat. Això ha portat que la nostra ciutat no hagi hagut de patir cap situació de risc que hagi afectat a la seguretat física o a la salut de cap ciutadà o ciutadana.
1: Els problemes no van acabar aquí. Durant el cap de setmana, un nou temporal va tornar a deixar més de 90 litres per metre quadrat a Sant Boi, amb arbres caiguts, carrers inundats i afectacions importants a la mobilitat. També ens va suspendre activitats esportives, culturals i de lleure, inclús a part de la programació del Barjan, i es van tancar diversos equipaments municipals. La pluja va deixar també imatges especialment impactants a Marianao, on una gran quantitat d'aigua va baixar cap al carrer Eucaliptus, i també es van registrar caigudes d'arbres, entre aquestes, un al barri Ciutat Cooperativa i un altre a l'entorn del Camp Montclar. Tot plegat va portar l'Ajuntament a activar un dispositiu especial de seguiment a través del CECOPAL, amb la policia local, Protecció Civil i els serveis municipals treballant sobre el terreny. I després d'aquests episodis, la pluja va tornar a posar el focus en un problema que ja havia aparegut en aquest primer episodi del 29 de setembre, el drenatge d'alguns punts de Sant Boi. Un dels casos més evidents ha estat el carrer Jaume Balmes. Ha estat reformant recentment, però es va tornar a inundar. L'Ajuntament explica que el problema es troba en un coll d'ampolla de la xarxa de clavegueram a la part baixa del carrer, a tocar de la C-245. Així ho explica Francisco Gutiérrez, cap del gabinet d'alcaldia i portaveu del CECOPAL, agent de carrer. L'escoltem.
3: Han posat un col·lector que cabia una persona de peus. Està preparat. És una obra que s'ha fet no només per donar resposta a les necessitats del present, sinó també del futur. Què passa? A la part inferior de Balmes, amb la C-245, allà hi ha un canal, el canal de la dreta, que impedeix que per allà segueixi el gruix del clavegram.
1: I quan semblava que la situació començava a donar una treva, dimarts al vespre va arribar un nou episodi de tempestes. Protecció Civil va activar l'alerta i va enviar un alerta als mòbils del Baix Llobregat demanant extremar la prudència i evitar zones inundables. A Sant Boi va tornar a ploure amb intensitat i es van registrar entre 4 litres per metre quadrat durant aquesta tempesta, amb acumulats que van arribar als 85 litres per metre quadrat. I ara, però, sembla que arribem al final d'aquesta setmana passada per aigua. Ahir dimecres, Sant Boi no va registrar un nou episodi de pluja, tot i les previsions d'inestabilitat i les alertes que afectaven bona part del territori català. Tot i això, avui dijous encara no podem donar per acabada del tot aquesta situació. El Metocat manté la previsió de ruixats a Sant Boi durant la tarda, sobretot entre les 2 i les 6, amb acumulacions que poden sobrar puntualment al litre per metre quadrat i també poden superar puntualment el litre per metre quadrat en una hora. També es preveuen alguns plugims durant el vespre. La previsió, però, és que aquest sigui l'últim dia d'aquesta tongada d'inestabilitat. Protecció Civil manté encara el pla inuncat en fase d'emergència, però la previsió meteorològica ha millorat respecte als últims dies. El Baix Llobregat, igualment, es manté el risc moderat per precipitacions intenses, amb possibilitats de superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. A partir de demà, divendres, arriba la treva. A Sant Boi, la previsió apunta a una jornada molt més estable, amb poca nuvolositat i sense precipitacions destacables. També baixarà les temperatures, amb una màxima al voltant dels 21, quan fa res estava al voltant dels 27. El cap de setmana continuarà aquesta tendència, tant dissabte com diumenge. La possibilitat de pluja serà molt baixa a Sant Boi i les temperatures es mantindran més fresques que aquests últims dies. Per tant, després de més d'una setmana amb diversos episodis de pluja intensa, Sant Boi encara haurà de mantenir avui la precaució, però tot apunta que el pitjor ja ha passat. I atenció als usuaris del transport públic, el dijous 8 d'octubre l'AMB posa en funcionament la línia X73, un nou servei express entre Sant Boi i Barcelona. Circularà cada 30 minuts durant tota la jornada dels dies feiners, excepte el mes d'agost. Els horaris de pas de les dues línies es combinaran i la freqüència de pas serà en conjunt més alta. La X73 farà les mateixes parades que la X79 tant a Sant Boi com a Barcelona, però el trajecte entre ambdues ciutats es farà de manera directa, sense parades intermèdies. En sentit Barcelona, la X73 circularà per l'A2 i el carril bus de la B23, mentre que en sentit Sant Boi, el recorregut es farà per la B20, la ronda de dalt, i el tram inicial de la B25, sortint per la rotonda elíptica per connectar amb Bonaventura Calopa. L'entrada en servei de la X73 coincideix amb la incorporació de 13 nous vehicles híbrids articulats de 18 metres, que s'assignen prioritàriament a la línia X79. Aquests vehicles tenen un 30% més de capacitat que els estàndards.
4: Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Quiero que sirva para que la gente luche, para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto Maricar.
1: Ahir es va conèixer la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que acabem d'escoltar i que s'havia convertit en un dels símbols de la crisi de l'habitatge a Espanya. Mari Carmen va morir a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, on estava ingressada des de que el 23 de setembre va ser desnonada al pis on havia viscut durant més de 7 dècades. El seu cas havia generat una onada de mobilitzacions, acampades i protestes pel dret a l'habitatge. També havia estat centrat al debat polític després que el Congrés tombés els dos decrets del govern sobre habitatge i es convoquessin eleccions anticipades. La seva mort es va conèixer ahir precisament quan els sindicats i les organitzacions que impulsa les mobilitzacions feien oficial la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre. La data s'havia decidit durant la jornada d'ahir entre Comissions Obreres, UGT i el Sindicat de Llogateres i altres organitzacions sindicals. Després de conèixer la seva mort, els convocants han reivindicat encara amb més força el seu cas. El Sindicat de Llogateres considera Mari Carmen un símbol de la lluita contra els desnonaments i assegura que el seu llegat ha de servir per mantenir les mobilitzacions. També hi ha hagut concentracions i homenatges a Madrid, especialment a la Puerta del Sol, on es manté aquesta acampada. La vaga de l'11 de novembre reclama salaris que permetin viure dignament, una vivenda assequible i controls de preus. Hi participaran els principals sindicats estatals, entre ells Comissions Obreres i UGT. Serà la primera vaga general amb suport dels grans sindicats des del 2012. La mobilització arribarà més només dos dies abans de l'inici de la campanya de les eleccions generals del 29 de novembre. La crisi de l'habitatge queda així al centre del debat polític i social, mentre el moviment pel dret a l'habitatge manté la convocatòria de l'11 de novembre com una de les seves principals mobilitzacions.

0: Pisamboy rebrà 975.600 euros de la Generalitat per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles públiques de la ciutat. És una de les assignacions més altes de Catalunya. Sant Boi és, de fet, el novè municipi que més finançament rebrà dins d'aquest programa. Escoltem a la regidora d'Educació, Maria València, gent de carrer.
1: Sant Boi és un dels municipis que més diners rebrà, pràcticament 1 milió d'euros. I ara nosaltres estem revisant aquests elements, no?, que són subvencionables segons la resolució, per poder valorar econòmic, a nivell econòmic i a nivell global, i poder atendre les prioritats dels centres. La voluntat de l'Ajuntament és fer inversió amb aquest milió d'euros, pràcticament en els 14 centres públics de la ciutat, perquè la concessió d'aquesta quantitat ve determinada també pel volum de centres que tenim a la ciutat de titularitat pública.
0: Els diners es podran destinar a renovar cobertes, finestres, lavabos, cuines o instal·lacions, però també a millorar l'accessibilitat, l'aïllament i l'eficiència energètica dels centres. El repartiment té en compte factors com el nombre d'alumnes, l'antiguitat dels edificis i la ruralitat, i en el cas de Sant Boi, l'antiguitat dels centres és un dels criteris que més ha passat. A més, aquesta inversió se suma als 2 milions d'euros previstos per climatitzar els instituts Marianao i Rafael Casanova, amb 1 milió d'euros per centre. Les actuacions es podran executar fins a finals del 2028. I Sant Boi celebra aquesta setmana la Setmana de la Salut Mental amb activitats fins divendres i una programació que s'allargarà durant l'octubre. Divendres arribarà l'acte central del Dia Mundial de la Salut Mental a la plaça Catalunya demà de 5 a 8 del vespre. Al Parc Sanitari Sant Joan de Déu s'hi han fet 5 jornades per reflexionar sobre salut mental des de perspectives com el gènere, la discapacitat intel·lectual, la recerca, l'arquitectura i la comunitat. Antoni Serrano, director de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
2: Val la pena donar a conèixer per entendre que estem en un territori privilegiat. Les entitats que estem operant de Sant Boi estem treballant amb uns altíssims estàndards i estem, diguéssim, empenyent cap a la millora contínua. Per això també aquesta jornada, no? Per intentar aprofitar l'expertesa que tenen els nostres professionals. El primer i el més important és la voluntat de ser referent. El que hem vist és que Sant Boi el que ha buscat és defugir de ser el poble estigmatitzat perquè té dos grans hospitals psiquiàtrics i entomar la salut mental com un lema positiu per tractar millor la seva població. I això s'agraeix.
0: I en cultura, la mostra Jazz de Sant Boi se celebrarà del 16 d'octubre al 20 de novembre i tornarà a portar la música a diferents punts de la ciutat. 6 concerts, 6 casals de barri i una programació que combinarà artistes internacionals, noms consolidats de l'escena catalana i també noves veus. Escoltem ara el Valentí César, organitzador de la mostra.
3: Nosaltres intentem, dintre del que es diu la corrent mainstream, que és la corrent principal, doncs tocar una mica totes les diferents variacions, inclús enguany i molts anys portem una actuació de blues en lloc de jazz, blues. Els que no han vingut mai i potser arriba un dissabte que estan avorrits i no saben què fer, doncs que agafin a la seva parella o sols o amb amics i que vinguin, si més no, com a curiositat. Si no ho proves, no pots parlar de... no saps si t'agrada o no, no?
0: I Sant Boi impulsa la segona edició del Fòrum de les Arts i la Cultura com un espai de trobada, reflexió i treball compartit sobre el paper de la cultura en la construcció de la nova ciutat. Es farà el 16 i 17 d'octubre de 2026 a Can Barraquer i Can Torrents. Aquesta segona edició s'inscriu en el procés de definició de l'agenda urbana de la cultura i té l'objectiu de facilitar una lectura compartida de l'ecosistema cultural local, així com d'identificar connexions que puguin tenir continuïtat més enllà de les pròpies jornades.
4: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: I als esports, la Unió Esportiva Xamboyana ja es prepara per una nova jornada al Valdileu. El primer equip masculí de la Xamboyana juga aquest dissabte a les 4 a la tercera jornada de la Divisió d'Honor. Després de la derrota polèmica al camp del Rugby La Vila, el Degà rebrà Sant Boi al Liceu Francès, que ve de perdre al camp del Salvador i suma 4 punts en dues jornades, un menys que la Xamboyana. L'entrenador Ricardo Cortés ens explica què s'espera aquest partit.
5: Partido que, como todo, hay que jugar, ¿no? Vamos a hacer un análisis acabado del rival. Ya sabemos que es un equipo que mueve la pelota, que juega mucho de back, así que vamos a tener que tomar providencia al respecto. Y creo que los jugadores al final se brindaron por entero ese día domingo contra El Salvador. Y así mismo lo van a hacer este sábado contra el Liceo Francés.
0: Aquest junt amb el duel del Sant Boià davant de l'Sporting Gavà els viurem en directe dissabte a les 4 a Sant Boi en Joc, aquí a Ràdio Sant Boi.

I pel que fa al temps, avui dijous, com dèiem, continuarem amb una jornada inestable, l'última, especialment durant les hores centrals del dia. El Meteocat preveu ruixats entre les 2 i les 6 de la tarda, encara que és una previsió, amb acumulacions que poden arribar aproximadament als 1,5 litres per metre quadrat. A partir del vespre, els ruixats perdran força, però encara podria caure alguna precipitació feble entre les 9 i les 11 de la nit. Les temperatures aniran baixant progressivament, dels 23 graus d'aquesta tarda fins als 16 graus a última hora. De fet, de cara a divendres, el temps millorarà clarament, però les temperatures baixaran. El Meteocat preveu una matinada encara força ennuvolada, però els núvols aniran desapareixent i durant el dia tindrem cel serè. Les temperatures, com dèiem, baixaran, amb una mínima d'uns 12 graus i una màxima de 21. I dissabte serà una jornada encara més tranquil·la, amb cel serè durant bona part del dia i només alguns núvols alts al matí. Les temperatures es recuperaran una mica, amb una màxima prevista de 23 graus. Per tant, últimes hores de pluja, avui Sant Boi, veurem si s'acaben donant, i sobretot es donaran aquesta tarda, i després una millora clara del temps de cara a divendres i del cap de setmana.

0: Ja sabeu que cada dimarts i dijous, després dels informatius, arriba el punt de vista amb el Josep Saba, del programa on expliquem les històries que es viuen als carrers de Sant Boi. Josep, de què parlarem avui?
1: Avui us convidaré a que puguem riure, perquè al mal temps posem-li bona cara, si més no, un sac de carcajades, que està molt ben dit en català. I també farem salivera, salivera de la bona, però després us ho explico.
0: Gràcies, Josep. Tot seguit ho escoltem. Amb això acabem nosaltres l'edició migdia dels informatius d'avui, dijous 8 d'octubre. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi tot seguit amb el punt de vista. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius avui mateix, al punt de les 8 del vespre. Molt bona tarda a tothom.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

El punt de vista amb Josep Sàbat. En Leo Messi es jubila de la selecció d'Argentina. Ai, vull dir d'Argentina.

Un gran. Un tros de futbolista. I què voleu que us digui? Leo Messi ha estat tot un símbol també de Catalunya. Aquí el vam veure créixer, el vam veure convertir-se en llegenda i mirar que fins i tot vam agafar el nen que porta la moreneta i el vam posar a ell. Quantes alegries ens ha donat aquest home. Avui, després de gairebé tota una vida vinculada a Catalunya, podem dir que hi ha més nens que es diuen Leo que no pas Jordi. I això ja és dir molt. Gràcies, gràcies, Leo, per tant. Per les alegries, pels gols, pels records. I perquè, d'una manera o altra, també has estat medicinal per a molta gent. Però, escolta'm, Leo. Collons! Més de mitja vida a Catalunya i encara no parles el català. Això sí que no t'ho perdonem. Ai, voti, voti, voti qui no parli català. Que el votin.

programa número 8 del 8 d'octubre del... Mira, m'ha fet gràcia, a veure, escapicua. Jo estic esperant el programa número 25 per celebrar-ho, família. Feu-me cas, celebrem-ho tot lo celebrable, i perdoneu, però algú ho hauria de dir. Avui vaig al concert d'Oques Gràcies, follem, follem, que el món s'acaba. Nene, Albert, xato, va, pitxa el botó. Comencem amb el punt de vista. I avui us parlem del taller de risoteràpia del Dia Mundial de l'Alzheimer. Avui, 8 d'octubre, a partir de les 5 i mitja fins a les 6 i mitja, a Can Massellera, us proposa una activitat d'aquelles que ens recordem que riure també és una manera de cuidar-nos. I es tracta d'un taller de risoteràpia, una activitat grupal basada en el riure, el joc i l'expressió corporal, pensada per afavorir el benestar emocional, la relació i la socialització. L'activitat s'emmarca en la campanya del Dia Mundial de l'Alzheimer i atenció, perquè és per a tots els públics i, a més, gratuït, organitza l'Ajuntament de Sant Boi.

I atenció, perquè la conferència Sant Boi amb dos ulls. Avui, també 8 d'octubre, a partir de les 6:30 fins a les 8, el casal cívic i comunitari del barri centre del carrer Riereta, número 4. Doncs això, si després del taller us queden ganes de fer una mica de viatge en el passat, teniu una proposta que sembla treta d'una màquina del temps. Sant Boi amb dos ulls. Viatjant al passat amb la fotografia estereoscòpica, el geòleg i divulgador Josep Maria Cervelló ens proposa un viatge al Sant Boi dels finals del segle XIX i començament del segle XX a través de la fotografia estereoscòpica. Una manera ben curiosa de mirar el nostre poble amb dos ulls, literalment. La conferència està emmarcada en el llegat del 6è Festival del Patrimoni de Sant Boi i també és una activitat gratuïta que sempre es vol saber. Organitza la Rulla i l'Ajuntament de Sant Boi. Així que ja ho sabeu, avui teniu riures, memòria, patrimoni i un viatge al Sant Boi d'abans. I tot això, sense agafar el cotxe.

La Gastrobodega al Mar de la Tranquil·litat 1969 recupera el ple del vermut i, sobretot, ens convida a venir a sopar i gaudir de les seves fantàstiques tapes. Endavant, ja és l'hora que volem ara sí. Tapes elaborades, saboroses, originals, amb producte de proximitat i de qualitat, combinant la cuina tradicional amb els tocs asiàtics d'altres cuines del món. I un altre punt a destacar, el servei proper, amable i casolà d'aquells llocs que et fan sentir còmode des del primer moment, bueno, com a casa. Si t'he de ser... Un espai ideal per sopar, compartir, descobrir sabors i gaudir d'una bona estona. Això sí, amb bona companyia. Una bona companyia i alegria és tota... I ara, a l'Edu, el capità del Mar de la Tranquil·litat 1969, ens farà venir salivera i ens explicarà què podem trobar a taula. Perquè ja us aviso, només de sentir-lo, us agafaran ganes d'anar-hi.

0: al meu costat.
1: Na, na, na, xan, xan, gung, gung, gung, gung, gung. Faig aquesta musiqueta, aquesta cançoneta, perquè sóc en l'odissea de les bones tapes. Senyor Eduard, què et sembla? Quina manera de començar amb aquest fons musical que acabo de posar-te a l'Ocute Salsitxero, això sí, eh?
2: Arcant els tambors de fondo, nano?
1: I el mono llançant algues en l'aire, que podíem llançar una d'aquestes fantàstiques tapes que fas. El mar de la tranquil·litat. Escolta'm, Eduard, primer de tot, què millor que comencem amb aquella pregunta, que és un tòpic, que és un típic, però que realment és una realitat. D'on surt aquest nom tan peculiar del mar de la tranquil·litat? 1969.
2: A veure, el nom sorgeix que el dia que decidim de muntar un bar a Sant Boi, o un bar de tapes, gastrobodega, gastrobar, vam mirar, bueno, nosaltres volíem muntar un lloc on estiguessis tranquil després de plegar amb el teu company de feina, prendre't una tapeta o una cervesa i després cadascun cap a casa, al gimnàs, on tingués que anar-hi, no? I la qüestió és que si tu poses a Google tranquil·litat, et surt el mar de la tranquil·litat. El mar de la tranquil·litat, 1969, és l'any que va l'home arribar a la Lluna i és el lloc on va aterrar, diguéssim, és el mar de la tranquil·litat. A través d'aquí va donar coincidència que el 1969 van passar dues coses molt importants. La primera és que va néixer la meva dona i la segona és que va arribar a la Lluna, i llavors tot això va quadrar amb aquest nom del mar de la tranquil·litat 1969.
1: Amb això gairebé és com el principi de rodar una pel·lícula d'aquelles que arribarà a Hollywood. Sempre és maca, la història del perquè de tot plegat, això sempre és molt maco. Escolta'm, com és la idea de muntar aquesta gastrobodega? Què volies oferir que no hi hagués?
2: Bueno, pues una mica a l'etapa diferent, no? O sea, no oblidar que venim de l'etapa del xoco, no? El morro, l'oreja, però veure-la des d'un altre punt de vista, no? I intentar fer combinacions que siguin una miqueta diferents, no? I que sorprenguin a la gent.
1: Sí, sí. Escolta'm, si haguéssim de definir el mar de la tranquil·litat, la mar de la tranquil·litat, poso tranquil a l'hora de dir-ho, en tres paraules, jodido, ¿eh? ¿Quines serien?
2: Pues mira, gastrobar de barrio, i poc més, ja està.
1: Bueno, ho definiríem directament, ja no cal ni definir-la en tres, en una. A més, és una manera de fer-ho com molt casolà, que dius, ostres, de vegades passes pel carrer, i aquella gent que no ho conegui dirà, ostres, la sensació és aquell punt més modernista per la decoració que tens, però la realitat és que això aquí és molt casolà.
2: Bueno, sí, la veritat és que tot parteix de zero. Treballem amb producte de proximitat, treballem amb producte fresc, nosaltres anem a comprar el peix al Mercabarna a les 4 del matí, sí, nosaltres anem a comprar la fruita al pavelló de tot el que són els pagesos de proximitat, i bueno, pues, tot això és el que es fa i es nota. O sigui, nosaltres, per exemple, el menú del migdia, cada dia el canviem, fent un menú de 4 passes, que es diu, que són 3 entrants a picar i un segon a escollir, i cada dia és diferent. Fins la 1 de la matinada no sabem quin és el menú. O sigui, ara mateix tothom, el client, hi ha clients que em diuen, hòstia, aquesta nit esperant que prengués el menú per si reservava o no reservava, per veure què feies, no? Si venia o no venia, perquè és el que fem, cada dia pensem i cada dia busquem el producte que tenim o que trobem i llavors fem.
1: Això també dona aquell punt tan important de més creativitat, a l'hora de l'elaboració de la cuina, no?
2: Bueno, sí, i després, pressió, que al final soc d'aquestes persones que m'agrada treballar, sí, una mica amb aquesta pressió de cada dia, no? És el que et fa aixecar-te cada dia i motiva de poder, vinga, avui farem això, provarem alguna altra, i també veure la reacció que té la gent al provar-la, si els agrada, si no els agrada, una mica...
1: Escolta'm una cosa, aquí parlem molt de les tapes, lògicament, què té que tenir una bona tapa perquè diguis, això sí que està bo?
2: Ostres, a mi jo crec que és més la, que sigui diferent, no? O sigui, al final, si tu vas a un lloc a menjar-te un entrepà i et menges un entrepà de pernil, pues pots dir, aquest pernil m'agrada més, aquest pernil m'agrada menys. No sé, si tu vas a un bar com la Granja Elena i et menges un entrepà que porta botifarra del Perol, se va confitada i conté, o fan un entrepà de paté amb roquefort i nous, i tastes i, hòstia, i se't posen els pèls de punta, no? Quan el proves, és diferent. No? Per mi és això.
1: Jo crec que l'has clavada, perquè has fet una comparació molt bona, perquè una cosa és un bocata, deixa'm dir bocata, i l'altra és fer un bocata amb amor i amb tacte i amb carinyo, i aquell bocata fot una transformació. Una miqueta és el món de la tapa, fer-ho amb amor, amb carinyo, creativitat i sobretot saber barrejar els productes per aconseguir aquella explosió de sabors que tant teniu aquí en el Mar de la Tranquil·litat. Escolta'm, quina és l'etapa que més triomfa entre els clients? Aquella que dius, sí o sí, la gent... Esta etapa lo peta.
2: Mira, a veure, tenim clients per tot. Hi ha clients que quan canviem de temporada la carta o traiem productes nous i traiem alguna, no tornaré a vindre fins que no la tornis a posar aquesta etapa. Però jo crec que la que més destaca, la primera amb la que vam començar a marcar una mica la diferència, va ser amb el dumpling, que van guanyar el 2022 al concurs de tapes a Castelldefels, i és una etapa bastant peculiar que hi ha molta gent que la segueix, inclús hi ha alguns clients, va fer molta gràcia, que són de Girona i uns altres de Lleida i uns nois de Sant Boi que tenen un grup de WhatsApp que es diu el Dumpling, i quan queden aquí a Sant Boi venen a sopar aquí i et fa gràcia, no? Aquestes coses, és curiós.
1: Quina anècdota, perquè més el que fem aquest triangle, no? Tarragona, Lleida, Baix Llobregat, fem un triangle amb aquesta explosió final del que no acaba sent, acaba sent realment una festa del bon menjar. Escolta'm, la vostra cuina barreja tradició amb tocs asiàtics i d'altres llocs del món. Com et venen aquestes idees, tio, aquestes fusions?
2: Bueno, al final és provar, i després també, claro, a veure, jo no vinc del sector de la cuina, jo no em considero ni chef ni cuiner, o sigui, jo això ho vaig muntar com una espècie d'inversió, jo tenia un altre negoci que amb la pandèmia se'm va anar una mica fent orris, i bueno, sí, i llavors pues, em va fer estudiar un ofici que havia treballat i sempre m'havia agradat molt, però bueno, la situació, abans es treballaven 80 hores a la setmana, es treballaven dissabte, diumenge, i bueno, ho vaig deixar i vaig canviar del sector. Bueno, la qüestió és que bueno, pues al provar aquests cursos de formació i després pues en realitat estic fent el que a mi m'agrada, o sigui, el que a mi m'agradaria anar a un restaurant i provar, no? I això és el més divertit, perquè és el que fas amb més ganes i amb més il·lusió i amb més humor i més passió, no? que són aquestes cosetes.
1: Escolta, mentre anem fent l'entrevista allà de fons, vaig escoltant sorollets perquè estan treballant, per aquí va una miqueta la pregunta. En aquest restaurant tens un molt bon gust de decoració, és un restaurant que és molt xulo, que el veus amb aquest cel que transporta en un planeta, el producte de qualitat, les tapes, la creativitat, però a tot això, que ja ho hem parlat una miqueta, però que ho tornem a tocar-ho, la gran importància del servei.
2: Bueno, sí, és molt important, perquè tu pots crear una etapa i pots trigar 6 mesos, perquè a vegades triga 6 mesos en crear, perquè quedes bloquejat en una cosa i de cop i volta surt una xispa prenent una cervesa en algun lloc, i després és superimportant que aquesta feina, la part de sala, transmeteixi al client, no? Perquè si no ho transmeteix és com, bueno, pues sí, pan de focaccia, con foie i crema de melocotón. Pues no, o sea, s'ha d'explicar, s'ha de traslladar al client aquesta emoció de quan es fa. Nosaltres, per dir-te un exemple, fèiem un entrepà que era un pan bau amb un frankfurt de calamar. Claro, pues jo te'l porto un pan bau con frankfurt de calamar. Pues vale, pues me lo como, pues está bueno o no está bueno, m'agrada o no. Però si jo t'explico, no, comprem el calamar fresc, el netegem, el tallem a tiretes, el pesem a 35 grams, fem, emboliquem, els treballem a baixa temperatura perquè quedi quallat, el congelem i a l'hora de servir-lo el rebossem i el fregim. T'explico aquesta feinada, llavors clau, es comences a valorar una mica el plat que hi ha sobre la taula, no? I llavors, pues, amb tot, la sala és l'altre 50% d'aquesta feina.
1: És aquelles preguntes que a mi m'agrada fer molt, sobretot per veure la cara que poses un cop te la llenço. El client sempre té la raó?
2: No. No, tampoc la tinc jo, eh? I m'agradaria tindre-la sempre, però no. A veure, els que a mi això de que els clients són meus i coses així, no. Els clients, n'hi ha clients per tots. N'hi ha gent que li agrada menjar-se un entrepà, li dona igual si porta tomàquet o no porta tomàquet, mentre es mengi.
0: Sí, sí,
2: la
0: sí.
2: meva dona és així. La meva dona, li dones una bolsa de patates fregides o uns ganchitos o un, i és la dona més feliç del món. En canvi, no, a mi m'agrada pues, uns bunyols ben fets. Clar, cadascú té els seus gustos. Llavors hi ha gent que potser li agradem molt i hi ha gent que potser no li agradem gens. I si mirem les crítiques de Google, pues es declara, però no passa res. O sea, hi ha locals per tothom i clients per tothom. I cadascun pot escollir. I que sobretot jo li dic a molts clients, i potser sorprenen, és que tens que anar a tots jocs. Tens que anar aquí al Tony, tens que anar al Nicasio, tens que anar a la Mamma Mia, tens que anar a tots els llocs perquè tens que anar provant. O que no pots fer és cremar un lloc, perquè tu vindràs aquí, vens tots els dies, tots els dies, tots els dies, arriba un moment que ja no crida l'atenció. I aquí un maco és deslumbrar, no?
1: Aquí has fet un comentari d'aquells que a vegades penso que no tothom els faria, però has tingut en compte la restauració santboiana i que, si més no, allò que vinc a entendre de les teves paraules, quanta més restauració, quant més moviment botiguer hi hagi, tot això afavoreix a tots, no uns quants.
2: Hombre, i tant, és que hasta la Lucía, que són xinesos i estan aquí a la cantonada, són superagradables, a nosaltres moltes vegades ens recullen paquets que no hi som en aquell moment, i també tenen que estar-hi, o sigui, perquè hi ha gent que li agrada prendre's un cafè, i hi ha gent que li... jo no puc servir un cafè, jo em dedico més pues, als dinars, als sopars, pues, també tenen que estar-hi, i tenen gent, o sigui, vol dir que hi ha gent que li agrada anar-hi, i em sembla meravellós. Si jo estigués sol en aquest carrer i no hi hagués ningú més i el resta de la restauració estigués a l'altra punta de Sant Boi, aquí no vindria ningú. Perquè on me'n vaig? Me'n vaig a l'altra punta, que si fulanito està ple, menganito està buit, i al final, quants més n'hi haguem, més serem. I si venen de Viladecans, venen de Terrassa, doncs potser venen a veure el Toni de Barcelona. Clar. I resulta que passen per la porta i diuen, hòstia, quin local més xulo. Ah, el Toni tenia ple, doncs bueno, va, entrem aquí, foten dos tapes, hòstia, li donen la volta als ulls quan les han provat i tornen a vindre, no? I ja, pues, has aconseguit un altre client gràcies aquí, al senyor aquí al costat o a la mesa d'alt, dona igual, eh? Jo parlo del Toni perquè el tinc aquí al costat, però del Nicasio mateix, o sigui, dona igual.
1: És molt important aquest bon rotllo que respira entre vosaltres, perquè ja, és el que ens estàs explicant. Escolta'm una cosa, Eduard, quin és per tu, ja anem acabant, eh? Quina és per tu la teva etapa preferida, personalment, la teva?
2: Ostres, per mi...
1: Pots dir-me totes?
2: No, però a mi el que més m'agrada és el crujiente de papada. És una fulla de cogollo amb una papada que fem 18 hores a baixa temperatura i després la fem una hora i mitja a foc molt fort perquè la pell de la papada quedi cruixenta. La tallem a trossets i la congelem a esperar que el client la demani. I quan la demanes passa per la fregidora i llavors li posem una salsa per sobre, que és una barreja de hoisin amb totsunomoto, una miqueta de sriracha, una miqueta de kimchi, una mica de cacauet i uns filaments de guindilla i una mica de ceba xina. O sea, és, la combinació per mi és brutal, perquè és el cruixent de la papada, el greix de la papada, però alhora la fulla de l'enciam et neteja el paladar i està molt bona. I el picantó.
1: Dono fe a les teves paraules. Dono fe que comparteixo totalment. Escolta'm, ja per anar acabant, si jo vinc aquesta nit a sopar al Mar de la Tranquil·litat, sorprèn-me, què em posaries?
2: Pues mira, tenim un menú degustació de les tapes elaborades que li diem nosaltres i amb el qual pues, fem una reversió de totes les tapes que creiem ara d'aquesta temporada. Ara ja acaba, nosaltres acabem ara l'estiu i es començarem amb la de tardor, però per exemple tenim una zamburinya amb, que és com si fos un ceviche amb una xalaca peruana que se li diu, i ara pues, ja la canviarem per la de tardor, que porta una mica de moniato, una mica de ioli gratinat amb una mica de tòfona. Però bueno, és un menú de degustació on vas tastant una peça de cada cosa, no? I llavors fas 7 o 8 tapetes individuals i bueno, jo crec que és una bona combinació.
1: I escolta'm, no podem marxar d'aquí sense dir horaris. Quins horaris feu?
2: Pues obrim a la una fins a les 4:30 de dimarts a dissabte. De dimarts a divendres al migdia només fem menú, no fem carta, només fem carta per les nits, de 8 a 12, i els dissabtes al migdia sí que fem carta. Bueno.
1: Important reservar.
2: Sí, a veure, només fa falta que digui que no perquè vinguis aquesta nit i estigui ple. Llavors és millor sempre reservar. Tenim una pàgina web que pots fer tu directament la reserva, i si no, pues, trucar per telèfon o un WhatsApp.
1: Doncs escolta'm, Eduard, ja ho tindríem. Aquesta entrevista a mi tota l'estona m'ha fet venir salidera perquè se m'està secant ja la boca. I deixeu-me acabar d'aquella manera. Na, na, ne, na, na, com, com, com, com. Ja ho tenim. Apa-li.

0: Doncs anem arribant al final del programa, però esclar, no patiu, encara ens queda una última tapeta abans d'acomiadar-nos, i aquesta última tapeta té nom propi, Tuyus. Escolta'm, Tuyus, tu ets un bailongo salsero, però... riure és medicinal?
1: Doncs, a veure... us haig de dir que no tinc prous coneixements científics ni de suficient perspectiva per respondre en concret a aquesta pregunta si és terapèutic. Ara bé, sí que puc dir la meva. Jo crec que el riure és una manifestació no verbal a una sèrie d'estímuls. Per exemple, és un acudit que ens fa gràcia a una situació inesperada, no? Podríem haver fet-se mal o alguna cosa i ens fa riure, com quan de nens vèiem el Tom i Jerry o el Charlotte, evidentment els que són vintage, no?

0: Somriure és una reacció positiva, això sí. I com el somriure que li posaré ara quan em vingui el cambrer. Avui me'n vaig a un menú, avui tiro la casa per la finestra i vegi el meu plat, el meu àpat. Perquè, estimats radioients, hora de dinar. Que aprofiti i bona tarda.
1: Doncs ho he dit molt clar, però escolteu-me, abans de tancar he de recordar-vos que tenim aquest diumenge el Bad Festival. A la nit, al Camp de la Colònia, un festival de grups emergents. Això, perdoneu, però algú ho hauria de dir, i he estat jo. Bon cap de setmana, gaudiu molt, i ens escoltem el dimarts. Apa, adiós!

0: Ja són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Prop del 80% dels espanyols defensa que l'Estat intervingui en el mercat per garantir l'accés a l'habitatge. Ho apunta una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, segons la qual pràcticament tots els espanyols, 9 de cada 10, reclamen més habitatge públic. Són dades que arriben just l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, convertida ja en símbol de la lluita per l'habitatge digne i que també ha tingut impacte en la precampanya electoral. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
2: Recordatòria que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
3: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
0: És dijous 8 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses. Sònia Kerr.
4: Es farà del 13 i el 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en alimentació. Per això el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
5: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
0: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins a aquesta nit i matinada. Serà sobretot al litoral de Barcelona i Girona. També està activada la prealerta del pla Vencat. Pendent, doncs, de la previsió del nostre meteoròleg, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població. Mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força i intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva, i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat. Aquí, fins i tot, amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa?
0: Nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja.
4: L'R2 Nord i l'R11, volíem dir, encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que a d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
0: En cultura, la participació popular centra la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
4: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provenents de l'Obrador d'Arrel. Enguany el focus, fora de les fronteres, mirarà a Flandes.
0: Als esports, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i de la plantilla, Joan Barberà.
7: Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González no se sent qüestionat i no creu que el partit de demà contra el Màlaga sigui un duel decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que més preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del CIS, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Més detalls d'aquest baròmetre del CIS. Carina Bellver, bon dia.
8: Bon dia. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports estarà de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer també habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
0: Són dades que més ens arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. Una defunció que ha tingut impacte en la precampanya electoral.
4: Com era d'esperar, la veu aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ha considerat tot plegat una manipulació emocional.
3: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
9: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars, i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
4: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i a plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball.
0: I mentrestant, segueixen els intents de desnonament a peu de carrer. Avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon d'aquesta setmana, però finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill per tal de no perdre casa seva. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
10: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Media considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
11: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
10: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
0: I atenció, perquè el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments d'enguany. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses, famílies que tenen feina però qui l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda per l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
13: Els
5: 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
13: S'atansen el recurs molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
12: El Gran Recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. Però si hi ha incidències a la tarda, es rebaixaria el nivell d'alerta. Si no hi ha incidències a la tarda, volem dir. També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del Servei Meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de pluja forta. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, el Baix Ebre i el Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
15: Avui el que estem en estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
14: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xert, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers durant la nit han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir per tal d'evitar que el centre pogués quedar aïllat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des de dimarts al migdia fins avui a les 12, és a dir, en aquestes 48 hores, un total de 921 trucades.
0: Tot plegat mentre encara s'arrosseguen les conseqüències dels darrers aiguats. Desprotegits i indefensos, així s'han mostrat els veïns i veïnes del Pla d'Illes del Dover després de les pluges intenses que van caure dimarts a la comarca del Baix Ebre. De fet, asseguren que els bombers van tenir molts problemes per poder accedir a les finques, ja que els camins estan en molt mal estat. 21 Ebre, Leida Baz.
16: La presidenta de l'Associació de Veïns, Begoña Tafalla, assegura que els aiguats del passat dimarts a la tarda han tornat a evidenciar un problema que denuncien fa anys.
17: Des de fa temps ja ens estem queixant de que els camins que no estan bé i el que s'ha de fer és arreglar, perquè aquesta gent mateix, ahir mateix, ni podien entrar ni podien sortir.
16: És el cas de Noelia Benet o Maria Pilar Mauri, veïnes d'aquest nucli disseminat.
18: M'ha temoritzat perquè l'aigua va ser monumental en molt poca estona i no tenim accés a entrar i sortir de casa degut al camí com el tenim. I llavors, bueno, hem de avisar els bombers per veure si ens podien ajudar.
19: És molt difícil, no pots comunicar-te damunt. Estem quasi incomunicats perquè estem bastant allunt de la urbanització i, bueno, malament, perquè no saps com comunicar-te amb els altres.
16: Per tot, asseguren estar desprotegides i indefenses davant d'aquests episodis de pluges torrencials.
0: Dificultats que s'arrosseguen també encara pel que fa a la mobilitat. Avui, nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa de les pluges, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts de mitjana.
4: A l'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu Dignitat a les Vies ha decidit sumar a la convocatòria de vaga general el proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat en declaracions a la xarxa que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències.
20: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses.
4: Avui l'estació de Rodalies de Fabra i Puig ha tornat a obrir portes després de més de dues setmanes tancada pel despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul.
0: I encara sobre mobilitat i Barcelona, esperes de fins a 40 minuts aquest matí a causa de la vaga dels conductors d'autobusos. Els sindicats asseguren que l'aturada ha tingut un seguiment del 100%. Els serveis mínims són del 40% i les franges horàries afectades són de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i a partir de les 11 de la nit i fins a la fi del servei.
4: La principal reclamació dels conductors de busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa. Jordi Muñoz és secretari general de Transports de Barcelona del sindicat UGT.
2: Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans. Queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos dos días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
4: La tongada d'aturar des de l'octubre arriba després de la protesta que els conductors van fer el passat mes de setembre i que no va servir per avançar en la negociació amb la direcció de l'empresa.
1: Notícies en xarxa.
0: Atenció a la recerca que estan fent la Universitat de Lleida i l'IRTA, que investiguen si l'epigenètica pot ajudar a identificar els porcs més resistents a l'estrès ambiental i a les malalties. El projecte, que du per nom EpiHealth, s'ha presentat aquest matí en una nova sessió del cicle Breakfast for Inno, UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
21: L'objectiu és identificar marques epigenètiques que puguin estar relacionades amb la resiliència dels animals, és a dir, amb la seva capacitat per mantenir el seu rendiment davant de situacions sobrevingudes que poden afectar-los. La resiliència és un factor d'interès creixent en la producció porcina, ja que alguns animals són capaços, de manera natural, de mantenir millor el seu rendiment davant de situacions adverses. Juliakis Ramayo és investigador en biologia computacional de l'IRTA.
22: Y la idea es utilizar estos biomarcadores para lograr traducir esto a la empresa, por ejemplo, y tener animales que sean más resilientes frente a los retos, al estrés, por ejemplo, que enfrentan cada día en granja, y también entender mejor la respuesta individual de cada uno de ellos a los diferentes factores estresantes que enfrentan durante la vida.
21: El projecte analitza dues poblacions de porcs de raça Duroc proporcionades per Selecció Bataller, empresa que també participa a la iniciativa i que s'exposen a diferents situacions d'estrès.
0: Anem ara cap a les comarques del Tarragonès. Altafulla ha posat en marxa la primera comunitat energètica de la vila, amb més d'una quarantena de veïns adherits. Les plaques fotovoltaiques instal·lades al terrat d'una escola permetran rebaixar la factura de la llum tant d'habitatges particulars com de diversos equipaments municipals. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
23: Les llars que ja estan consumint energia solar de les instal·lacions de l'escola a la Portalada d'Altafulla són una quarantena ubicades al centre i al nucli històric, on no està permès instal·lar plaques per la protecció dels edificis. Igualment, les beneficiàries són majoritàriament famílies que presenten una situació socioeconòmica desafavorida. La alcaldessa d'Altafulla, Alba Muntades, destaca que aquestes famílies podran veure sobre paper i a través d'una aplicació mòbil quin és el seu consum i gestionar l'ús que fan dels quilowatts compartits.
24: En les properes factures ja començaran a veure com la seva distribuïdora doncs, té en compte aquest quilowatt o mig quilowatt que tenen d'autoconsum. I això, farem una reunió per informar-los bé d'això de l'aplicació i també de com llegir la nova factura. Segurament serà a finals de novembre.
23: L'autoconsum en aquesta nova comunitat energètica no és exclusiu dels veïns, ja que la mateixa escola on s'ubiquen les plaques se servirà d'aquesta energia verda i encara n'hi haurà per repartir una part entre l'altra escola de la vila, la seu de l'Ajuntament, el camp de futbol i el pavelló poliesportiu.
0: A les comarques de Girona, l'alcalde d'Olot, a la Garrotxa, reclama que la construcció de la variant comenci el més aviat possible, digui el que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat de 40.000 habitants no pot esperar més i necessita aquesta carretera. Olot FM, Gerard Puigdemont.
25: Des de l'Ajuntament d'Olot els preocupen els tres contenciosos administratius presentats contra la Generalitat pel projecte de variant. Agustí Arbós és l'alcalde.
26: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat, evidentment l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir doncs, si cautelarment això s'atura. Jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Que ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
25: L'alcalde d'Olot diu que independentment del que decideixi la justícia, les obres al tram d'Olot han de començar tant sí com no. Entén que aquells qui no volen la variant intentin defensar els interessos, però diu que és inadmissible que la qüestió de la variant s'allargui en el temps i la capital de la Garrotxa no compti amb una infraestructura com aquesta.
0: I repassem altres notícies d'avui. La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana aplicar l'amnistia al CDR.
4: Es tracta dels 12 membres dels Comitès de Defensa de la República investigats per terrorisme en el marc de l'operació Judes. En un informe, el Ministeri Fiscal ha reclamat el sobreseïment lliure del procediment després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala l'aplicació de l'amnistia als acusats.
0: Desarticulen un grup clau en distribuir cocaïna a d'altres bandes criminals a Barcelona i Lleida.
4: L'operatiu de la Guàrdia Civil, batejat com a Showtime i que ha comptat amb la col·laboració de l'Europol i l'Agència Nord-Americana de Lluita contra les Drogues, ha permès detenir 20 persones, de les quals 16 a la demarcació de Barcelona i 2 a la de Lleida. També s'han decomissat 52 quilos de cocaïna, 3 de metamfetamina i 2 de MDMA.
0: És moment per a la cultura. La participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'operador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà cap a Flandes. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitzen la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins en la cultura popular.
6: Volem que les arts d'arrel no estigui només en espais que ens dediquem o especialitzats, sinó que també estigui pues, per tots els equipaments i per tots els festivals del país, i actualment ja hi ha més d'un centenar de festivals i equipaments doncs, que estan donant suport a tots aquests artistes, no? I impacta la programació de la fira, perquè més d'una quarta part de la programació d'enguany pues, ha tingut el recolzament i l'acompanyament d'aquest obrador.
3: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
0: A Girona, aquest mes de novembre, el cicle Concerts a Cegues tornarà a portar concerts sorpresa a espais singulars de la ciutat. Es manté l'essència i el format que el converteixen en un projecte únic i cada cop més valorat pel públic i també pels artistes. Girona FM, Natàlia Bonjoc.
7: Els concerts a Cegues tornen aquest mes de novembre a Girona amb 19 concerts sorpresa en 11 ubicacions diferents de la ciutat. Són actuacions de petit format, amb entre 20 i 50 espectadors, sense escenari ni equip de so, i on el públic no sap quin artista escoltarà fins al mateix moment del concert. Amb la sorpresa com a element principal, la fórmula, que arriba ja a la seva 8a edició, manté una essència que l'ha convertit en un cicle de referència, esgotant l'any passat totes les entrades en poc més de 48 hores. Ens en parla Pau Planes, director artístic dels Concerts a Cegues.
8: Aquests dies previs als Concerts a Cegues rebem trucades d'amics, de coneguts, tothom a... Ostres, qui hi ha? Però també és veritat que els últims anys potser ens passa una mica menys, perquè crec que la gent entén que vol venir sense saber qui hi ha.
7: Al llarg de les 7 edicions, 60 artistes han passat pel cicle, amb noms de referència com la Ludwig van, Judith Nederman, Xavi Sarrià o Alosa. Les entrades pel públic general es posen a la venda a les 7 del vespre.
0: I encara en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
4: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destacava la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen en un diàleg joganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir aquest guardó.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i el de la plantilla.
9: Bon dia, Marta. Demà torna a la Lliga de Primera de Futbol després de dues setmanes sense competició per l'aturada de seleccions. I qui juga demà és l'Espanyol. Tot i les dues derrotes consecutives, l'entrenador blanquiblau Manolo González no se sent qüestionat i no creu que el duel contra el Màlaga a terres andaluses sigui decisiu per la seva continuïtat a la banqueta. L'entrenador català ha estat molt clar.
10: El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors jo no tinc ni puta idea del que passarà, però realment no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat el transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també, perquè torno a dir el de sempre, si els jugadors no confien, no foto res aquí. Jo vaig dir, quan vaig pujar al primer equip, la primera cosa que vaig dir va ser, quan la primera setmana de xesta vaig veure que ara els jugadors als entrenaments si confiaven en el que fèiem o no, i si els jugadors no haguessin confiat, i tenia que haver dit bajar-me al filer otra vez i ja està. Jo dia avui no sento això, entenc el debat, però tampoc torno a dir el mateix de sempre. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo.
9: A segona divisió, el centre d'esport Sabadell ha iniciat el llarg viatge cap a Seu. T'escoltem el tècnic Ferran Costa.
5: El que hem de fer és anar-nos a anar a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella, i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret.
9: Les declaracions, les paraules del tècnic del Centre d'Esports Sabadell, Ferran Costa, un conjunt a l'Arlequinat que juga dissabte a l'Alfonso Morube de Ceuta i ara mateix també pendent de diversos jugadors que pateixen un virus. A la Lliga Femenina de Bàsquet destaquem avui segona jornada. L'Espart Girona rep la visita del Mallorca Palma a Fontejau a les 8 del vespre després de quedar fora de l'Eurolliga i de perdre la pista de l'Estudiantes a la primera jornada. També juga avui el Cadí La Seu, que rep la visita del Leganés a les 9 del vespre a la Seu d'Urgell. Mollerussa ho té tot a punt per acollir una nova edició de la mitja marató, que enguany arriba a la seva 38a edició amb més participació. La prova se celebrarà diumenge 18 d'octubre, reunirà 750 atletes. Destaquem també que el Barça torna a jugar a la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Els blaugrana reben al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest a partir de 8:45 del vespre.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El mes. Un mes és una unitat de temps basada en els cicles de la Lluna i el seu moviment orbital al voltant de la Terra. Astronòmicament parlant, el concepte de mes té les seves arrels en l'observació dels canvis regulars de les fases de la Lluna, un patró evident que ha influït profundament en les cultures i en els calendaris que els humans hem creat al llarg de la història. Tot i així, hi ha diferents tipus de mesos definits segons diferents paràmetres astronòmics. Hi ha el mes sinòdic, el mes sideri, el mes dracònic, el mes anomalístic i el mes tropical. No us explicaré exactament com són cada un d'ells, perquè és massa complicat, massa rotllo, no? Però, per exemple, el mes sinòdic és el temps que triga la Lluna a passar per totes les seves fases, des que és Lluna nova fins a que torna a ser Lluna nova. Té una durada aproximada de 29,53 dies. Aquest és el tipus de mes més directament relacionat amb els calendaris lunars o lunisolars, que es diuen, com el calendari islàmic o el xinès. La durada varia lleugerament a causa de les petites variacions en l'òrbita de la Lluna i la influència del Sol. Així doncs, històricament, els mesos es van basar inicialment en cicles lunars visibles, donant lloc a calendaris lunars, que ajusten els mesos lunars al cicle solar afegint mesos intercalars, és a dir, l'any comptat amb llunes i l'any comptat amb el sol no ajusten exactament i cada any havien d'afegir dies sueltos perquè quadressin. En conclusió, un mes, astronòmicament parlant, és una expressió dels diferents cicles orbitals de la Lluna en relació amb la Terra, el Sol i les estrelles. Aquestes variacions en la definició de mes reflecteixen la complexitat del sistema Terra-Lluna-Sol i la rica herència cultural dels calendaris humans, que han adaptat aquests cicles per organitzar el temps i la vida diària.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Prop del 80% dels espanyols defensen que l'Estat intervingui en el mercat per garantir l'accés a l'habitatge. Ho apunta una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, segons la qual pràcticament tots els espanyols, 9 de cada 10, reclamen més habitatge públic. Són dades que més arriben l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, convertida ja en símbol de la lluita per l'habitatge digne i que també ha tingut impacte en la precampanya electoral. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijó.
7: Recordatòria que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
8: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
5: És dijous 8 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses. Sònia Kerr.
9: Es farà el 13 i 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en l'alimentació. El president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
10: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
5: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral de Barcelona i Girona. També està activada la prealerta del pla Bencat, pendent doncs de la previsió del nostre meteoròleg Lluís Mi Pérez. Bon dia.
11: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població. Mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva, i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat. Aquí, fins i tot, amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa?
5: Nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja.
9: L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
5: En cultura, la participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
9: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà a Flandes.
5: Els esports, el tècnic de l'Espanyol Manolo González es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i la de la plantilla, Joan Barberà.
12: Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González se sent qüestionat. No se sent qüestionat i no creu que el partit de demà contra el Màlaga sigui un duel decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
5: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
13: Notícies en xarxa, edició migdia.
5: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos a la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat Decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
5: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. La defunció ha tingut impacte en la precampanya electoral.
9: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil. de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen, a la Diputació Permanent del Senat, i també a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional.
8: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
9: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
7: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
9: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i també a la plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball.
5: I tot això mentre al carrer segueixen els intents de desnonament. Avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon d'aquesta setmana, però finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
15: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Mèdia considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
16: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan el context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
15: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
5: I atenció, perquè el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però a qui l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida també a participar i busca 17.000 voluntaris. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó és el president del Banc dels Aliments de Barcelona i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
10: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
18: S'atansen el recurs, molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
17: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
5: Es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada, litoral i prelitoral, tant de Barcelona com de Girona. Però si no hi ha incidències, a la tarda rebaixarà el nivell d'alerta. També està activada la prealerta del pla Benkat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de pluja forta. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
20: Avui el que hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
19: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xerta, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers durant la nit han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir per tal d'evitar que el centre pogués quedar aïllat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des de dimarts al migdia fins avui a les 12, és a dir, en aquestes 48 hores, un total de 921 trucades.
5: Dificultats que encara s'arrosseguen també pel que fa a la mobilitat. Avui, nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
9: A l'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat en declaracions a la xarxa que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències.
21: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses.
9: Avui l'estació de Rodalies de Fabra i Puig ha tornat a obrir portes després de més de dues setmanes tancada pel despreniment, en aquest cas, d'una part del fals sostre del vestíbul.
5: I problemes de mobilitat també a la ciutat de Barcelona, ja que hi ha hagut esperes de fins a 40 minuts aquest matí a causa de la vaga parcial de conductors d'autobusos de TMB. Els sindicats asseguren que l'aturada ha tingut un seguiment del 100%. Els serveis mínims són del 40% i les franges horàries afectades són de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i a partir de les 11 de la nit fins a la finalització del servei.
9: La principal reclamació dels conductors dels busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa. Jordi Muñoz és secretari general de Transports de Barcelona del sindicat UGT.
22: Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans. Queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos dos días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
9: La tongada d'aturades de l'octubre arriba després de la protesta que els conductors van fer el passat mes de setembre i que no va servir per avançar en la negociació amb la direcció de l'empresa.
5: I encara en relació a les emergències, Protecció Civil ha decidit activar les 119 sirenes de risc químic el pròxim 19 d'octubre. Prèviament enviarà l'activació d'un SOS alerta a la ciutadania.
9: Per primera vegada sonaran tots els dispositius alhora arreu de Catalunya. Això amb l'objectiu que la població es consensiï, que s'ha de confinar quan sonen les sirenes i de posar a prova el funcionament i l'estat de manteniment del sistema dels dispositius i els enviaments SOS alert. Els municipis afectats directament amb sirenes seran 47 i afectarà una població total de 930.000 persones aproximadament.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Són 3:15. La vicepresidenta i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha anunciat fa pocs minuts que el govern apujarà el salari mínim interprofessional al mes de novembre.
23: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
9: No ha detallat en quin percentatge s'apujarà. S'haurà de determinar a la mesa, amb patronal i sindicats. L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre és del 4,9% i, per tant, la pujada podria ser superior. El salari mínim vigent és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues.
5: Doncs encara sobre el sector laboral, avui a Manresa, més de 200 persones en situació de vulnerabilitat intenten trobar feina a través de l'Speed Dating Laboral. És una iniciativa que impulsen diverses entitats socials socials i que vol posar en contacte les empreses de la comarca amb persones que busquen feina i a qui normalment els costa trobar oportunitats. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
1: La trobada vol saltar-se les barreres que normalment separen les empreses dels candidats, que en aquest cas són persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat. I com si fossin cites ràpides, cada participant pot fer entrevistes curtes per presentar-se a noves oportunitats laborals. La responsable de formació i inserció de la Fundació Empans, Imma Pallarès, creu que tothom en surt beneficiat.
2: Per moltes d'elles és una, a vegades, l'única o la porta, no?, de l'oportunitat, perquè són perfils que moltes vegades amb un currículum no passen més enllà ni tenen l'oportunitat d'una entrevista. Aquest contacte humà és un win-win i al final són empreses que busquen perfils i coneixen a persones doncs, que els hi poden cobrir aquesta necessitat. No?
1: És una iniciativa que ja es va fer l'any passat i que sembla que aquest any tornarà a ser un èxit. Han aconseguit un ple de participació i esperen que alguns aspirants surtin ja de la trobada amb algun contracte sota el braç o, si més no, amb la perspectiva de fer una altra entrevista. En total, aquesta nova edició hi han participat més de 200 persones i 20 empreses.
5: Reduir l'estrès dels porcs i fer-los més resistents a les onades de calor, a les malalties respiratòries. Aquest és l'objectiu d'una investigació liderada per la Universitat de Lleida i l'IRTA. S'ha presentat avui i vol donar resposta a una de les principals preocupacions del sector de la producció porcina. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
3: L'objectiu és identificar marques epigenètiques que puguin estar relacionades amb la resiliència dels animals, és a dir, amb la seva capacitat per mantenir el seu rendiment davant de situacions sobrevingudes que poden afectar-los. La resiliència és un factor d'interès creixent en la producció porcina, ja que alguns animals són capaços, de manera natural, de mantenir millor el seu rendiment davant de situacions adverses. Juliakis Ramayo és investigador en biologia computacional de l'IRTA.
4: Y la idea es utilizar estos biomarcadores para lograr traducir esto a la empresa, por ejemplo, y tener animales que sean más resilientes frente a los retos, al estrés, por ejemplo, que enfrentan cada día en granja, y también entender mejor la respuesta individual de cada uno de ellos a los diferentes factores estresantes que enfrentan durante la vida.
3: El projecte analitza dues poblacions de porcs de raça d'Uroc proporcionades per Selecció en Bataller, empresa que també participa en la iniciativa i que s'exposen a diferents situacions d'estrès.
5: De les comarques del Segrià a les de Girona, l'alcalde d'Olot, a la Garrotxa, reclama que la construcció de la variant comenci el més aviat possible, digui el que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat de 40.000 habitants no pot esperar més i necessita aquesta carretera. Olot FM, Gerard Puigdemont.
24: Des de l'Ajuntament d'Olot els preocupen els tres contenciosos administratius presentats contra la Generalitat pel projecte de variant. Agustí Arbós és l'alcalde.
25: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat, evidentment l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir, doncs si cautelarment això s'atura, jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Que ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
24: L'alcalde d'Olot diu que independentment del que decideixi la justícia, les obres al tram d'Olot han de començar tant sí com no. Entén que aquells qui no volen la variant intentin defensar els interessos, però diu que és inadmissible que la qüestió de la variant s'allargui en el temps i la capital de la Garrotxa no compti amb una infraestructura com aquesta.
5: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut un quart implicat en el tiroteig a dos agents de la Guàrdia Civil a Terrassa.
9: L'arrest va tenir lloc ahir la tarda davant de l'Ajuntament quan els agents van identificar el sospitós que tenia pendent una ordre de detenció dels Mossos d'Esquadra. Aquesta és la quarta persona detinguda per la seva presumpta vinculació amb els fets.
5: Investigant una sala, un camió que ha deixat ferits lleus dos agents de la policia local de Granollers.
9: Els fets han passat de matinada a la carretera de Montmeló, al terme municipal de Granollers. Segons un avís al 112, un grup de persones havia forçat un camió estacionat al polígon de Can Gordi i estava robant la mercaderia. Els presumptes lladres han impactat contra el vehicle de la policia local, que s'ha presentat al lloc dels fets.

0: Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins en la cultura popular.
1: Volem que les arts d'arrel no estigui només en espais que ens dediquem o especialitzats, sinó que també estigui pues, per tots els equipaments i per tots els festivals del país, i actualment ja hi ha més d'un centenar de festivals i equipaments doncs, que estan donant suport a tots aquests artistes, no? I impacta la programació de la fira, perquè més d'una quarta part de la programació d'enguany pues, ha tingut el recolzament i l'acompanyament d'aquest obrador.
0: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
2: A Sitges, el Festival de Cinema s'inaugura oficialment aquest vespre, però la localitat ja vibra amb la 59a edició. Una més internacional que mai, per la presència aquests dies d'estrelles com Peter Jackson, Danny DeVito o Alejandro Amenábar. Canal Blau, Carla Lanuza.
3: Father Joe i Her Private Hell han estat les primeres pel·lícules que s'han pogut veure avui a la Sala Tramuntana de l'Hotel Malià i al Cinema Prado de Sitges, respectivament, en les sessions matinals de 8:45 del matí. Durant tot el matí s'han vist arribar nombrosos convidats, entre els que figuren directors com Peter Jackson, Casey Affleck o Alejandro Amenábar. També les primeres cues d'assistents i visitants, com la Blanca, que ve des de Zaragoza per viure per primera vegada al Festival de Sitges.
4: Estamos alojadas en Vilanova porque hemos venido a pasar un 10 días de vacación y teníamos específico interés, mucho interés en venir al Festival de Cine de aquí, y entonces hemos sacado 2 entradas para hoy. Y muy bien, vamos, ya nos hemos comprado el merchandising y todo porque llevamos años como queriendo venir y nunca se daban las circunstancias.
3: El Festival de Sitges tornarà a comptar enguany amb 5 sales de projecció, una zona especialitzada en indústria i l'àrea King Kong, amb una 80 d'activitats paral·leles. Aquesta tarda a 8:45 es farà la gala inaugural oficial, amb la projecció del curtmetratge Homing, produït per J.A. Bayona, i l'estrena mundial de la pel·lícula Found Alive.
2: I encara en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
5: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir aquest guardó.
2: I arriben els esports. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i la de la plantilla.
6: Bon dia, Marta. Doncs demà torna la Lliga de Primera, després de 2 setmanes sense competició per l'aturada de seleccions, i qui juga és l'Espanyol. Tot i les 2 derrotes consecutives en Lliga, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, no se sent qüestionat i no creu que el duel contra el Màlaga a Terres Andaluses sigui decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
7: Jo també et dic la veritat, des que vaig pujar al primer equip mai he estat tranquil aquí, no t'he enganyat. No, et dic, clar, potser el tram de la primera volta de l'any passat és quan he estat més tranquil amb el que es refereix al soroll de fora, eh? Amb el que és amb el director esportiu la relació és bona, crec que, bueno, al final, que una persona com Monchi, amb la trajectòria que té, que et veu treballar el dia a dia, pues confiï, pues bueno, penso que és important, que li estic agraït, li dono molt de valor també per venir de la persona que d'aquí ve.
6: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha iniciat avui el llarg viatge cap a Ceuta. L'expedició és la quinada, s'ha trobat però amb un nou contratemps abans del partit de dissabte a l'Alfonso Morubé. Part de la plantilla, alguns jugadors pateixen un virus. Escoltem Ferran Costa, el tècnic arlequinat, parlant clarament de l'objectiu.
8: El que hem de fer és anar-nos a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella, i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret.
6: El Centre d'Esport Sabadell, que ha jugat dissabte contra el Ceuta. La Lliga Femenina de Bàsquet, avui segona jornada, l'Espart Girona rep la visita del Mallorca Palma a Fontejau a partir de les 8 del vespre, després de quedar fora de l'Eurolliga i perdre la pista de l'Estudiantes en la primera jornada. També juga avui el Cadí-la-Seu, també va perdre en l'estrena de la competició. Avui rep el Leganés a les 9 del vespre a la Seu d'Urgell. Destaquem que Mollerussa ho té tot a punt per acollir una nova edició de la mitja marató. S'ha fet la presentació oficial de la 38a edició.

0: competició que tindrà lloc el 18 d'octubre i que reunirà 750 atletes. I el Barça torna a jugar la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Els blaugranes reben al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest a partir de 3:15 del vespre. L'equip dirigit per Carlos Ortega arriba en aquesta cita, buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per al Main Round.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: George Thorogood, and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Καλύτερα.
1: 3CAT Info.
2: Les 4 de la tarda, benvinguts. Les acampades de col·lectius en defensa de l'habitatge expressen sentiments de commoció i ràbia l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona desnonada convertida en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. A la de Barcelona s'ha convocat una manifestació per demà a la tarda. I l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, guanya pes per encapçalar les llistes del Partit Popular a Catalunya de cara a les generals del novembre. Això mentre Ada Colau s'ha ofert a liderar el conglomerat d'esquerres, si també hi és Podem. Amb Rufián encara sense pronunciar-se, a Esquerra van apartant-se els diputats més crítics amb ell i Junts confirma oficialment Nogueras com a cap de cartell. Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys d'exili. Comín vol recollir a Madrid l'acta d'eurodiputat i poder ocupar l'escó que va obtenir el 2024. I Puig ha obert la porta en declaracions a Catalunya Ràdio a poder ser el proper ple del Parlament d'aquí 2 setmanes. Trenta-tres morts en un atac rus a la ciutat ucraïnesa de Kramatorsk, el principal bastió que manté Ucraïna al Donbass. És un dels atacs més mortífers contra aquesta ciutat pròxima al front de guerra. Els atacs russos també han causat la mort de 3 civils a Kiev. Els tímids gestos conciliadors del govern francès no calmen la còlera dels estudiants que mantenen tancats més de 200 centres educatius. Aquesta tarda fan una concentració estàtica a la plaça de la Bastilla mentre l'executiu ha convocat les principals organitzacions d'estudiants per calmar els ànims. I l'escriptora canadenca Anne Carson obté el Premi Nobel de Literatura 2026 pel conjunt de la seva obra poètica marcada per la literatura clàssica grega. En català té obres publicades per l'editorial Basso Rotto com De creació, Albertine, Rutina d'exercicis o La bellesa del marit, un assaig narratiu amb 29 tangos on analitza un matrimoni que s'esfondra.
1: Esports.
3: El Barça ja ha pogut disposar de tots els internacionals de l'entrenament d'avui per preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. Rafinha, però, ha fet treball al marge. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, ha confirmat que Javi Puado tornarà a la convocatòria 10 mesos després en el partit que obrirà demà la 8a jornada de Lliga al Camp del Màlaga. I a la geva esportiva d'avui, el Barça rep el Dinamo de Bucarest a 3:15 a la tercera jornada de la Champions d'handbol.
2: I pel que fa al temps, fins al vespre o a primera hora de la nit encara es poden reproduir xàfecs i alguna tronada aïllada entre el Baix Empordà i el Baix Penedès, a la costa i fins al prelitoral. Vents del nord a l'Empordà i al sud de les comarques de Tarragona, farà més fresca o al Pirineu més aire fred.
1: 3CAT Info.
4: Ràdio Sant Boi.
5: Amb la bota dreta, Biel Blanco. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Saliu Linares, segon pal, Miranda. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
6: Ara sí!
7: Ara sí, cap a dins! Rico Boletti! Ha fet un estat increïble! Quina combinació entre jugadors!
8: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc. L'esport de casa, a casa teva.

만약 이 마을 누워 몸을

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
6: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
7: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat. Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
8: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
9: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
10: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 6. I comencem aquesta hora fent una actualització ràpida de la situació del trànsit i la mobilitat. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A banda de les cues habituals d'hora punta a l'àrea de Barcelona, aturats a la C32 Nord, a l'autopista del Maresme, a l'altura de Sant Pol de Mar, en sentit en nord per la retirada de 4 vehicles que han tingut un accident, afecta de ple la carretera Nacional 2 amb llargues retencions des de Sant Pol i fins a Calella, també en direcció Girona. De l'àrea de Barcelona destaquem les llargues cues a les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs.
1: La mort de Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions espanyoles i els minuts de silenci s'han convertit en una arma llancívola per als partits. Des del punt de vista social, a les acampades en defensa de l'habitatge s'hi expressen sentiments de commoció i de ràbia, i la situació de l'habitatge preocupa 9 de cada 10 espanyols, segons el CIS. Això en el dia en què ha entrat en vigor el primer dels nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el govern espanyol, que manté la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables i que ara especifica que la prohibició de la compra especulativa es limita als grans tenidors. Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys d'exili. Comín vol recollir a Madrid l'acta d'eurodiputat per poder ocupar l'escó que va obtenir el 2024. I Puig ha obert la porta, en declaracions a Catalunya Ràdio, a poder ser el proper ple del Parlament d'aquí a 2 setmanes. Les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Pica Moixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de coure de l'estiu costarà uns 14 milions d'euros. I l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, guanya pes per encapçalar les llistes del Partit Popular a Catalunya de cara a les generals del novembre. Això mentre Ada Colau s'ha ofert a liderar el conglomerat d'esquerres si també hi és Podem. Amb Rufián encara sense pronunciar-se, a Esquerra van apartant-se els diputats més crítics amb ell i Junts confirma oficialment Nogueres com a cap de cartell. I l'escriptora canadenca Anne Carson obté el Premi Nobel de Literatura 2026 pel conjunt de la seva obra poètica, marcada per la literatura clàssica grega. En català té obres publicades per l'editorial Vaso Rotó com De Creació, Albertín, Rutina d'Exercicis o La Bellesa del Marit, un assaig narratiu amb 29 tangos, on analitza un matrimoni que s'esfondra.
0: Esports.
3: El Barça ja ha pogut disposar de tots els internacionals a l'entrenament d'avui per preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. Rafinha, però, ha fet treball al marge. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, ha confirmat que Javi Puado tornarà a una convocatòria 10 mesos després en el partit que obrirà demà la 8a jornada de Lliga al Camp del Màlaga. I a l'agenda esportiva d'avui, el Barça rep el Dinamo de Bucarest a 3:15 a la tercera jornada de la Champions d'handbol, i a la Lliga Femenina de Bàsquet a les 8, Unigirona Palma, i a les 9, Cadí-la-Seu, Leganés.
1: Pel que fa al temps, fins al vespre o a primera hora de la nit encara es poden reproduir xàfecs i alguna tronada aïllada entre el Baix Empordà i el Baix Penedès, a la costa i fins al prelitoral. Vents del nord a l'Empordà i al sud de les comarques de Tarragona.
0: 3CAT Info.

0: Hi ha coses que una botiga online no et pot donar. A Punt Fi ho tenim clar. Roba íntima, llançaria, bany i pijames dels millors fabricants, amb la millor relació qualitat-preu. Perquè a Punt Fi treballem amb les millors marques. Troba productes de Nita, Rosa Faia, Massana, Abet, Selene, Isabel Mora, Abanderado i Yanira. I amb opcions pels més petits de la casa. Sempre amb algú que t'escolta, t'aconsella i t'ajuda a triar. Vine a Punt Fi. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Ramon número 87 de Sant Boi. Punt Fi. La diferència es nota en el tu a tu.
1: Passen 6 minuts de les 6.

0: A Ràdio Sant Boi comença Gent de Carrer amb Joan Garcia.
1: Bona tarda, santboians i santboianes, des d'ara fins a les 8. Això és casa vostra, Albert Vilar, què tal, com estàs?
2: Bé, esperant, com tots els dies de la setmana, la pluja. Això sí, l'últim dia. Teòricament ha de ploure avui.
1: Avui plou?
2: Teòricament a la nit.
1: Primera notícia.
2: De veritat.
1: Jo que pensava que això ja estava.
2: No, avui teòricament, tant de bo, eh? Ahir també havia de ploure i no va ploure.
1: Per això.
2: Doncs va a veure si segueix així, però avui ja és com l'últim avís. Demà és que no ha d'haver-hi ni opció que plogui, ni el cap de setmana tampoc. Això sí, baixem els 13 graus de mínima, o els 12 de mínima. Mira, coses. Ara sóc meteoròleg.
1: Estic cansat ja de la pluja, eh? T'ho sí, dic no, ja, per favor, també. Qui hagi de parar que pari. Eloi Collazos, com estàs?
3: Molt bé, content.
1: Avui a l'estudi, vull dir que t'has passat
3: estrany,
1: hores aquí.
3: Moltes hores aquí.
1: Et sents, no sé com et sents.
3: No és el meu hàbitat, aquesta. Sí. Estar a l'estudi aquí tancat, no m'agrada.
1: Un programa sencer, sense marxar dels estudis.
3: Molt fort, eh?
1: Avui sí que hi ha dues persones que han marxat de l'estudi. Són la Marina i la Imara. Les saludarem a partir de la segona hora perquè Albert Vilar queda pràcticament una setmana. Una setmana pel derbi i avui comencem a escalfar motors.
2: Sí, primer ens centrem en aquesta primera jornada que tindrem Sant Boiana i Sant Boià al mateix carrer, doble partit, dissabte a les 4. No estarem al partit del FIO Cooperativa a Tarragona, però la setmana que ve estarem al Dani Jarque, FIO Cooperativa
1: Sant Boià. Serà la setmana que ve. Abans, avui moltes coses a repassar.
4: Avui a Gent de Carrer parlarem amb Eli Latorre, regidora de Comerç, per conèixer la situació del comerç a la ciutat i els principals reptes del sector. Posarem també el focus en el futur de l'Ateneu Sant Boià, després que l'alcaldessa Lluïsa Moret assegurés a Gent de Carrer que el projecte de recuperació ha avançat i és una de les prioritats municipals. En parlarem amb el primer tinent d'alcaldia, José Ángel Carcerén, per conèixer en quin punt es troba i quins passos queden per fer. Tancarem la setmana de la salut mental mirant cap al futur i parlant dels principals reptes que té Sant Boi en aquest àmbit. I en esports farem la prèvia del cap de setmana de la Unió Esportiva Sant Boià i el Sant Boià.
1: Això serà avui a Gent de Carrer, però abans, efemèrides, Albert Vilar, avui què expliquem?

0: Que bonic, no? El 8 d'octubre de 1982 a Broadway s'inaugura el musical que estem escoltant, Cats, que va estar a les cartelleres de Nova York durant gairebé 18 anys, fins al 10 de setembre del 2000. És el cinquè més funcions, sent el primer El fantasma de l'òpera, que va estar 35 anys en cartellera. T'ho imagina't fer la mateixa obra de teatre durant 35 anys seguits.
1: Home, ja pot sortir bé.
0: Sí, i espero que no fossin els mateixos actors, perquè m'imagino que es van fer grans. Algunes s'haurien de jubilar.
1: Potser seria jo com el procés natural. Saps com va avançar en Harry Potter, que els vas veure, que els vas veient com creixen?
0: Algú s'hauria de convertir ara en un fantasma, el fantasma de l'òpera.
1: Uf.
0: Fa 38 anys passa això. Un 8 d'octubre de 1988 a Barcelona, Freddie Mercury, el cantant de Queen, realitza la seva última actuació en directe abans de la seva mort, el 1991. Ho fa davant de les fonts de Montjuïc, junt a la soprana Montserrat Caballé, cantant aquest famós Barcelona. Una gran, gran manera d'acabar. I fa 18 anys surt aquesta cançó.

Un 8 d'octubre de 2008, la cantant estadounidenca Beyoncé treu el seu primer senzill del seu tercer àlbum, aquest famós Single Ladies. La cançó acumula 900 milions de reproduccions a Spotify i va guanyar el Premi Grammy a millor cançó de l'any 2010. El mateix dia, per cert, també va sortir aquesta cançó.

0: aquest àlbum, I am Sasha Pierce, que és l'alter ego de l'escenari de Beyoncé, l'altre primer senzill va ser aquest If I Were a Boy, que supera els 800 milions de reproduccions a Spotify. Britney Spears i Christina Aguilera també van treure música aquell dia en un fenomen titulat Super Dions.
1: Sí, sí, es van posar d'acord.
0: Sí, mira, jo crec que van competir més que posar-se d'acord. I finalment fa 8 anys surt aquesta cançó.
2: Em acuerdo de ti, demasiadas mujeres, demasiadas mujeres, demasiadas mujeres.
1: En cap cas aquest àudio està relacionat amb les cançons anteriors.
0: No.
1: Deixem-ho clar.
0: No, no, no.
1: Podria ser una malintencionat, no ho és.
0: He dit 8
1: no
0: anys i són 6, que m'he espantat. 8, dic, no fa tant d'aquest àudio.
3: Ja m'he sorprenia.
0: Un 8 d'octubre del 2020, fa bastant. El cantant madrileny C. Tangana va treure el primer senzill del que acabaria sent el seu tercer àlbum, el famós Madrileño. Aquesta cançó era aquest, Demasiadas Mujeres, un tema que, com a curiositat, s'ampleix als violins de la cançó Campanera de Joselito, que és de 60 anys enrere, pràcticament.
1: Sí, sí, C. Tangana ja li agrada això, eh?
0: Sí, s'ampleix a coses.
1: Albert, a qui felicitem avui?
0: Doncs primer un record a una històrica de la ràdio.
4: Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego!
0: Avui que has fet 84 anys, Pepe Domingo Castaño, que com acabeu d'escoltar va estar 22 anys presentant el programa Tiempo de Juego de la cadena COPE. Guanyava 4 premis Ondas, l'home també era cantant, per si voleu buscar, i bàsicament era carismàtic en tots els sentits.
1: Sí, sí, sí,
0: i parlant
1: sí.
0: de presentadors, avui fa 57 anys Susana Griso, presentadora del programa Espejo Público d'Antena 3. Fa tants anys que està a Madrid, que m'acabo de recordar que és catalana, que va néixer a Barcelona. I també hagués fet any aquest músic. Ei! El 8 d'octubre de 1948 va néixer a Nova York John Cummings, més conegut com a Johnny Ramone, guitarrista de la banda Ramones, autors d'aquest Blitzkrieg Bop, no complicat. A més, va néixer també un 8 d'octubre, però 1965, a Nova York, Christopher Joseph Ward, més conegut com a CJ Ramon, baixista del grup des del 1989 fins a la dissolució el 1996. Com van coincidir, m'imagino que, mira, ho celebraven junts, però el Ramone són uns quants. I fa 56 anys, aquest actor. Un 8 d'octubre de 1970 va néixer a Massachusetts l'actor estadounidenc Matt Damon, protagonista de la pel·lícula Invictus, de la qual estem escoltant la seva banda sonora. A més, va guanyar un Oscar al millor guió per la pel·lícula L'indomable Will Hunting. I finalment fa 41 anys aquest cantant.

0: Ara sí que parlem de coses serioses.
1: Un 8 d'octubre de 1985 va néixer a Hawaii Peter Hernández, més conegut com a Bruno Mars, cantant i músic estadounidenc, autor d'aquest Locked Out of Heaven, amb més de 3.500 milions de reproduccions a Spotify.
0: Home, sort que es va canviar el nom, perquè Peter Hernández, què vols que et digui? Vull dir que se m'acudeixen noms una mica més carismàtics.
1: És veritat que Peter Hernández. L'origen del nom és raro, perquè el seu pare li va dir Bruno perquè deia que s'assemblava a un lluitador que es deia Bruno Sammartino. No s'assembla molt perquè un pesa 67 quilos i l'altre pesava 129.
0: Ah, mira.
1: O sigui, no era massa gran, Bruno, i ni ho ha sigut mai. I mira, va dir, t'assembles aquest? Doncs pues no semblava molt.
0: Ja, ja. Bueno, pocs quilos...
1: Però molt de talent.
0: Però molt de talent, efectivament. M'ho has tret de la boca. I a l'Oia Femèrides Locals.
2: Doncs avui no són molt positives, però fa 141 anys es declarava oficialment una greu epidèmia de còlera al manicomi de Sant Boi. El brot havia començat dies abans, però aquell dia, el 8 d'octubre, la situació ja era prou greu perquè intervinguessin les autoritats. L'epidèmia va quedar concentrada principalment dins del centre i va tenir doncs greus conseqüències. No? Les fonts històriques parlen de 258 persones afectades i 153 morts, per ser més exactes, i dos apunts més. Primer, del BOE, que recollia a noves concessions, això l'any 1963, de reformes a la bòbila i diferents zones industrials, sobretot instal·lacions elèctriques. I en esports, el 8 d'octubre del 2017, la Unió Esportiva Sant Boi aconseguia la primera victòria en aquella temporada de la Divisió d'Honor, després de superar el Ordizia per 29 a 22, aquí, al Valdirileu.
0: I Albert, quina és la cançó del dia?
1: Doncs parlàvem fa una estona de Beyoncé, dissabte farà 24 anys aquesta cançó.

Un 10 d'octubre de 2002, el raper de Nova York Jay-Z es junta amb la cantant de Houston Beyoncé per treure aquest Bonnie and Clyde, el primer senzill del setè àlbum del de Brooklyn, titulat The Blueprint 2. Va ser la seva primera cançó junts i encara que ho negaven, ja havien començat una relació i es van acabar casant el 2008. Escoltem Bonnie and Clyde de Jay-Z i Beyoncé, que dissabte farà 24 anys.

0: I avui és el Dia Mundial de...
1: Dia Internacional de la Dislèxia, és a dir, Dia Internacional de la Dislèxia. No he fet jo l'obra.
0: No
1: m'ho puc
0: creure.
1: No m'ho puc creure.
0: Aquesta és una excusa molt,
1: no,
0: molt
1: veritat,
0: comú.
1: La veritat, t'ho dic.
0: Tu l'has posat al guió i t'ho has tingut. Sí. Els collons de dir-ho en directe.
1: Ho sento per la gent amb dislèxia. M'ho havia de fer.
0: Dia Internacional de la Dislèxia avui. Sí, sí, avui que és dia 8 d'octubre del 2026. Repassem els temes del dia. La mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que es va convertir en un símbol de la lluita per l'habitatge després de ser desnonada a Madrid fa dues setmanes, ha provocat una forta confrontació política.
2: La Mari Carmen ha mort a l'hospital sense haver pogut tornar al pis on havia viscut durant 70 anys. El seu cas va desencadenar protestes multitudinàries i va impulsar dos decrets del govern espanyol per frenar els desnonaments. Unes mesures que van ser rebutjades al Congrés pel PP, Vox i Junts i que van precipitar l'avançament electoral del 29 de novembre. Aquest dijous, PP i Vox han rebutjat fer minuts de silenci en diverses institucions madrilenyes, mentre l'esquerra els acusa de responsabilitat política. La mort de Mari Carmen també ha revifat les mobilitzacions per l'habitatge amb una vaga general convocada per a l'11 de novembre.
0: Parlant d'aquests decrets, el govern espanyol posa en marxa avui dijous un nou decret d'habitatge, mesures per facilitar l'accés a un pis i frenar els desnonaments.
2: Entre les principals novetats hi ha préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar un primer habitatge pensats per a persones amb ingressos estables però sense prou estalvis. També es prorroguen contractes de lloguer fins al 2028 i se suspenen els desnonaments de famílies vulnerables sense alternativa habitacional fins al 2030. El decret també inclou mesures contra l'especulació immobiliària, regula els lloguers de temporada i d'habitacions i estableix incentius fiscals per als propietaris. Ara bé, encara hi ha una segona part pendent. Es tracta del decret que preveu la renovació automàtica dels contractes de lloguer que no té el suport parlamentari garantit.
0: Recordem que aquests dos textos hauran de ser validats per la Diputació Permanent. I Ada Colau obre la porta a liderar el nou Front Ampli d'Esquerres a les eleccions generals del 29 de novembre, però posa una condició: que Podem també s'incorpori a aquesta coalició.
2: L'exalcaldessa de Barcelona ha assegurat que només acceptarà ser candidat a la presidència del govern espanyol si totes les formacions concorren juntes. De fet, ha defensat que cal deixar de banda els interessos partidistes i ha reclamat la participació d'Irene Montero. De moment, Comuns, Sumar, Esquerra Unida i Més Madrid ja han anunciat que es presentaran conjuntament. La candidatura es presentarà oficialment el 17 d'octubre, quan es podria confirmar el lideratge de Colau. D'altra banda, l'exalcaldessa també ha lamentat la mort de Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita contra els desnonaments, i ha fet una crida a participar en la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre.
0: Per cert, poc abans de començar el programa, hem sabut que el diputat Jordi Albert optarà a ser candidat d'Esquerra Republicana davant la incògnita de Gabriel Rufián, que ningú sap el que farà. Doncs Gabriel Rufián, al seu X, l'antic Twitter, li ha donat retuit. Per tant, veurem el que passa, però podria ser una de les opcions de cara a liderar aquest Front Ampli. Per tant, moltes coses fins que arribin aquestes eleccions. I pel que fa a l'actualitat local, la Guàrdia Civil ha trobat 12 quilos de cocaïna, més de 50.000 euros en efectiu i una pistola amb silenciador en un habitatge de Sant Boi. Segons la investigació, el pis funcionava com un dels principals magatzems d'una organització dedicada presumptament al narcotràfic.
2: La intervenció forma part d'una gran operació policial que ha acabat amb 20 persones detingudes, 13 de les quals han ingressat a presó provisional. Els agents han fet un escorcoll de diferents municipis, entre els quals Sant Boi, Cornellà, Sant Joan d'Espí i Begues. La xarxa, que tenia la seva base a la província de Barcelona, comprava la droga a Madrid i la distribuïa a altres organitzacions criminals utilitzant vehicles amb compartiments ocults. En total, l'operació ha permès intervenir prop de 52 quilos de cocaïna, altres substàncies, estupefaents i més de 400.000 euros en efectiu. També s'han bloquejat comptes bancaris i immobles vinculats a la investigació.
0: I avui, un dia en el que hem tingut molts successos aquí a la ciutat, un vessament de benzina d'un tràiler ha obligat a tallar el trànsit a la cruïlla de l'avinguda de la Riera Roja amb l'avinguda de la Marina, aquí a Sant Boi.
2: Sí, la incidència ha mobilitzat la policia local, els bombers, Protecció Civil i els serveis municipals que treballen a la zona per retirar el combustible de la calçada i garantir la seguretat. El tall afecta a tots els vehicles, inclosos els autobusos, que no poden circular pel tram afectat. Per aquest motiu, es recomana als conductors buscar rutes alternatives i seguir les indicacions dels serveis d'emergències. De moment, no hi ha una hora prevista per restablir la circulació i tot apunta que el tall serà de llarga durada.
0: El bar Nou Aroma de Sant Boi abaixa definitivament la persiana i els seus responsables denuncien que el tancament no ha estat voluntari.
2: La Marta i el Javier, que han estat al capdavant de l'establiment durant els últims anys, asseguren que la propietat del local els ha obligat a marxar després de mesos d'incertesa sobre la renovació del contracte. Segons expliquen en un comunicat, finalment els van oferir continuar només un any més, però amb un increment del lloguer de 400 euros al mes, unes condicions que consideraven inevitables per mantenir el negoci, ho explica el Javier, expropietari del local.
3: Un any con muchos nervios sin incertidumbre. Después de todo esto perdimos nuestro negocio, nuestro derecho como traspaso y lo más doloroso es que tres meses después hemos descubierto que el local vuelve a estar en alquiler junto a un incremento.
2: La parella també denuncia problemes de manteniment al local, amb inundacions als lavabos i amb usos recurrents que asseguren que els han provocat pèrdues econòmiques. Malgrat el desacord amb la propietat, Marta i Javier s'han acomiadat agraint el suport als clients i veïns de Sant Boi que els han acompanyat durant tots aquests anys.
0: Dimarts vinent ens visitarà el Javier per analitzar-ho també extensament aquí a Gent de Carrer. I aquest cas se suma a d'altres que hem tingut recentment, a la ciutat, per exemple, com el de Cala Riteta.
4: Tanquem la botiga després de 140 anys perquè no hi ha relleu i jo em toca jubilar-me. Clar que em fa pena.
0: O el de Fruites Esteban.
5: Avui tanquem la fruiteria per jubilació. Jo volia continuar encara una mica més perquè em trobo molt bé. Els meus fills i la meva dona m'han dit prou.
0: Aquí els dos casos tenen a veure amb una cosa que és el relleu generacional. En pocs minuts ho comentarem amb la regidora de Comerç, Eli Latorre. Però abans... Sant Boi rebrà prop d'1 milió d'euros per millorar les escoles públiques.
2: La Generalitat destinarà 975.600 euros a la ciutat, una de les assignacions més altes de Catalunya. Els diners es podran invertir en cobertes, finestres, lavabos, cuines, accessibilitat o eficiència energètica. Serà l'Ajuntament qui decidirà quines actuacions es prioritzen. Maria València, regidora d'Educació, ha explicat com es podria repartir aquesta inversió, tot i que ha remarcat que encara s'estan estudiant quines actuacions i quins centres es prioritzaran.
6: La voluntat de l'Ajuntament és fer inversió amb aquest 1 milió d'euros pràcticament en els 14 centres públics de la ciutat. Segurament no serà equitatiu 100%. El que farem serà això, prioritzar, no?, aquells elements que considerem que es considera objectivament més rellevant.
2: La regidora ha fet especial èmfasi a l'escola Parellada, un dels centres més exposats a problemes quan hi ha episodis de pluges intenses i inundacions.
6: És un dels centres afectats per aquestes pluges, per la seva ubicació, no? I, de fet, hem quedat també amb la direcció del centre que treballaríem, que seguiríem treballant amb les famílies per prendre consciència col·lectiva de la situació, sinó també per explicar les possibles intervencions.
2: Les ajudes perquè no és una escola pública, però és un altre dels centres que pateix afectacions durant els episodis de pluges intenses. En aquest cas, per problemes relacionats amb la construcció i amb la distribució del clavegueram. Maria València apunta que l'Ajuntament ja té preparat un projecte d'intervenció que pròximament s'explicarà al centre i a la comunitat educativa i que consistirà en diverses obres de millora.
0: I s'acosta el cap de setmana i a Gent de Carrer ja sabeu que ens agradaria fer 3 recomanacions de plans culturals perquè no us avorriu sobretot. Anem amb la primera, Eloi.
2: Doncs comencem amb una música tradicional perquè demà divendres a les 9 del vespre que el Niño acollirà el concert de Tincanting, el duet format per Anaïs Falcó i Jaume Casalí, que donarà el tret de sortida a una nova temporada al Club de Folk de Sant Boi. Una proposta que combina el violí, l'acordió diatònic i la percussió, però també aposta per la improvisació, les històries i l'humor per acostar la música d'arrel al públic. Escoltem els organitzadors de l'Ateneu Sant Boià, Carles Rodríguez i Andrés Rodríguez.
7: Després del concert doncs venen tant els músics com el públic i fem una mica de jam session i és una activitat molt divertida, molt informal, en el que pot venir qualsevol persona, tot i que no conegui molt el folk i veure el que és el folk de veritat.
8: És un moment de bastanta espontaneïtat per part dels músics. Es van coordinant, ells coneixen les cançons més típiques que van tocant. Sorprèn, la veritat és que hi ha moments que hi ha gaites, hi ha moments que hi ha panderetes.
2: Doncs ja sabeu, si voleu gaudir d'una nit de música tradicional en directe, la cita és demà divendres a les 9 del vespre a Cal Niño. Les entrades tenen un preu de 8 euros i es poden comprar anticipadament a través d'Entrenàbolis. Una bona oportunitat per descobrir Tic Antic i començar a gaudir de la nova temporada del Club de Folk de Sant Boi.
0: I anem amb la segona recomanació, en aquest cas del cap de setmana. El Barrejan va celebrar els actes principals el cap de setmana passat, ho sabem, però encara queden algunes propostes per descobrir, Eloi, què és el que podem visitar.
2: Doncs sí, com has dit, encara queden uns dies per gaudir de les exposicions Festivals del Barrejan, que enguany han celebrat 30 anys de trajectòria. Tot i que la fira d'entitats i les activitats principals van tenir el lloc el 3 i 4 d'octubre, la programació d'exposicions es manté fins dimecres vinent, fins al 14 d'octubre. Una de les propostes és Sota els teixits de Cuifilla, una exposició fotogràfica de Julio Pulido que podem trobar a Can Masellera i que utilitza la Cuifa Palestina com a símbol d'identitat. I a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer hi trobem dues mostres més. D'una banda, pel 0,7% passem a l'acció que recupera la reivindicació històrica de destinar els recursos públics a la cooperació internacional i de l'altra, les dones de Hakilisgi, una exposició de fotografies de Joel López que ens acosta a la realitat de les dones que aquesta comunitat de Burkina Faso. Són tres propostes que permeten continuar reflexionant sobre la cooperació, els drets humans i les desigualtats més enllà dels dies centrats en els barrejant. I precisament sobre la importància d'aquesta trobada i el seu paper a Sant Boi, escoltem l'Àlex Pérez, el regidor de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament.
9: Qüestions que segurament ara no tenen tanta actualitat simplement perquè no tenen les càmeres allà, no? Anem alternant i fent equilibris, no?, entre aquests temes que estan més d'actualitat i temes que no volem que s'oblidin perquè continuen en cama encara latents.
2: Doncs encara teniu l'oportunitat de visitar aquestes tres exposicions fins al 14 d'octubre, una és a Can Masellera, les altres dues a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Això sí, cal consultar els horaris d'obertura dels equipaments abans d'anar-hi. Una bona manera de continuar descobrint les reflexions i reivindicacions que ens ha deixat aquesta edició del Barrejan.
0: I la tercera recomanació, com sempre, ens aporta la Laura del Pino.
10: Durant tot aquest mes, fins al dia 31 d'octubre, podeu gaudir del festival Arrel a Tesplugues, un festival de música, dansa i arrel. Hi ha un munt de concerts i activitats programades que podeu consultar al seu Instagram. Demà divendres, a partir de 7:45 a les Muses, hi actuaran en Biel Martí amb el seu Folk d'autor i Fam de Drac, projecte que gira al voltant de la nova cançó. Per tancar la jornada, hi haurà una sessió de punxadiscos. També demà, al Cal Niño, a les 9, torna el mític Club de Folk amb Tinka Tink. I postconcert, a l'Ateneu Sant Boià, hi haurà sessió de folk, així que si algú s'anima es pot portar el seu instrument. Això és tot. Adeu!
0: Doncs ja teniu plans aquest cap de setmana. I en esports... aquest cap de setmana tornem a tenir retransmissió, Albert, de Sant Boi en joc.
1: Dissabte a les 4 estarem al Valdirileu per viure el duel de la Unió Esportiva Santboiana. Després de caure l'última jugada en el duel polèmic disputat el diumenge passat al camp del Rugby La Vila, el Degà torna a casa per enfrontar-se al Liceu Francès, on buscarà la segona victòria en aquesta tercera jornada de la Divisió d'Honor. Això s'espera l'entrenador Ricardo Cortés.
11: Ya sabemos que es un equipo que mueve la pelota, que juega mucho de back, así que vamos a tener que tomar providencia al respecto. Y creo que los jugadores al final se brindaron por enteros ese día domingo contra El Salvador y así mismo lo van a hacer este sábado contra el Liceo Francés.
1: I a Sant Boi en joc també estarem dissabte a les 4 al Joan Baptista Milà, quan el Sant Boi rebrà l'Sporting Gavà en busca de la primera victòria de la temporada. El jugador Joel Martins explica què s'espera i com es troba l'equip per aquesta tercera jornada de la tercera de la primera catalana.
12: Al final, les dues primeres jornades no han sortit com esperàvem, però som un grup jove, tenim molt marge a millorar i crec que hem de fer una passa endavant tots. Aquesta setmana, amb el partit suspès de Sant Feliuenc, ha servit també per sumar entrenos, sumar confiança, per afrontar el partit de dissabte com toca. Al final ens ve un rival com l'Sporting Gavà, que porta molts anys jugant junts, però a casa ens hem de tornar a fer forts, hem de començar a sumar de tres a casa i això ens donarà aquest punt de confiança per afrontar tot el que queda, que com veieu és una lliga supercompetitiva.
1: Avui repassarem aquests partits i la resta de la jornada dels equips de Sant Boi, on alguns tenen doble partit després d'aquest passat cap de setmana on es van haver d'anul·lar la majoria de duels a causa de les pluges.
0: Ho farem a Sant Boi en joc avui a partir de 7:45 de la tarda. Pràcticament 7:45 de la tarda, regidora de Comerç, Eli Latorre, què tal? Bona tarda, com estàs?
13: Bona tarda, molt bé.
0: Veig que has arribat corrents avui, són dies intensos.
13: Dies molt intensos, però bueno, també emocionants.
0: Com s'ha viscut des de la teva perspectiva, també la dels negocis, aquests dies a la ciutat que ha estat una autèntica bogeria per les pluges?
13: Doncs, bueno, la veritat és que ha passat que hem tingut molta pluja, però bueno, la veritat és que hem sortit bastant bé a l'eix comercial, a nivell de comerços, bastant bé. Però bueno, sí, sempre hi ha dificultats a les ciutats. Al final ha plogut molt, ha plogut prou de 110 litres i això és molta pluja. Esperem que, bueno, que a poc a poc sé que és cert que tindrem un mes d'octubre, no?, que diuen que serà complicat, que tindrem més alertes, que hi haurà més pluges, però bueno, escolta, esperem que anem superant bé, totes aquestes pluges, de moment bé.
0: Haurem d'adaptar-nos.
13: Exacte, no ens queda una altra.
0: Avui, a més, aquest matí també ha estat intens, se'n celebra les jornades Acció, que justament tenen a veure també amb tot això que comentem. Què és el que s'ha parlat en aquestes jornades? En què consistien?
13: Bé, doncs jo crec que són jornades molt profitoses. Al final hi havia una bona representació també de les empreses de Sant Boi i més enllà, no?, del tema de la jornada que convocava Acció juntament amb el clúster de salut mental allà al Palau, que és on tenim la seu del clúster. Jo crec que és una manera molt important de fer les sinergies que necessiten les nostres empreses. Així que ha sigut una molt bona jornada, jo he estat allà parlant amb totes les empreses i la veritat és que jo crec que és molt important perquè generem aquesta comunitat que moltes vegades parlem, no?, de l'ecosistema santboià i també que s'estengui, no?, que s'estengui més allà de Sant Boi, que sigui també Delta i que sigui també comarca i que entre tots al final doncs busquem solucions col·laboratives.
0: Parleu, de fet, en aquesta acció de descobrir vies de creixement per guanyar competitivitat i també dimensió de les pròpies empreses. Això vol dir justament el que explicaves, que les empreses, juntant-se les unes amb les altres, puguin arribar més lluny.
13: Exacte, exacte. Des d'una part, doncs, la internacionalització de les empreses, com també la manera de créixer, com també la manera de diversificar, no?, buscar diferents vies, no?, dintre del teu producte o dintre del teu negoci. Evidentment, doncs hi ha múltiples maneres i aquestes jornades el que fan és obrir la ment, no? Obrir la ment i buscar altres alternatives que potser estàs a la teva companyia i no pares, no? No, el dia a dia moltes vegades et menja, a mi em menja, a tu segur que també, i als empresaris i les empresàries de Sant Boi també. Aleshores, parar un dia i anar a escoltar professionals, no?, i a fer aquest debat i buscar sinergies, jo crec que fa obrir les mires i això sempre és molt enriquidor.
0: Després de passar tot un matí en contacte amb aquests comerços locals de Sant Boi, quines són les frases que més es repetien?
13: Bueno, jo crec que tothom vol créixer, no? Créixer, continuar. Jo crec que una part molt, molt, molt important és que tothom té ganes de fer coses noves, d'innovar, de buscar aliances, de generar vincles. La veritat és que no et podria dir una frase, no? Però jo crec que el sentiment era aquest, que també és molt positiu.
0: El sentiment és de créixer, però a l'hora del dia a dia, parlant també amb diferents negocis, parlant amb alguns també del seu representant, justament, ens comentaven a les últimes setmanes que era un moment també de dificultat pels negocis locals, per moltes dinàmiques que tenen a veure, doncs, que estan pujant els preus, que cada vegada estan més escanyats també en aquest sentit i que es troben amb un repte, tenint en compte que hi ha opcions molt més grans, de comerços molt més macro, que fa que posin els preus més baratos i que amb ells doncs, els hi costa també sortir endavant. Perceps també aquesta preocupació per part dels negocis de la ciutat?
13: Evidentment, va per sectors. Com tot, no podem generalitzar. Hi ha comerços que, i sobretot el comerç de proximitat, evidentment, sempre han hagut macros, com hem tingut, no? Sempre deien les grans superfícies. Però, evidentment, avui en dia ja no són les grans superfícies. El repte és internet. Mm-hmm. És la compra online. O sigui, ja les dimensions, jo crec que aquí ja no és un punt tan important com fa anys, no? Fa potser 10 anys o 15 anys, sinó que és a l'online. És tota la part de l'e-commerce. Aleshores, doncs, bueno, nosaltres aquí, com a ajuntament, hem d'ajudar. Al final el que fem és ajudar, pal·liar, no?, perquè des de la nostra posició tan humil és pal·liar amb ajudes, com fem amb el programa Futur, que aprofito també per recordar que acaba ara el 31 d'octubre, que és un ajut que vam donar al 2025 i que aquest any continua en el 2026 i que donem als emprenedors que comencen fins a 2.000 euros de la inversió, és el 70% de la inversió amb un tope de 2.000 euros, i també als negocis que volen innovar o que s'han d'adaptar o que han de fer temes de luminàries, han de fer temes de sostenibilitat, és a dir, són 2.000 euros que injectem directament l'Ajuntament als negocis, als comerços locals. O sigui que jo crec que nosaltres el que hem de fer és pal·liar i ajudar i acompanyar, i evidentment també tenim dinamització, no? Tota la part de dinamització, un cop que ajudem també econòmicament, també hem de tenir un municipi, no?, que tingui una dinamització comercial. Nosaltres estem treballant des del 2024, que vam engegar la campanya veïna, que ja portem més de 60 comerços que s'han format en la campanya veïna, perquè al final buscàvem una manera diferent de fer les coses. Al final no pots fer sempre el mateix si no tens resultat, no? I vam dir, anem a fer una campanya diferent, una campanya més comunitària, més apel·lant més al sentiment, no? Perquè tothom ens fa molta tristesa i ens enfadem molt, no?, quan tanca un comerç de proximitat o tanca el nostre carrer o tenim un local buit. Però clar, al final hem de fer la reflexió quin tipus de compra estem fent, no? Si nosaltres estem comprant el comerç de proximitat o estem comprant online o com estem comprant. Aleshores, aquesta campanya al costat de casa com una veïna més és que realment els comerços són els nostres veïns, són els veïns de la planta zero, són els que estan quan passa una cosa al carrer, són els que et cuiden cada dia, saben com t'agrada el cafè, com t'agrada la fruita, què necessites, et visiten cada dia. Pensa que nosaltres tenim molts comerços, els comerços i els mercats municipals. Hi ha molta gent, sobretot gent gran, que va cada dia al mercat, que coneixen perfectament aquella dona que va cada dia a comprar la parada i que es preocupen perquè hi ha una relació, hi ha un vincle. I això, internet no té aquest vincle. Aleshores, la campanya veïna va en aquesta idea. El sentiment comunitari, no? I quan patim, no? Un cop que es tanca un comerç. No és només el producte que ven, és molt més, no? Que el comerç és molt més.
0: És interessant això perquè és una campanya que no impacta sobre els comerços, sinó impacta sobre el comprador.
13: Exacte.
0: Que també té una responsabilitat directa amb tot això que està passant.
13: Exacte. Impacta sobre els dos. Podríem dir, és buscar la responsabilitat de les persones, no?, que van a comprar i de dir, escolta, que és que si tu deixes de comprar, aquesta persona tancarà la persiana. És un tema de sentiment i de dir, escolta, que si no vols locals tancats al teu carrer, has de fer carrer. I has de fer barri i has de fer ciutat. I també de posar en valor totes aquelles tasques que fan els comerços que són invisibles, no?, i que moltes vegades no les tenim en compte. Per exemple, van formar la primera formació que van fer a la campanya veïna va ser a primers auxilis. Són els primers que quan una persona es troba malament al carrer o que entra a un negoci dient, escolta, no em trobo bé, demanant ajuda, són els primers que estan allà. Doncs van fer una formació de primers auxilis. En explicant doncs, el cas d'una persona que es trobi malament, com s'utilitza un DEA, un desfibrilador. Evidentment, el primer que han de fer és trucar a emergències, però ells tenen una petita formació per fer, no?, doncs aquella primera assistència, doncs mira, posa'l de costat. És a dir, perquè ja l'estan fent, aquesta funció ja la fan. També van formar en temes de violència masclista, detectar, no? Sobretot hi ha comerços on estàs, doncs tens una estada potser d'una hora, si és un tema d'afició, és un tema de perruqueria i estàs més temps, i moltes vegades són les persones de confiança amb qui s'obren. I aleshores, doncs, formar aquestes persones per si detecten algun cas, poder donar un telèfon d'ajut, de dir, escolta, aquí t'atendran. No hem de ser psicòlegs, psicòlogues, però sí que hem d'explicar, escolta, que hi ha un servei a l'Ajuntament que pots anar si tens un problema.
0: Un dels reptes, ara ho explicaves, que s'estan trobant aquests negocis és el tema de la compra per internet, mm-hmm, justament. No seria interessant també no veure l'internet com un enemic, en certa manera ho és, sinó també com un aliat d'aquests negocis per fer-los créixer?
13: I tant, i tant.
0: Com s'està impulsant això des de l'Ajuntament?
13: Nosaltres ja portem molts anys fent formació de digitalització. I també el programa Futur, una de les línies, és la digitalització. És a dir, perquè ells facin una e-commerce, no?, o tinguin una pàgina web, o puguin fer la venda per internet. Nosaltres promocionem i donem una puntuació a les persones que vol fer tot el tema d'innovació i digitalització als comerços, sí, evidentment. Però al final hi ha molta gent, no?, que ho veu complicat, no? Els propis comerços ho veuen complicat.
0: Perquè... Hi ha una distància, sobretot, clar, amb certes generacions, potser.
13: Exacte, sí.
0: Parlant també de generacions, un altre dels reptes que s'estan trobant molts negocis és el fet de que a vegades falta que hi hagi un relleu generacional. Per exemple, aquests dies hem conegut dos casos que també han estat sonats, per exemple, el tancament de Cala Riteta.
4: Tanquem la botiga després de 140 anys perquè no hi ha relleu i jo em toca jubilar-me. Clar que em fa pena.
0: O el cas de la fruiteria Esteban, per exemple.
5: Avui tanquem la fruiteria per jubilació. Jo volia continuar encara una mica més perquè em trobo molt bé. Els meus fills i la meva dona m'han dit prou.
0: És una de les coses que estan passant als negocis, que hi ha gent que arriba a una edat en el que ja, per edat, no poden continuar. Els agradaria que algú pogués continuar amb aquest negoci, però aquest relleu generacional no existeix. Què es fa davant d'això?
13: Doncs mira, és una pena. Jo quan els escolto, a mi em fa molta pena, perquè són negocis que funcionen. Però és cert que, clar, no hi ha relleu. I si no tens una persona darrere, no?, que ha tingut el negoci des de petit o que té la inquietud de posar un negoci d'aquest tipus, doncs és molt difícil. Nosaltres des de l'Ajuntament i juntament amb la Diputació tenim un programa que és el Reempresa. El Reempresa, el que es tracta és de detectar, doncs, aquests possibles negocis que o bé es volen jubilar o necessiten un canvi de vida o decideixen que no volen continuar amb el negoci que tenen i s'inscriuen en una pàgina web. Nosaltres tenim unes tècniques especialitzades dintre de l'Ajuntament, al Departament d'Empresa, que expliquen a les persones que també, perquè tenim també el Departament d'Emprenedoria, que quan ve un emprenedor nou, nosaltres li expliquem quins negocis també tenim ara mateix en reempresa, no? Dintre de la ciutat. Pues mira, pues per exemple, no? Ara tenim dos carpinteries d'alumini que han manifestat la intenció també de jubilar-se. Un es vol jubilar i l'altre vol canviar de tipus de negoci. Bueno, pues nosaltres, les persones que volen emprendre un negoci, els informem, mira, escolta, quin tipus de negoci? Sí, home, evidentment, has d'emprendre un negoci que coneguis. No et posaràs, no?, un tema de fruiteria si ets, jo què sé, fuster, no? Però bueno, al final el que nosaltres intentem és buscar i fer un match entre les persones que no tenen relleu o que volen tancar i els emprenedors que volen començar, perquè la relació d'agafar un negoci o començar un negoci que ja està en marxa, la supervivència d'aquest negoci és com un 80% més elevada de que funcioni que si comences des de zero.
0: Quins són els casos d'èxit que heu tingut amb aquest match, és a dir, de comerços que buscaven algú que s'incorporés i gent que tenia ganes d'incorporar-se a aquests negocis?
13: Doncs mira, hem tingut un de restauració i després hem tingut un d'una empresa dietètica, també. No direm noms, però sí.
0: Però és una iniciativa que funciona, diries.
13: És una iniciativa que funciona. És difícil, també, no t'enganyaré. És difícil i és per això que tant els regidors de barri com els tècnics de barri, no?, que també són els que coneixen la proximitat del dia a dia dels carrers, estan formats en el programa Reempresa.
0: I en aquests dos casos que hem comentat, hi ha la possibilitat de que des de l'Ajuntament s'impulsi justament el fet de buscar-li un relleu? Això s'està fent?
13: Clar, exacte. El programa el que contempla és que nosaltres impulsem la manera de buscar un relleu. Nosaltres busquem les persones que demanden un negoci i busquem, doncs mira, tenim un emprenedor que, jo què sé, que és fuster, no?, i és una carpintera, que és alumini, però bueno, en el cas que fos fusta, nosaltres posem en contacte. I a partir d'aquí sí que és veritat que hi ha un acord entre tercers, eh? Nosaltres són els que posem, no?, pues hacemos el match perquè es coneguin i a partir d'aquí nosaltres ja no entrem com a ajuntament. És una negociació pròpia.
0: També de coses que ens han anat arribant a les últimes setmanes, també parlem molt de comerç, i el que ens explicaven alguns santboianes és que, sobretot, ara explicaves de les ajudes que es donaven pels nous emprenedors, que es volia finançar amb una part del que fan, es troben problemes amb les noves llicències. Es queixen que és una cosa molt, molt complicada i que se'ls fa farragós. Què els hi respondries a aquests emprenedors que els hi està costant aconseguir aquesta llicència?
13: Mira, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè hi ha molts emprenedors i nosaltres fem molta informació, ho expliquem a totes les associacions, tant a Sant Boi Empresarial com a Sant Boi Comerç, com a Restauració i Comerç Actiu de Sant Boi també. O sigui, els expliquem que tenim la OAE, l'Oficina d'Atenció a l'Empresa. Sempre recomanem a tots els emprenedors i emprenedores que volen emprendre un negoci que facin una OAE. Una OAE no és més que una reunió que tu sol·licites a l'Ajuntament. Pots anar a la Masia, Torre Figueres, aquí a la muntanyeta, demanes una OAE, et donaran un dia i una hora, i en aquesta reunió hi ha un enginyer de llicències, un arquitecte també de llicències d'obra, hi ha la persona d'emprenedoria, i aquí et podran informar de tots els passos. Què passa? Que moltes vegades hi ha emprenedors que no comencen, no?, que comencen potser, doncs, fan l'obra o comencen a fer un negoci i després resulta que no compleix amb la normativa que havia de ser. O sigui, el primer és informar-se abans de fer qualsevol tipus, abans inclús de comprar el local o de donar les arres, no?, que moltes vegades em truquen, Eli, ja tengo les arres. Dic, espera, anem a fer una OAE, anem a veure el local, anem a veure què necessites. Has fet un pla de negoci? Has fet un business canva? Informa't, perquè això, ostres, emprendre un negoci és molt difícil. Molt difícil. I és molts diners i molt d'esforç perquè després no surti bé. Anem a fer les coses bé.
0: Anem a fer les coses bé. Amb això ens quedem de cara al futur, doncs, que amb uns comerços que estan vivint també una situació complicada, però de la que també hi ha algunes sortides. Ara en repassàvem algunes, ho fèiem amb la regidora de Comerç, Eli Latorre. Gràcies per visitar-nos avui a Gent de Carrer.
13: Gràcies a vosaltres.
0: Són 6:45 de la tarda. L'Ajuntament està preparant un nou projecte d'Ateneu. Ho repassem d'aquí res amb el primer tinent d'alcaldia, el José Ángel Carcelén. Fins ara.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
6: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
7: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
6: Perquè el que passa ens importa.
8: Ràdio Sant Boi.
9: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
10: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
11: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
12: Nosaltres tampoc ho tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
11: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
12: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.

0: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.
1: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
2: Hola, sóc Llorenç Roca i tots els dimecres de 10 a 11 de la nit, Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Uepa, bona ruta!
3: Radio Samboy. Habla voz adreta, Biel Blanco. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Salió Linares, segon pal, Miranda, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
4: Ara sí!
5: Ara sí, cap a dins! Nico Boletti! Ha fet un estat increïble, quina combinació entre jugadors.
6: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa a casa teva.
1: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
7: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
8: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Hi ha coses que una botiga online no et pot donar. A Punt Fi ho tenim clar. Roba íntima, llançaria, bany i pijames dels millors fabricants, amb la millor relació qualitat-preu. Perquè a Punt Fi treballem amb les millors marques. Troba productes de Nita, Rosa Faia, Massana, Abet, Selene, Isabel Mora, Abanderado i Yanira. I amb opcions pels més petits de la casa. Sempre amb algú que t'escolta, t'aconsella i t'ajuda a triar. Vine a Punt Fi. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Ramon número 87 de Sant Boi. Punt Fi. La diferència es nota en el tu a tu.

0: 9 minuts i seran les 7 de la tarda. El futur de la Tanusa Mboya torna a estar sobre la taula. L'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, va seure recentment en una entrevista a Gent de Carrer que l'Ajuntament havia avançat molt en aquest projecte de recuperació de l'espai històric i també l'ha situat entre les grans prioritats del proper mandat. La voluntat de fet del govern municipal és transformar l'antic Ateneu en un gran equipament cultural de referència, amb una oferta de teatre, música i també d'oci que contribueixi a revitalitzar el centre històric de Sant Boi. Però encara hi ha moltes incògnites sobre la taula, unes incògnites que avui també volem ajudar. Esclaríem el primer tinent d'alcaldia, el José Ángel Cárcel, que ens acompanya avui a l'estudi de Magrima. Què tal? Bona tarda, com estàs?
1: Hola, molt bona tarda i ben trobat.
0: I benvingut a Agenda Carrer. Encarem ja aquesta recta final del mandat 2023-2027. De fet, si ens hi fixem en el pla de mandat, hi ha un punt que diu impulsar la construcció del nou Ateneu Sant Boià com a equipament cultural de referència. Per tant, és una proposta a la que ja porteu treballant i fa un temps i que a poc va acostant-se al seu final. En quin punt es troba tot això ara?
1: Doncs molt bé. O sigui, la veritat és que és cert. S'està treballant durant molt de temps i molts anys. No només en l'Ateneu Sant Boià, en l'espai de l'antic de l'Ateneu Sant Boià, sinó en tota la façana de ciutat. Jo crec que ara es comença a veure, després de que les obres de la variant estan a punt de finalitzar, veiem que des de l'estació del Carrilet fins a l'aparellada, el que limita la variant amb l'espai urbà, hi ha un munt d'oportunitats. O sigui, és un espai que serà una nova façana de ciutat. I aquesta nova façana de ciutat volem que sigui un parc equipat. Què vol dir un parc equipat? Que sigui un espai lliure on hi ha equipaments i zones verdes. O sigui, és un parc i equipaments. Quins equipaments? Doncs a la banda de la part més de ponent està l'equipament de l'aparellada, que volem que sigui un gran equipament esportiu que l'alcaldessa va presentar o ho va comentar a l'agenda urbana de l'activitat física que es va presentar al psiquiàtric. Mm-hmm. Després tenim en el pla d'acció integral, en el PAI, tenim tot un projecte de zona verda, que també heu fet seguiment, que serà tot allò

0: No Sant Boià, per via, per Can Torrents, pels jardins de Can Torrents i els jardins de l'Ateneu Sant Boià. O sigui que és tot un projecte que és una suma de subprojectes que hem anat avançant de forma diferenciada. Llavors, per contestar-te la pregunta, en quin punt està l'Ateneu Sant Boià? O sigui, en aquest context, anem a l'Ateneu Sant Boià. L'Ateneu Sant Boià es va fer fa uns anys amb un procés de participació liderat pels amics de l'Ateneu i per l'Ajuntament, un procés de participació per definir un pla funcional. Un pla funcional amb tots els requeriments que necessitava aquest gran equipament cultural que, com bé has dit, és un compromís electoral nostre. Llavors, aquest pla funcional és importantíssim perquè és l'inici del desplegament de tot el projecte. Què hem fet de forma que jo crec que és singular? Normalment, de forma ordinària, els projectes arquitectònics parteixen d'un planejament urbanístic definit. I llavors, el projecte arquitectònic s'ha d'ajustar al planejament. Aquí ho hem fet al revés. Per què? Perquè no volem que el planejament condicioni el projecte arquitectònic. I el projecte arquitectònic ha de donar resposta al pla funcional. Llavors, el que hem fet aquests anys és, a partir del pla funcional, fer un encàrrec a un equip d'arquitectura, en aquest cas Dilmé i Fabra, que són un equip d'arquitectura especialitzat en equipament cultural. Ens van fer Cal Niño fa uns anys i han fet la rehabilitació del Liceu després de que va patir l'incendi. O sigui que són un equip d'arquitectura de primer nivell
1: de
0: prestigi. Aquest equip d'arquitectura ha agafat el pla funcional i ens ha donat una resposta. La resposta és un avantprojecte, prèvia a un avantprojecte, que defineix com s'hauria d'ordenar el territori perquè pugui encabir tot el pla funcional, els diferents projectes arquitectònics que estan en aquest espai. Llavors, el que farem ara és un planejament urbanístic que sigui coherent amb el projecte arquitectònic. Tota aquesta zona ja ho sabíem que calia fer una ordenació urbanística, un pla especial. El que hem fet és l'últim procés, el pla especial. Primer el projecte arquitectònic per donar resposta al pla funcional i una vegada que tenim això, ara doncs fer el planejament urbanístic. I estem en aquest punt. Podem iniciar el planejament urbanístic i podem començar a desenvolupar el projecte més bàsic, més constructiu de les diferents equipaments que surten a l'espai.
1: Deies que no només s'havia d'adaptar l'espai a l'entorn, que evidentment també, sinó l'entorn s'havia d'adaptar a l'espai, d'alguna manera, que era una de les reflexions que feies. Sí. Per tant, aquest espai, doncs, entenem que estarà també molt ben dotat, serà un gran projecte de ciutat. Què és amb el que comptarà aquest espai? Què hi haurà dins d'aquest nou Ateneu?
0: Doncs, bueno, mira, aquest espai té dificultats perquè té cotes molt... hi ha un desnivell molt gran. Però té valors en l'imaginari cultural de la ciutat que són volumetries que tothom recorda, no? El teatre, la sala de ball, la terrassa, la cafeteria, el bar. Crec que respecta molt el que hi havia. Què proposem? A veure, tu comentava abans de començar. El dimecres que ve hem quedat el regidor de Cultura, el José Manuel González, la tinenta de l'alcaldia, la Maria València i jo, i els arquitectes, amb els amics de l'Ateneu, per fer la concreció de com queda tot això, no? Però quins edificis tindrà o què tindrà? Els que marca el pla funcional. I el pla funcional parlava d'un teatre, parlava d'un auditori, parlava de sales polivalents i espais de creació i d'arts plàstiques, de

0: les sales de formació, perquè pretén també que sigui un espai de formació i de creació cultural. Això ho explica molt bé el José Manuel. No volem una ciutat només passiva, que rep productes culturals, sinó volem fomentar la producció cultural, o sigui, que també siguin espais de producció cultural. Dóna resposta a tot això. O sigui, si mirem el pla funcional, doncs té espais de coworking, espais d'oficines, sales d'arts plàstiques, sala d'assajos, plató audiovisual, espai digital, espai de formació, aula, tot el que el pla funcional va dir s'incorpora, i el projecte arquitectònic dona resposta a aquest pla funcional.
1: Aquest projecte arquitectònic dona resposta també a les demandes que hi ha hagut en les converses prèvies, tant amb els amics de l'Ateneu com amb artistes de la ciutat o gent del món de la cultura, que us feien demandes, que necessitaven coses d'aquest Ateneu.
0: Sí, a veure, tot està plasmat en el pla funcional, i el pla funcional, doncs, el projecte... Quan parlo de projecte arquitectònic, tampoc vull dir coses que no són... El projecte arquitectònic cal desenvolupar-ho.
1: És un avantprojecte.
0: Estem en fase inicial, El projecte arquitectònic s'ha de desenvolupar. Aquí només són façanes, volumetries i espais que determinen els metres quadrats i determinen... o sigui, no està fet el projecte arquitectònic, ara s'haurà de fer.
1: Perquè podem entendre quina seria la diferència entre un avantprojecte i un projecte.
0: Mira, per desenvolupar... una construcció definitiva, primer cal estudis previs. Primer cal estudis previs. Importantíssim saber demanar, perquè clar, tu te'n vas a un equip d'arquitectura i vas dir, vull un teatre. Bueno, sí, però un teatre com el vols? De 400, de 500, de 1.500 places, o sigui, has de definir la demanda, no?
1: Llavors, en aquest cas, de quanta seria?
0: Crec que parlem, ara m'enganxes perquè no he entrat en el detall, són 500 metres quadrats de teatre i estem parlant de 626 places, 400 més 154 més 72, estem parlant d'un teatre d'unes 626 places, si no és, està adaptat al que el pla funcional demanava. Llavors, la pregunta concreta que em feies, una vegada que tens els criteris previs, fas un bàsic, o fas un avantprojecte, després fas un bàsic i després un executiu. O sigui, en arquitectura va així: criteris previs, avantprojecte, projecte bàsic i després l'executiu. O sigui, vas avançant i vas adaptant el projecte a la idea primera que hi ha. Però quan tu ho portes ja a la licitació, ha de tenir tot tipus de detall, ha de ser un projecte executiu. Estem en el pas molt previ encara, en l'avantprojecte encarregat.
1: En aquest avantprojecte es parla ja de com es finançarà tot això? És a dir, ja no mateix està trobat aquest finançament?
0: No. El finançament, o sigui, primer pots tenir una idea aproximada a partir d'un càlcul que és el cost del metre quadrat en un equipament pels metres que hi ha. Això ja ho podem fer. Podríem més especular amb una xifra.
1: Però al voltant de què seria, llavors, més o menys?
0: Bueno, no m'atrevo a dir-ho, perquè no ho sé, no és per no voler dir-ho, però estem parlant d'un projecte molt important en quant a milions d'euros. Estem parlant de milions d'euros. Després, clar, depèn molt dels materials de construcció, és com tot, no? O sigui, hi ha un preu mig del el cost per metre quadrat d'un equipament, però després hi ha, doncs, més qualitat o menys, o pot haver-hi el mateix teatre pot tenir unes butaques o d'altres, o sigui, i no val, tenen preus diferents. Però el pas següent serà cercar finançament, o sigui, tenir projecte és bàsic, perquè per cercar finançament has de tenir projecte. Dir que per la redacció d'aquest estudi hem tingut finançament extern, o sigui, això s'ha finançat, aquest estudi, amb el pla, el PAI, el pla integral, que és l'evolució de l'EDUCI. L'EDUCI el vam acabar, recordeu que l'EDUCI es va fer les places interblocs de cooperativa, l'eficiència energètica de Cans Blancs, el Palau de Marianao, la fibra òptica, la digitalització. L'EDUCI era un projecte europeu, estratègia de desenvolupament urbà sostenible. Quan va acabar l'EDUCI va sortir un altre projecte europeu, que és el PAI, el Pla d'Acció Integral. I aquest Pla d'Acció Integral tenia una partida que era Ateneu Sant Boià, que era el cost d'aquest projecte.
1: Del projecte.
0: D'aquest, per no dir projecte, aquest estudi.
1: Aquest estudi o avantprojecte,
0: exacte,
1: o com volem dir-li.
0: No, perquè s'ha de ser rigorós, si no, sí, sí, els arquitectes em diuen no és... Clar, costa molt entendre. O sigui, criteris previs, avantprojecte, bàsic, executiu... Per la gent normal com nosaltres és el projecte.
1: Per això és important també explicar-ho.
0: Sí, sí.
1: Deia l'alcaldessa en una entrevista també recent que una de les opcions que es contemplava era que pogués finançar la Generalitat. D'això hi ha hagut alguna conversa al respecte?
0: Nosaltres, cada vegada que ha vingut algun responsable de les institucions, de l'Estat i de la Generalitat, hem posat al damunt de la taula la necessitat de cercar finançament per l'Ateneu. O sigui, amb la consellera de Cultura vam estar visitant l'última vegada que va venir, no recordo exactament, però parell de mesos, fa uns mesos va venir la consellera de Cultura i se li va plantejar les necessitats d'aquest equipament cultural com a motor de la vida cultural de la ciutat.
1: Parlaves de la consellera, deia també en una entrevista recent al nostre programa, a Expérez, que havia parlat amb el ministre, a Mortàssol.
0: També.
1: Això us consta també a l'Ajuntament?
0: Sí. O sigui, hem d'aprofitar la col·laboració interinstitucional perquè, a veure, és un projecte que té un cost econòmic important, perquè són molts metres quadrats, però no només l'equipament, tota la zona verda, el parc equipat per la parellada, estem cercant recursos també. Per la zona verda de l'Oasis ja tenim el PAI que incorpora la zona verda de l'Oasis, no? Són projectes que no els podem fer amb l'Ajuntament només, o sigui, si tenim col·laboració doncs sempre anirà molt bé, i sí que ho plantegem cada vegada que tenim l'oportunitat, i aquí em consta que la consellera, que té una magnífica relació amb l'alcaldessa i amb el regidor de Cultura, doncs està al damunt de la taula. Però clar, bueno, feu el projecte, ens dieu i ja posarem finançament, i estem amb això, en el projecte.
1: Imaginant el que pot arribar a ser això, ens deies algunes dades de què hi hauria dins aquest Ateneu, quin seria l'impacte que tindria la ciutat a nivell cultural? A nivell no només de com ara explicaves, no? De rebre esdeveniments, que la ciutat els pugui oferir, grans esdeveniments, sinó també a l'hora de crear cultura.
0: Sí, sí, jo crec que és molt important els tallers de producció cultural. En les plàstiques, en dansa, en música, o sigui, és importantíssim. I de fet, a Sant Boi hi ha una comunitat cultural molt potent. O sigui, a Sant Boi, des del teatre, a la pintura, a la literatura, perquè ara quan arribi el 23 d'abril comencen a sortir llibres de santboians i santboianes.
1: O sigui, s'omple un carrer, de fet.
0: Sí. La producció cultural és molt important. I després el que volem és que sigui un motor cultural de producció i de ús cultural per la ciutadania. I jo diria que més enllà de Sant Boi, que sigui un centre cultural referent en el Baix Llobregat i en l'àrea metropolitana. O sigui, volem que sigui innovador i que sigui referent. O sigui, jo crec que tenim un espai que té molta potència.
1: Parlaves ara que seria també un centre audiovisual, en el sentit de que hi hauria platós, per exemple, televisió, per la ràdio hi haurà també alguna cosa.
0: Bueno, la ràdio, mira quin equipament més maco tenim. Aquest equipament, recordeu, que estava en un pis, a Torres i Valles, i en moments de molta dificultat econòmica, perquè estàvem després de la crisi immobiliària, i me va molt bé que m'hagas esta pregunta. Després de la crisi immobiliària i la pandèmia, o sigui, vam poder dignificar aquest equipament, aquesta ràdio a peu de carrer, al costat d'un auditori de l'Escola de Música, al costat d'uns cinemes, que jo sempre dic que això és un pool cultural, audiovisual, importantíssim a la ciutat. O sigui, hi ha una escola de música, hi ha sales de cinemes públiques, quan moltes sales s'han tancat, i una ràdio, jo crec que amb un equipament molt digne. Possiblement em diràs millorable, possiblement, però molt digne, eh? I molt satisfet d'aquest equipament.
1: I que segueixi sent així. José Ángel Carcelén, gràcies per visitar-nos avui a Gent de Carrer.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: A la Macedònia, cada cançó és diferent. Cada dimarts a partir de les 5, música i consells amb el Joan Sola, a la Macedònia Musical.
1: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.

0: És un quart de vuit de la tarda. Víctor Partido, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, John, què tal?
0: Benvingut a Gent de Carrer.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Moltes vegades t'hem entrevistat en aquest programa, però avui fa molta il·lusió dir que no vens en qualitat d'entrevistat.
1: Uau.
0: Avui vens en qualitat de seccionista.
1: Això és un pas, ja és una categoria més, eh?
0: Cada 15 dies, Víctor Partido, aquí a Gent de Carrer, per tenir una conversa, per saber la seva visió sobre alguns temes que interpel·len directament la ciutat. Comencem avui aquesta secció, però abans hem de posar-nos en situació.

0: Home, començar amb Bob Dylan és posar l'exigència alta, eh?
1: Sí, la veritat és que és una cançó que podria encaixar perfectament amb la realitat i amb els dies que estem vivint.
0: Sí, sí. Dies on la meteorologia ha tingut un paper molt destacat.
1: Sí, tenim la meteorologia i tenim també la societat, tenim el transfons ideal.
0: Clar, passa una cosa que és que amb tot el que ha plogut, aquesta cançó també hi ha algunes frases que apel·len molt directament a això, i no només això, sinó fins i tot la calor que ha fet durant aquest estiu fa que moltes coses haguem de canviar la mirada respecte a com les fem. Per exemple, passa en qualsevol dels aspectes. Pot haver-hi una pluja que no t'esperes i que acabi interrompent una activitat que esperaves fer amb total normalitat. Passa la cultura, per exemple, passa els esdeveniments. Ho hem anat visquent en aquesta ciutat. No sé com has viscut tu tota aquesta situació.
1: Jo crec que comencem a visibilitzar realment un canvi amb els nostres hàbits diaris, en les activitats que fem diàries, amb la nostra vida. I això està basat bàsicament en que el canvi climàtic ja es fa notar, jo crec que ja pren com forma part una mica dels nostres plans, aquestes alertes, no? Aquest canvi sobtat de la nostra manera de planificar el dia en funció del que ens diu, no? Les alertes, el temps, com projectem, ara plou, ara no plou. Tenim també fins i tot capítols violents, meteorològics,
0: sí, sí.
1: I això implica que hem d'estar preparats i preparar la teva vida per això, quan això no era tan, no estava tan sobre la taula, implica un temps també. Vull dir, tot està canviant i hem de refer la nostra vida en funció d'això, no?
0: El canvi climàtic era una cosa que anava a arribar en algun moment i que ja vindria, doncs és que ja el tenim aquí.
1: Sí, jo crec que s'ha fet una prescripció des del món, diguem-ne, científic, des de la vessant més científica. Després les institucions i la política han format part, però fins que nosaltres no hem patit aquestes conseqüències des del nostre nínxol, des de la nostra ciutat, des de Sant Boi de Llobregat, no ens hem donat compte com ens pot canviar la vida en qüestió d'hores, no?
0: Cas de la cultura, per exemple, ho vius tu també molt de prop, vull dir, això tindrà un impacte directe i ja ho està tenint, suposo.
1: Total. Jo crec que he pogut experimentar un dels estius més calorosos de la meva vida fent un festival, 2 mesos, des del 7 de juliol fins al 25 d'agost. Treballar en un festival amb escenaris actius, sense cap dia de pluja gairebé, només un dia. Ha condicionat que després aquest, no tant al setembre sinó a l'octubre, amb aquests fenòmens tan especials, tan del Carib, podríem dir, no? O sigui, tan focalitzat en tempestes tropicals, ens ha canviat la pauta de com estem vivint aquests dies a la ciutat, les activitats en les que suposadament havíem planificat ser-hi, com a dia d'avui, per exemple, un concert a l'Estadi Olímpic de Boques Grasses, no?
0: Sí.
1: I avui, el que parlàvem al gener, de que seria una experiència emblemàtica, avui dia para a comptar i mira, ara mirem al carrer i tenim un dia en el que una producció, diguem-ne, d'aquest nivell està condicionada moltíssim per l'efecte meteorològic. I contem que al final la música en directe, qualsevol espectacle, estan molt subjectes a aquests riscos i com cada vegada planifiquem a més vista, la incertesa cada cop és més gran.
0: Planifiquem també a més vista perquè ha canviat potser també una mica la forma que tenim de consumir la cultura, potser, no?
1: Totalment. Jo el que crec, bàsicament, és que posem la il·lusió i les endorfines amb l'expectativa d'allò que passarà, no tant en el que està passant o que ens passarà a curt termini.
0: Clar, potser el fet de que Oques Grasses sigui l'any vinent però que ho estigui pagant ja et fa sentir allò, ostres, el que viuré és molt gros, perquè és que si ho estic reservant ja d'aquí un any i et vas fent aquesta expectativa a poc a poc, com deies.
1: Totalment. O sigui, per mi el FOMO, no? El fear of missing out, o sigui, estar fora d'allò que és una tendència d'això que la gent vol ser-hi, participar-hi, explicar-ho amb les seves xarxes socials, té una connotació que és relativament nova, que està molt marcada pels grans interessos dels grans entertainers americans, això està creat des d'Estats Units per grans corporacions, però clar, estan una mica barallats amb el concepte que tenim avui dia de com la meteorologia o els fenòmens meteorològics poden afectar la nostra realitat. I la realitat és que planificar la teva vida un any vista amb una inversió econòmica tan gran perquè després allò no es pugui portar a terme de manera física posa sobre la taula un gran tema, és un temazo. El temazo és que probablement estem planificant per sobre de les nostres possibilitats.
0: Vols dir que tot hauria d'anar una mica més a curt plaç?
1: Jo el que crec que al final l'àmbit econòmic està intentant transcendir a l'agenda del dia a dia de les persones, i no tan sols això, sinó que el que estic dient és que ens condiciona a fer una inversió a un temps que probablement la gent jove no es pot permetre.
0: En quin sentit?
1: Doncs que posarem un exemple, un concert de 250-300 euros en el que nosaltres li fem de banc a una gran corporació, a un concert que és a un any vista, és una operació molt riscosa, però per qui fa la inversió, no tant per qui la rep. I quan arriba el moment, malauradament, que si hi ha una condició climàtica que no és possible, tota la gran producció creada pateix moltíssim, perquè al final cada vegada l'espectacle es sobreprodueix cada vegada més. Recol·locar aquesta data, pensar en l'agenda de les persones que potser ja no poden assistir, ens provoca una situació una mica de desajust. I estem provocant que els hàbits de consum d'avui dia estiguin una mica condicionant a la gent a fer un consum que no permetrà fer, diguem-ne, la inversió en altres àmbits durant aquest any. Perquè si jo inverteixo 300 euros en un concert però no puc fer després més despesa amb el meu oci, estic condicionant la vida de molta gent o les meves decisions potencials. I quan arriba el moment d'aquesta producció, cada vegada tenim més possibilitats de que aquests espectacles es vegin subjectes a canvis com aquests, com el dia avui. Avui hem tingut 4 estacions en un any, en un dia, perdó.
0: Sí, sí, sí.
1: Avui hem patit una mica de calor, hem tingut bon temps, hem patit una mica de fred a partir d'un moment i patim pluja el dia d'avui. Si això és un fenomen que es polaritza amb calor a l'estiu i d'aquesta manera a l'hivern, la música i tots els esdeveniments patiran i haurem de tenir una resposta que passa per acondicionar moltíssim els espais perquè la gent pugui gaudir d'aquests espectacles.
0: Em sembla que era Mishima que deia que vam fer un concert aquest estiu, si no recordo malament era Cruïlla, que deia que és que no podia... O sigui, ells estaven fent el concert i eren conscients de dir, és que això no ho podem fer, fa massa calor perquè aquesta gent aquí estigui aquí i perquè nosaltres estiguem aquí.
1: Totalment.
0: També.
1: Totalment. Els dies de Cruïlla, i sóc conscient, perquè sóc proper al festival, es van donar unes condicions excepcionals al parc del Fòrum. Nosaltres també teníem a la Costa Brava, quan estàvem treballant, unes condicions també molt dures de treball, i això condiciona molt. Tocar amb aquestes temperatures per un músic és complicat, però per un públic que vol estar o que la seva intenció és estar 6 hores en un recinte, activa una següent fase, John, que jo crec que és que al final els operadors hauran de pensar àrees de refresh, àrees on les temperatures s'hagin de repensar. O sigui, la sostenibilitat no parla tant d'ella amb accions fora del recinte, sinó dins del recinte per poder sobreviure en format. I amb això s'està treballant moltíssim en el món de la música avui dia. Com podem viure en situacions extremes la nostra experiència sabent que tot això pot canviar d'un dia a un altre? El juliol de l'any passat, amb un altre acollida, vam tenir una alerta per pluja generalitzada a tota Catalunya, també. Vull dir, no és una cosa nova, i crec que és important que la gent valori també una... I aquí viene un poco mi... Mirem una mica, no? O com diem, el tancament una mica de l'argument del senyor gran que sóc jo ja, amb la meva edat, que és que crec que ens estem perdent alguna cosa amb recintes com les sales de concerts, on l'experiència econòmica és molt més mitigada, la inversió és molt més sostinguda, i on el relacional, el que passa a l'escenari, crec que és necessari no saltar-se aquesta part com a usuari de la cultura. Les sales són part fonamental. I nosaltres ens passa molt a l'altaveu. L'altaveu tenim 3 recintes, ja projectant-ho, però jo sempre recomano activament que la gent passi per l'altaveu a veure Can Niño. Per què? Perquè Can Niño realment representa l'essència del festival, que és ser molt proper a l'artista, amb concerts que són realment singulars, que els pots tocar gairebé amb la mà. És molt necessari tenir recintes grans i tenir espectacles, no? Per viure un gran show i entertainment, però quan som consumidors reals de cultura, les sales formen part una mica d'aquest recinte que ens ajuda també a crear nous creadors, a poder pal·liar els efectes meteorològics, no? I gaudir d'un espai tancat, i crec que suma molts més factors i ajuda a que hi hagi sostenibilitat també en un negoci que està ara mateix condicionat a que mirem al cel per veure si l'Estadi Olímpic avui és un bon, lloc per ser-hi.
0: El fet de reivindicar les sales és una espècie de predicció de que la cosa anirà per aquí, o va més en el sentit de què és el que t'agradaria que passés?
1: Jo crec que són tres factors. Per mi, porto molts dies parlant de sales, jo. Molts dies d'espais, de recintes. Jo crec que la primera, John, és que sí, són necessaris per desenvolupar el talent emergent. No podem sotmetre els grups a tocar a les 3-4 de la tarda en festivals grans, perquè allà no passa res, no passarà res. En una sala sí que probablement tindrem que les bandes i els artistes es poden desenvolupar amb un estatus de tu a tu amb el seu públic i crear una mica de, com et diria, de força de seguidors.
0: I a les sales passa una cosa que normalment qui et va veure almenys sap qui ets. Els festivals moltes vegades no.
1: El festival va una mica a l'engròs.
0: Sí, sí.
1: Això passa. Jo crec que la segona és que la cultura també amb espais petits guanya més. O sigui, perquè la cultura, al final, la volem gaudir, no?, amb el teatre, fins i tot amb arts escèniques, plàstiques, els espais reduïts ajuden a que nosaltres tinguem una percepció de les coses més propera i que entenem més el context. I jo crec que la tercera passa una mica per que tot el pastís no estigui en mans de dos companyies o fons d'inversió. Jo crec que les sales independents necessiten a tenir visibilitat dins de la vida d'una ciutat. Per què? Perquè tu li poses un nom a les persones que porten la sala, li poses un nom al programador, li poses un nom d'alguna manera a totes les bandes que passen i que s'estan, i fas un circuit. D'alguna manera fas una mica de fandom. Estàs creant un fandom al voltant de tot el que passa allà. A Barcelona fa temps que això no passa. Crec que Sant Boi també té els seus cercles, no?, on la gent es reuneix, i crec que... Però cal en aquesta època on ens trobem ara, on tota la digitalització i la intel·ligència artificial estan més presents que mai, la presencialitat i l'efecte físic formaran part de l'experiència, de la nostra experiència, com un element de luxe. I crec que ho hem de cuidar, perquè l'element fàcil, que és agafar el mòbil i interactuar a xarxes socials, el tenim. Desenvolupar un cercle de contacte amb la cultura, amb gent interessada en la cultura, és el gran repte de les administracions, però fins i tot nostre, de crear els nostres cercles, presencials. Crec que aquí és on tenim una mica el repte com a persones, no?, que ens agrada parlar i parlar de cultura.
0: A Sant Boi li falten sales de concerts?
1: Jo crec que hem de veure com queda el panorama a partir d'ara. O sigui, no? Acabem de veure quin és un dels projectes de l'equipament clau a la ciutat en un futur. Crec que això juga un paper superimportant. Crec que tenim una feina important feta per part del Carles i la Issa, no?, programant tota l'activitat al Casal, a Marianao, a les Muses. Crec que Cal Niño i el treball d'en Ricard i Antoni també és superimportant. Mai està de més tenir noves maneres de presentar l'oferta. El que sí que hem de tenir en compte és que qui vulgui tenir aquesta iniciativa ha de tenir en compte que juga amb un pla que és complex. Vull dir, la cultura, entesos com un negoci en ciutats com Sant Boi, ha de tenir gestors que siguin molt conscients de quin és el tipus de perfil de players.
0: Algunes coses s'estan movent en el sector cultural, també aquí a la ciutat. Ho analitzarem d'aquí 15 dies, perquè per sort tornarà el Víctor Partido, i així ho estarà fent durant aquesta temporada. Víctor, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: D'aquí res, continuem amb més coses a Gent de Carrer. Fins ara.

0: Passant 3 minuts de 7:45. Queda una setmana pel derbi de Sant Boi. El Sant Boi ha mantingut la categoria, la Copa ha descendit i això ens deixa un nou escenari en el que els dos grans equips de la ciutat s'enfrontaran en un partit que, evidentment, seguirem a Sant Boi en joc. La cosa comença a fer xup-xup. Avui, tant la Aymara com la Marina han anat a veure com està l'ambient al Ciutat Cooperativa, al Dani Jarque, abans, com diem, una setmana abans d'aquest autèntic partidàs. Aymara Levan, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, John. Ens trobem al barri de la Ciutat Cooperativa, al meu barri, al bar La Cope, un dels punts de trobada dels aficionats durant la prèvia dels partits. I és que el pròxim dissabte, 17 d'octubre, es disputarà el derbi entre el Sant Boià i la Cope. I volem conèixer quin és l'ambient que es respira una setmana abans del partit i què en pensen els aficionats. Estem ara mateix amb Julio. I Julio, què esperem del partit?
2: Pues esperemos ganar y jugar bien. Aunque hemos bajado y hemos perdido jugadores buenos, pero con eso esperamos ganar.
1: ¿Recordes el derbi de fa 2 anys?
2: Sí, lo recuerdo, sí. Hubo jaleo, vino la policía, hubo...
1: I quina és la teva porra pel partit?
2: Pues que ganaremos, que ganará la Copa.
1: Vale, també tenim aquí a Marcos. Marcos, què esperem del partit la setmana que ve?
3: Pues espero un partido, la verdad, muy disputado por los dos equipos y que se lo va a llevar la Copa, seguradísimo.
1: ¿Y quién será la gran estrella del partit?
3: No lo sé, pero... Pie blanco, cuidado, mucho fútbol.
1: ¿Y qué te da especial la Copa davant del Sant Boià?
3: La afición, es lo que más reúne a todo el barrio y lo que va a hacer que el equipo vaya por todas.
1: I també tenim aquí a Nico, que a més ve amb l'equipació. Nico, tu recordes el partit de fa 2 anys?
4: Sí, bueno, ganamos ahí en el campo de Sant Boià y celebramos el ascenso como se merece y ya está.
1: ¿Y qué piensas de un derbi aquí Sant Boi?
4: Pues que se vuelva a repetir, que le ganemos y que sepan dónde están.
1: ¿Y veus al Sant Boi com un bon rival?
4: Sí, a ver, compiten, pero estos años no están muy bien y creo que ganaremos.
1: Doncs moltes gràcies, noi.
0: Aymara Levany, moltes gràcies. Dissabte 17, a partir d'un 7:15 de la tarda, el derbi del futbol Sant Boià a Sant Boi en joc. Ara sí, repassem la resta de l'esport.
5: Sant Boi en joc. L'esport de casa. A casa teva. Amb Albert Vilà.
6: I és que abans del derbi aquest cap de setmana tornem a tenir la transmissió de Sant Boi en joc. Aquesta jornada tenim un total de 19 partits, 8 fora de casa i 11 els viurem aquí a Sant Boi. Així que ha arribat el moment de repassar-los.

0: Comencem, com sempre, parlant de la Unió Esportiva Santmoyana, que després de la derrota polèmica en l'última jugada viscut aquest passat diumenge al camp del Rugby La Vila, dissabte a les 4 torna el Valdir Leu per rebre el Liceu Francès, que després de dues jornades suma 4 punts, un menys que els Santmoyans. Ens explica què s'espera aquest partit l'entrenador Ricardo Cortés.
1: Partido que, como todo, hay que jugar, ¿no? Vamos a hacer un análisis acabado del rival. Ya sabemos que es un equipo que mueve la pelota, que juega mucho de back, así que vamos a tener que tomar providencia al respecto. Y creo que los jugadores al final se brindaron por entero ese día domingo contra El Salvador y así mismo lo van a hacer este sábado contra el Liceo Francés.
0: I aquest duel el viurem a Sant Boi en Joc. Dissabte a 3:15, escolta Ràdio Sant Boi per viure un partidàs més al Valdir Leu. I ens anem al futbol i parlem del FIA Cooperativa, que després que s'ajornés el duel a casa contra el Vilaseca a causa de la pluja, dissabte a 6:15 al Tarragona se'n va jugar davant del Camp Joliu, un dels filials del Nàstic de Tarragona. Ens explica com es troba l'equip el porter Pablo Chacón.
2: L'equip té moltes ganes de jugar aquest partit. Ja venim d'una setmana rara amb el partit suspès per la pluja i crec que això ens ha fet allargar l'espera per poder-nos treure l'espinilla aquesta del Camp del Bon Pastor. Crec que l'equip té moltes ganes d'esborrar aquest episodi d'una vegada i tornar a fer bons partits a fora de casa. Els entrenaments des del partit de Bon Pastor estan sent superintensos i crec que sobretot hi ha un rotllo molt bo entre nosaltres, que és el que ens caracteritza sempre, però inclús més aquests dies. Llavors crec que aquesta patacada a fora de casa ens ha fet ser millor equip i saber quina imatge hem de donar a fora de casa a partir d'ara. Al camp del Can Juliu anirem per totes i a demostrar el caràcter que hem de tenir com a equip i a aconseguir els 3 punts.
0: D'altra banda, el Futbol Club Sant Boi ha jugat dissabte a les 4 al Joan Baptista Milà, quan rep l'Sporting Gavà, recent ascendit a la primera catalana. Els de Sant Boi buscaran la primera victòria després de que s'ajornés el partit d'aquesta setmana anterior al camp del Sant Feliu. Ens explica com es troba l'equip el jugador Joel Martí.
3: Al final, les dues primeres jornades no han sortit com esperàvem, però som un grup jove, tenim molt marge a millorar i crec que hem de fer una passa endavant tots. Aquesta setmana, amb el partit suspès de Sant Feliuenc, ha servit també per sumar entrenos, sumar confiança, reajustar diverses coses que tenim de millorar per afrontar el partit de dissabte com toca. Al final ens ve un rival com l'Sporting Gavà, que porta molts anys jugant junt, un bloc molt competitiu que ha sumat a gent important de la categoria, com Nofal, etc. I serà un rival molt difícil, però a casa ens hem de tornar a fer forts, hem de començar a sumar de 3 a casa i això ens donarà aquest punt de confiança per afrontar tot el que queda, que com veieu és una lliga supercompetitiva.
0: I aquest duel el viurem també des de Sant Boi en Joc. Dissabte a les 4, escolta Ràdio Sant Boi per viure el duel del Futbol Club Santmoià.

0: I que és cap de setmana sense embol, així que passem a parlar del Marianao Poblet. El primer equip visita dissabte a un quart de set el camp de l'Espluguenc, que ve de perdre les dues primeres jornades. El porter Carlos Cabello, exjugador de l'equip d'Esplugues, ens explica què s'espera d'aquesta quarta jornada a la segona catalana.
1: Mucha ilusión y muchas ganas, la verdad, más en su campo. Es un equipo que siempre propone tener el balón, que le gusta jugar. Intentaremos dar guerra y seguir con lo nuestro igual, que es intentar jugar bien y no todo balonazo. Al final es eso, con los fallos se aprende y seguir.
0: Per la seva banda, el filial del Marianao juga dissabte a les 6 al municipal davant de l'Almeda, on buscarà seguir invicta en aquest inici de temporada. Ens explica com afronta la temporada l'entrenador Etaim Marsou.
2: L'objectiu d'aquest any és pràcticament el mateix que l'any passat. Primer objectiu és aconseguir la permanència a la categoria i a partir d'ahir anar partit a partit. És un grup molt exigent, on hi ha equips molt bons, equips que no s'ho posaran res fàcil, i a partir d'ahir anar fent, en cada partit, cada entrenament, i sobretot anar millorant, com a jugadors, com a persones, i poc a poc.

0: Comentem quan juga el bàsquet de la nostra ciutat. El primer equip femení del bàsquet Sant Boi juga dissabte a 6:15 a la pista del Cornellà, on buscarà la tercera victòria consecutiva en aquest bon inici de temporada. Ens explica què s'espera l'entrenador Raico Felipe.
1: Este fin de semana apretar un poco más en la parte defensiva. Vamos a meter alguna cosilla nueva para poder trabajar contra femení y Cornellà, porque tienen una o dos jugadoras que son bastante desequilibrantes. Tenemos que intentar acelerar nuestro aprendizaje defensivo, por decirlo de alguna manera, y poder mantener el nivel que teníamos el año pasado para poder competir con este femení y Cornellà, que sabemos que ya el año pasado terminó con mejores sensaciones de cómo empezó y sabemos que este año van a venir a apretar. Ya las conocemos, afortunadamente, es uno de los pocos equipos que conocemos el año pasado, así que podemos construir el trabajo de cara al partido un poquito más sólido, por decirlo de alguna manera.
0: El primer equip masculí també juga dissabte a 6:15. En el seu cas, ho fa a la pista de l'Almeda, on voldrà sumar la primera victòria en aquesta nova temporada a la primera categoria. Ens explica com es troba l'equip el jugador Pau Polonio.
2: En general, les sensacions de l'equip són bones, estem treballant bé els entrenos durant la setmana. Al final, sabem que amb treball arribaran els resultats. No estem preocupats perquè som un grup maco i un grup unit. Llavors, sabem que si treballem tots junts i ens fiquem a dos, coses sortiran. Si l'equip tranquil, els jugadors doncs, estem preparats per sonar al màxim de nosaltres perquè vingui.
0: Finalment, el bàsquet York juga, quan no ho va poder fer contra el seu del contra el Cornellà, ho fa dissabte a l'esquadra. Visita la pista del filial del Sant Joan d'Espí, on buscarà la seva segona victòria a la primera territorial.

0: Seguim repassant la jornada esportiva. El primer equip femení del vòlei Sant Boi juga diumenge a les 10 a Esplugues, a la pista de la Blume, on buscarà la seva primera victòria en aquest nou any a la primera catalana. Ens explica com afronta la temporada d'aquest equip la Laura Cores, directora tècnica.
1: La realitat és que después de esto que nos pasó de que bajamos de categoría, decir que buscamos un ascenso sería un poco difícil, pero sí es verdad que con los refuerzos que hemos tenido, nuestra ilusión y nuestro objetivo es poder quedar arriba de los cuatro para competir. Esperemos podamos cumplir este objetivo, estamos trabajando para eso. Tenemos este fin de semana un partido muy importante en casa, con muchas ganas de enfrentarnos y poder cumplir el objetivo que es llevarnos los tres puntos.
0: D'altra banda, el Club Futbol Sala Sant Boi juga doble jornada. Avui mateix, a dos quarts de deu, juga la primera jornada de la preferent catalana davant del Cornellà, en un duel que es va suspendre dissabte a causa de la pluja. A més, diumenge a dos quarts de set juga la segona jornada, en aquest cas a la pista del Castelldefels, donant inici així a una nova temporada on els de Sant Boi debutaran a una nova categoria. I per saber com es troba l'equip, tenim en trucada el David Amorrió, porter del Club Futbol Sala Sant Boi. Bona tarda, David, com estàs?
2: Molt bona tarda, com estem?
0: No sé com et trobes, amb ganes d'aquest partit d'avui, que ve en una hora i poc.
2: Pues sí, la veritat, que amb moltes ganes, ja que dissabte anàvem tot l'equip amb moltíssima il·lusió i amb moltes ganes, i bueno, res, no vam poder jugar, però bueno, tant nosaltres com la majoria dels equips d'aquí de Catalunya, però bueno, la veritat que ho agafem amb moltes ganes, encara que sigui un dijous a 9:30 i tal, però sí, amb la mateixa il·lusió, de debutar en aquesta nova categoria i veure el rival el coneixem, però tots sabem que nou any i tothom canvia, a veure com sortim.
0: Doncs justament, nova temporada, ara preferent, heu fet nou renovacions, 5 fitxatges, heu canviat d'entrenador, està el Piju, no sé com estàs vivint aquest nou any, David.
2: Doncs la veritat que amb moltes ganes, la veritat que molta gent nova, tant, com tu has dit, d'entrenador, moltes incorporacions noves que crec que ens aporten molt respecte a l'any passat. Són cares conegudes de la Lliga, però que mai havíem compartit vestuari i crec que ens sumaran un munt perquè des de la veterania que ens poden aportar fins al jovent que seguim estant, pues jo crec que fem un mix que bueno, espero que surti molt bé perquè els entrenos i la pretemporada han anat molt guai. I bueno, la il·lusió des dels més grans fins als més petits la tenim intacta.
0: Doncs tant de bo sigui així. No sé què t'esperes d'aquesta nova categoria preferent. Quin objectiu us marqueu en aquesta barreja que s'ha fet de divisió honor i de primera?
2: Doncs, no sé quin objectiu he marcat, però bueno, l'ambició està clara. Jo, per mi, et diria que hem de guanyar la Lliga, perquè l'equip té, o sigui, tenim equip per guanyar la Lliga, i tenim qualitat, tenim tècnica, tenim tàctica, i llavors per mi és guanyar la Lliga, o sigui, hem de demostrar que som els millors, ser força a casa i treballar com un bloc, i que no ens passi com l'any passat, que quan arribàvem, jo què sé, tres resultats que no eren els esperats, ja estàvem una mica de capa caiguda, i aquest any a veure si podem mantenir com una estabilitat durant tot l'any, i jo crec que estarem a les posicions de dalt, segur, al 100%.
0: No sé què tal l'adaptació amb el nou entrenador, si ha canviat molt el sistema de joc, com ha sigut tot, David?
2: La veritat que molt fàcil, perquè és una persona que també fica les coses molt fàcils, ell, i res, ens està escoltant, ens està preguntant que com estem més còmodes, què necessitem, com volem jugar, com volem defensar, i jo crec que tot això, parlant entre nosaltres i després comunicar-li a ell, està sent molt, molt, molt, molt fàcil, i ell ens està ajudant, ens està dient quatre consignes bàsiques i després ens dona una mica més de llibertat, i jo crec que això, bueno, s'ha vist reflexat tant els partits de pretemporada, que hi ha més, com més alegria, més gols i tot això, i hi ha una mica més de caos, que si el controlem jo crec que ens pot afavorir bastant.
0: Per cert, ara amb el fili a la primera catalana entenc que us podran ajudar vosaltres i també viceversa, no? Que si necessiten ajuda també baixareu vosaltres.
2: I tant, i tant. Ara que tenim el fili a la primera catalana, ja, bueno, ja estan entrenant xavals que estan entrenant amb nosaltres, i bueno, igualment, és el que tu dius, igual que ells ens ajuden a nosaltres, nosaltres estem al 100% per ells i sempre que necessiten ajuda serem els primers en ajudar, els que puguem, perquè ens ho permet la federació, però els que puguem, doncs allà estarem.
0: Doncs ho anirem veient. No sé, David, en general, com ha anat la pretemporada, aquests amistosos que heu fet?
2: Doncs bastant guai. Sortim amb unes sensacions bastant bones, ja que sí que és veritat que hi ha hagut partits que el que reflexa el resultat no és el que s'ha vist al partit, perquè hem tingut desconnexions als últims minuts o últims segons, però la veritat que la sensació en general de tots els partits ha sigut bastant bona. O sigui, és veritat que és això, que són errors puntuals, de desconnexions, però bueno, jo el que penso, la meva opinió, és que aquests errors són els fàcils de corregir, que és canviar el xip i estar atent durant els 40 minuts que dura el partit. No són errors de, hòstia, és que la tàctica que hem ficat aquest partit ha sigut dolenta i hem de canviar tot el sistema. No, són errors de concentració. Llavors, si durant la Lliga aconseguim aguantar els 40 minuts amb un nivell adequat, no dic excel·lent perquè crec que no es pot, però amb un nivell notable de concentració, jo crec que ens anirà molt guai.
0: Doncs el primer partit serà avui mateix, ho dèiem al principi, a 2:15 a la Parellada davant del Cornellà, que casualment això va ser l'últim partit de l'any passat, com heu pujat els dos a preferent. No sé què t'esperes d'aquest primer partit, David, i com definiries el rival que teniu avui?
2: Bueno, el definiria com un rival bastant potent. L'any passat també, si no recordo malament, també vam debutar a Primera Catalana contra ells a casa. Sí, jo crec que es repeteix una mica tot. I res, espero un equip molt complet. L'any passat va demostrar una lliga bastant regular. Van quedar bastant per sobre de nosaltres. Però això, o sigui, bueno, el que vam parlar l'altre dia d'entreno, és un rival que hem empatat els dos partits, encara no ens ha guanyat. Nosaltres tampoc a ells, per això és un repte per nosaltres, però bueno, que els hem de mirar de tu a tu i no crec que sigui un rival que diguis, uau, hem d'anar amb por. Jo crec que podem mirar de tu a tu a tots els rivals de la categoria sense menysprear a cap rival, perquè crec que en aquesta nova categoria és nova per tots i jo crec que ens pot sorprendre qualsevol equip. Llavors, res, hem de donar el màxim des del minut zero i fins al final.
0: Doncs això es veurà avui mateix, però això no s'acaba aquí, David, perquè diumenge tornem a jugar, en aquest cas Pista Castelldefels, equip que també coneixeu de la temporada passada. No sé què t'esperes d'aquest segon partit, com afronteu aquesta doble jornada.
2: Doncs pues mira, no sé, aquesta setmana és una mica estranya, perquè és això, juguem avui, juguem diumenge, però bueno, res, són dos rivals que ja coneixem, ja sabem qui són, sabem com juguen, igual que ells saben com juguem nosaltres i qui som nosaltres. Però bueno, jo crec que seran dos partits molt interessants i que bueno, si hem de treure els màxims punts possibles per començar bé la Lliga, jo crec que això ens donarà aquest potenciador per el que queda de temporada.
0: Amb ganes de jugar a la Parellada, m'imagino que en res aneu cap allà.
2: Sí, ja et anava a dir. Jo crec que en menys d'una hora estem convocats i a veure si la Parellada ens deixa jugar el partit, perquè amb aquests dies de pluja està sent una mica difícil entrenar, jugar i tot. Però bueno, a veure, si l'àrbitre és bo i ens deixa jugar, guai.
0: Doncs tant de bo sigui així. David Amorrio, porter del Club Futbol Sala Sant Boi, gràcies per parlar amb nosaltres i molta sort en aquest partit que tenim avui.
2: Merci, molt bona nit. Gràcies a vosaltres.

0: I seguim repassant la resta de la jornada esportiva. També debuta aquest cap de setmana el primer equip femení del Sant Boià, que després que s'ajornés la jornada inicial davant del Gorral, diumenge a les 6 comença aquest nou guany a la segona catalana, rebent el Joan Baptista Milà, la terlenca barcelonista, un dels altres grans equips de la categoria. Ens explica què s'espera l'entrenador de l'equip, el Pablo Rico, que vam entrevistar ahir a Gent de Carrer.
1: Espero un partido súper competitivo, un partido donde creo que llega demasiado pronto y creo que puede ser uno de los partidos tops de la liga, y creo que ninguno de los dos equipos vamos a estar en un nivel súper óptimo como si jugáramos la penúltima jornada de la primera vuelta, pero creo que estamos preparadas y creo que el domingo venimos a la guerra con todo y además jugamos en casa y en casa no. Y además es un muy buen equipo, conozco a su entrenador, que es un buen entrenador y tiene un bloque muy trabajado de muchos años, y así lo estamos trabajando ya desde el lunes, y el viernes lo remataremos para el domingo estar lo mejor posible.
0: En canvi, la tercera catalana, el Vingets Molibei, rep dissabte a les 8 a la parellada la Fundació Privada Prat, que també ve aconseguir l'ascens, mentre la penya Màlaga visita a les 6 al camp del Mirasol, a Sant Cugat, on buscarà la seva segona victòria en aquesta nova temporada a la tercera catalana. I per saber com es troba l'equip, tenim en trucada Albert Trilla, jugador de la penya Màlaga. Bona tarda, Albert, com estàs?
2: Què tal? Bona tarda.
0: No sé com es troba l'equip aquesta setmana, en aquesta nova jornada, després de que no poguéssiu jugar aquesta setmana anterior.
2: Doncs tu ho has dit, com que no vam poder jugar la setmana anterior, doncs ens trobem amb moltíssimes ganes d'afrontar aquesta quarta jornada, tercera, com aquell que diu, i ja, pues, a tope pel dissabte.
0: Doncs Albert, és nova temporada, nou entrenador, però sí que és veritat que seguiu gran part de l'equip que estava l'any passat, amb 5 fitxatges d'incorporacions. No sé com estàs vivint aquest nou any.
2: Correcte, sí, al final la base, la columna vertebral segueix allà ferma des dels últims 2-3 anys, però bueno, venen noves incorporacions que venen a portar moltíssim a l'equip i com has comentat, un nou entrenador que tenim tota la confiança depositada en ell i el seu staff.
0: L'any passat veu estar, de fet, en molts moments a la zona més alta de la classificació, la recta final sí que us va fer caure una mica, no sé com afronteu aquest nou any de cara a la classificació.
2: Pues sí, al final la temporada passada vam estar pràcticament tota la temporada ja barallant-nos entre el segon i tercer lloc, i les últimes 5 jornades vam fer una mica figa, vam punxar i vam perdre l'opció de tenir aquell playoff tan desitjat. Aquest any torna a ser el mateix, lluitar pel mateix objectiu, que és intentar fer pujar l'equip, o almenys a les últimes jornades veure'ns allà dalt, i després ja es veurà, no? Però la idea és aquesta, estar allà dalt i lluitar cada cap de setmana per guanyar.
0: A nivell personal, no sé com et trobes per aquesta nova temporada, no sé per què decideixes seguir aquí a la penya Màlaga.
2: Bueno, sí, ja et dic, és el tercer any, al final és una gran família, portem 2 anys quedant-nos allà a les portes i seria un orgull i seria

0: no només guanyar i fer punts, sinó jugar un bon futbol, no? Així que estem treballant per això.
1: De moment han sigut dues jornades, una victòria a casa contra Sant Vicenç, que em va dir el Marcel que veu tenir bones sensacions, i una dura derrota al camp de Castelldefels. No sé com has viscut aquests dos primers partits.
0: Correcte, sí, vam començar la primera part al Sant Vicenç, bueno, amb sensacions ara dolces, però la segona part vam fer una molt bona segona part, vam fer, em sembla que van ser 4 gols, i ens vam endur la victòria a casa per golejada, i la segona jornada sí que va ser una dura derrota al camp de Castelldefels. Al final és un camp molt gran, també una plantilla molt jove, però bueno, tampoc van haver certes coses que no ens van ajudar, decisions arbitrals una miqueta polèmiques, vam acabar jugant amb 9 jugadors els últims, crec que van ser 20-25 minuts, i va ser una dura derrota, tot i que considerem que no vam fer un mal partit. Al final, rematant a contracorrent, doncs és difícil. Però bueno, a per aquests 3 punts d'aquest cap de setmana.
1: Us volia preguntar com us trobeu a nivell físic, si aquesta jornada contra Martorell que s'ha plaçat us ha ajudat a descansar o preferíeu refer-vos de la ferida ràpidament?
0: Sí, bueno, al final, com que no vam poder jugar dissabte, doncs dilluns ja l'entrenament va tocar posar-se les piles, vam fer una miqueta de físic per substituir aquesta carència del dissabte, i ens trobem bé. Al final som un equip també molt equilibrat en joventut i veterania, i crec que ens complementem molt bé a nivell físic.
1: Doncs pròxim partit serà aquest dissabte a les 6 al camp del Mirassol a Sant Cugat, equip amb el que ja vau jugar l'any passat, vau guanyar després de Nadal 2-3, no sé què t'esperes i què recordes una mica del rival, Albert?
0: Sí, també és un equip molt jove, recordo que la primera part, recordo que vam començar patint, de fet vam marxar al descans 2-1 perdent, però vam fer una molt bona segona part, sí que ho recordo, on pràcticament ells no ens van passar d'amic del camp, vam acabar remuntant el partit 3-2 i tenim bons records, així que per rectificar que no ens pot tornar a passar el de l'any passat, doncs sortir des del minut 0 a tope, per no badar la primera part i anar més tranquils del descans i després posteriorment a la segona part.
1: Per cert, Albert, aquest any he copiat de grup, ja no hi ha derbi contra Marianao, a veure si hi ha menys cocos, no? Potser que l'any passat per aquest ascens.
0: Bueno, cocos hi ha tots els grups, eh? Al final, tercera catalana i quarta catalana són bueno, i segona també, són categories complicades on qualsevol equip et pot posar en problemes. Sí que és una llàstima, no? Com tu has dit, que no hi hagi cap tipus de derbi, ni contra el Sant Boià al filial, ni contra el Marianao tampoc al filial, ni Casablanca, crec que també van pujar-lo a tercera, no sé si finalment la van pujar. No hi ha derbis, però bueno, al final seguiran tenint bons partits, i la idea és lluitar-los tots al màxim.
1: Doncs ho anirem seguint. Albert Trilla, jugador de la Penya Màlaga, gràcies per parlar amb nosaltres i molta sort aquest dissabte.
0: Gràcies a vosaltres, bona feina. Adéu, adéu.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Muy buenas, oyentes de Radio San Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio San Boi.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Informatiu local, edició vespre.
3: Bona tarda, us saludem en directe en una nova edició dels informatius vespre de Ràdio Sant Boi, en un dia on ja s'ha posat en servei la nova línia d'autobús que ens connecta directament amb Barcelona, la X-73, avui dijous, on també hem conegut el cop a una articulació de narcotràfic que operava a Sant Boi, o també el vessament de benzina d'un camió que bloqueja ara per ara la circulació a Sant Boi. Avui és dijous, 8 d'octubre del 2026. Jo sóc el Daniel Teruel, analitzem el que és notícia punt per punt.

0: L'Ajuntament, mitjançant el primer tinent d'alcaldia, José Ángel Carcelén, ha presentat aquesta tarda a Agenda Carrer un avantprojecte per reconvertir la façana de ciutat, per construir un equipament cultural de referència amb oferta de teatre, música i oci, que també contribueixi a revitalitzar el centre històric de la ciutat.
1: Veiem que des de l'estació del Carrilet fins a l'aparellada, el que limita la variant amb l'espai urbà, hi ha un munt d'oportunitats. I aquesta nova façana de ciutat volem que sigui un parc equipat, que sigui un espai lliure on hi ha equipaments i zones verdes. Està l'equipament de l'aparellada, que volem que sigui un gran equipament esportiu. Tindrem habitatges al carrer Bonaventura Calopa, connectar tot això a l'Ateneu Sant Boià per via, per Can Torrents, pels jardins de Can Torrents i els jardins de l'Ateneu Sant Boià.
0: L'Ateneu Sant Boià jugarà un paper protagonista, seguint el pla funcional acordat conjuntament, un compromís electoral de l'equip de govern, encarregant un pla a un equip d'arquitectura amb l'objectiu d'encabir els diferents projectes arquitectònics dins d'aquest espai.
1: Quins edificis tindrà o què tindrà? Els que marca el pla funcional. I el pla funcional parlava d'un teatre, parlava d'un auditori, parlava de sales polivalents i espais de creació i de les plàstiques, de unes sales de formació, perquè pretén també que sigui un espai de formació i de creació cultural. No volem una ciutat només passiva que rep productes culturals, sinó volem fomentar la producció cultural.
0: Pel que fa a aquest tall de trànsit que hem viscut aquest matí, us fem l'apunt que després de les tasques realitzades per Policia Local, Protecció Civil i Serveis de l'Ajuntament, el trànsit ja està restablert de l'Avinguda Riera Roja amb Avinguda Marina. Aquest punt s'havia tallat avui a les 13 hores al migdia pel vessament de benzina a la calçada per part d'un tràiler. Més temes. El bar Nou Aroma de Sant Boi abaixa definitivament la persiana i els seus responsables denuncien que el tancament no ha estat voluntari, Albert Vilà.
2: La Marta i el Javier asseguren que la propietat els va oferir renovar el contracte només un any més, amb un increment de lloguer de 400 euros mensuals, unes condicions que consideraven inviables per continuar amb el negoci. Aquest tancament s'assuma als de Cala Riteta i Fruites Esteban, dos altres comerços històrics que també s'han acomiadat de la ciutat recentment.
0: Per la seva part, l'Ajuntament impulsa projectes per fomentar el consum de quilòmetre zero, posant al centre el sentiment de comunitat. Lila Torre, regidora de Comerç a Sant Boi, avui agenda carrer sobre el treball invisible dels comerços de proximitat.
3: Ens fa molta tristesa i ens enfadem molt, no?, quan tanca un comerç de proximitat o tanca el nostre carrer o tenim un local buit. Però clar, al final hem de fer la reflexió quin tipus de compra estem fent. És que realment els comerços són els nostres veïns. Són els veïns de la planta zero, són els que estan quan passa una cosa al carrer, són els que et cuiden cada dia, saben com t'agrada el cafè, com t'agrada la fruita, què necessites, et visiten cada dia.
0: La Guàrdia Civil ha trobat 12 quilos de cocaïna, més de 50.000 euros en efectiu i una pistola amb silenciador en un habitatge de Sant Boi. Segons la investigació, el pis funcionava com un dels principals magatzems d'una organització dedicada presumptament al narcotràfic. La intervenció forma part d'una gran operació policial que ha acabat amb 20 persones detingudes, 13 de les quals han ingressat a presó provisional. Els agents han fet escorcolls a diferents municipis, entre els quals hi ha Sant Boi, Cornellà, Sant Joan d'Espí i Begues.
2: La xarxa, que tenia la seva base a la província de Barcelona, comprava la droga a Madrid i la distribuïa a altres organitzacions criminals utilitzant vehicles amb compartiments ocults. En total, l'operació permet intervenir prop de 52 quilos de cocaïna, altres substàncies estupefaents i més de 400.000 euros en efectiu. També s'han bloquejat comptes bancaris i immobles vinculats a la investigació.
0: I atenció als usuaris del transport públic, perquè avui l'AMB ha posat en funcionament la línia X73, un nou servei express entre Sant Boi i Barcelona. Circula cada 30 minuts durant tota la jornada dels dies feiners, excepte el mes d'agost.
2: Els horaris de pas de les dues línies es combinaran i la freqüència de pas serà en conjunt més alta. La X73 farà les mateixes parades que la X79 tant a Sant Boi com a Barcelona, però el trajecte entre ambdues ciutats es farà de manera directa, sense parades intermèdies. En sentit Barcelona, la X73 circularà per la 2 i el carril bus de la B23, mentre que en sentit Sant Boi, el recorregut es farà per la B20, la ronda de dalt, i el tram inicial de la B25, sortint per la rotonda elíptica per connectar amb Bonaventura Calopa.
0: L'entrada en servei de la X73 coincideix amb la incorporació de 13 nous vehicles híbrids articulats de 18 metres que s'assignen prioritàriament a la línia X79. Aquests vehicles tenen un 30% més de capacitat que els estàndard. Sant Boi rebrà prop d'un milió d'euros de la Generalitat per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles públiques de la ciutat. És una de les assignacions més altes de Catalunya. Sant Boi és el novè municipi que més finançament rebrà dins d'aquest programa.
4: Sant Boi és un dels municipis que més diners rebrà, pràcticament un milió d'euros. I ara nosaltres estem revisant aquests elements, no?, que són subvencionables segons la resolució, per poder valorar econòmic, a nivell econòmic i a nivell global, i poder atendre les prioritats dels centres. La voluntat de l'Ajuntament és fer inversió amb aquest milió d'euros, pràcticament en els 14 centres públics de la ciutat, perquè la concessió d'aquesta quantitat ve determinada també pel volum de centres que tenim a la ciutat de titularitat pública.
2: Els diners es podran destinar a renovar cobertes, finestres, lavabos, cuines o instal·lacions, però també a millorar l'accessibilitat, l'aïllament i l'eficiència energètica dels centres. La regidora ha fet especial èmfasi en l'escola Parellada, un dels centres més exposats a problemes quan hi ha episodis de pluges intenses i inundacions.
4: És un dels centres afectats per aquestes pluges, per la seva ubicació, no? I de fet hem quedat també amb la direcció del centre que treballaríem, que seguiríem treballant amb les famílies per prendre consciència col·lectiva de la situació, sinó també per explicar les possibles intervencions.
0: El repartiment té en compte factors com el nombre d'alumnes, l'antiguitat dels edificis o la ruralitat, i en el cas de Sant Boi, l'antiguitat dels centres és un dels criteris que més ha passat. A més, aquesta inversió se suma als 2 milions d'euros previstos per climatitzar els instituts Marianao i Rafael Casanova, amb 1 milió d'euros per centre. Aquestes actuacions es podran executar fins a finals del 2028.
5: Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Quiero que sirva para que la gente luche.
0: I ahir, malauradament, vam conèixer la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que hem escoltat ara mateix i s'havia convertit en un dels símbols més grans de la crisi de l'habitatge a Espanya. Mari Carmen va morir a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, on estava ingressada des que el 23 de setembre va ser desnonada del pis on havia viscut durant més de 7 dècades. La seva mort es va conèixer ahir, precisament, quan els sindicats i les organitzacions que impulsen les mobilitzacions feien oficial la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre. La data s'havia decidit durant la jornada d'ahir entre Comissions Obreres, UGT, el Sindicat de Llogateres i altres organitzacions sindicals.
2: La mobilització arribarà més només dos dies abans de l'inici de la campanya de les eleccions generals del 29 de novembre. La crisi de l'habitatge queda així al centre del debat polític i social, mentre el moviment pel dret a l'habitatge manté la convocatòria de l'11 de novembre com una de les seves principals mobilitzacions.
0: Carina Viver, La Xarxa.
6: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant dos anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos a la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant dos anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
0: Sant Boi commemora la Setmana de la Salut Mental amb activitats fins divendres i una programació que s'allargarà durant tot el mes d'octubre. Divendres, demà, arriba l'acte central del Dia Mundial de la Salut Mental a la plaça Catalunya, de 5 a 8 del vespre. Al Parc Sanitari Sant Joan de Déu s'hi han fet 5 jornades per reflexionar sobre salut mental des de perspectives com el gènere, la discapacitat intel·lectual, la recerca, l'arquitectura i la comunitat. Antoni Serrano és director de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
7: Val la pena donar a conèixer per entendre que estem en un territori privilegiat. Les entitats que estem operant a Sant Boi estem treballant amb uns altíssims estàndards i estem, diguéssim, empenyent cap a la millora contínua. Per això també aquesta jornada, no? Per intentar aprofitar l'expertesa que tenen els nostres professionals. El primer i el més important és la voluntat. La voluntat de ser referent. El que hem vist és que Sant Boi el que ha buscat és defugir de ser el poble estigmatitzat perquè té dos grans hospitals psiquiàtrics i entomar la salut mental com un lema positiu per tractar millor la seva població. I això s'agraeix.
0: En cultura, la mostra de jazz de Sant Boi se celebrarà del 16 d'octubre al 20 de novembre i tornarà a portar la música a diferents punts de la ciutat. 6 concerts, 6 casals de barri i una programació que combinarà artistes internacionals, noms consolidats de l'escena catalana i també noves veus.
2: Entre els noms d'aquesta edició hi trobem el saxofonista nord-americà James Nidero, Julia Plans o Johnny Bickestone. A més, també tornarà el jazz al mercat, amb actuacions gratuïtes davant dels mercats de Sant Jordi i de la Muntanyeta.
0: Escoltem Valentí César, que és organitzador de la mostra.
8: Nosaltres intentem, dintre de lo que es diu la corrent mainstream, que és la corrent principal, doncs tocar una mica totes les diferents variacions, inclús enguany i molts anys portem una actuació de blues, en lloc de jazz, blues. Els que no han vingut mai i potser arriba un dissabte que estan avorrits i no saben què fer, doncs que agafin a la seva parella o sols o amb amics o amb... i que vinguin, si més no, com a curiositat. Si no ho proves, no pots parlar de... no saps si t'agrada o no, no?
9: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: Els esports, escalfem motors per Sant Boi en xoc. La Unió Esportiva Sant Boiana es prepara per una nova jornada. El Valderi, adeu. I és que, com us explicàvem, aquest cap de setmana tornem a tenir una nova retransmissió de Sant Boi en joc, la retransmissió principal, dissabte a les 4, al Valdiria Leu.
2: Per viure el duel de la Unió Esportiva Sant Boiana, que després de caure a l'última jugada en el duel polèmic disputat al camp del Rugby La Vila diumenge passat, el Degà torna a casa dissabte a les 4 per enfrontar-se al Liceu Francès, on buscarà la segona victòria en aquesta tercera jornada de la Divisió d'Honor. Això s'espera l'entrenador Ricardo Cortés.
10: Fue lamentable, después haber tenido un claro dominio en el primer tiempo. El segundo tiempo fue muy curioso porque las estadísticas dicen que nosotros tuvimos 10 penales y nos sacaron 3 amarillas. Un equipo que le muestran 3 amarillas que comete muchos penales, no 10. Entonces creo que el apretón que le pegó el entrenador de la Vila al árbitro en el entretiempo fue decidor. No me gusta echarle la culpa a los árbitros, pero la verdad que fue... demasiado parcial. 10 minutos nos mostraron 3 amarillas, que es injustificado absolutamente.
0: Escoltàvem Ricardo Cortés valorant l'última jornada, Albert.
2: En futbol, parlem de la jornada aquest cap de setmana, el FIA Cooperativa, després d'aquesta jornada, el duel a casa contra el Vilaseca a causa de la pluja, juga dissabte a 5:45 a Tarragona per jugar davant del Camp Juliu, un dels filials del Nàstic de Tarragona. Ens explica com es troba l'equip el porter Pablo Chacón.
11: L'equip té moltes ganes de jugar aquest partit. Ja venim d'una setmana rara amb el partit suspès per la pluja i crec que això ens ha fet allargar l'espera per poder-nos treure l'espinilla aquesta del Camp del Bon Pastor. Crec que l'equip té moltes ganes d'esborrar aquest episodi d'una vegada i tornar a fer bons partits a fora de casa. Els entrenaments des del partit de Bon Pastor estan sent superintensos i crec que sobretot hi ha un rotllo molt bo entre nosaltres, que és el que ens caracteritza sempre, però inclús més aquests dies. Llavors crec que aquesta patacada a fora de casa ens ha fet ser millor equip i saber quina imatge hem de donar a fora de casa a partir d'ara. Al camp del Can Juliu anirem per totes i a demostrar el caràcter que hem de tenir com a equip i a aconseguir els 3 punts.
0: I en aquesta retransmissió de Sant Boi en joc també hi serem dissabte a les 4 al Joan Baptista Milà.
2: El Sant Boi rebrà l'Sporting Gavà en busca de la primera victòria de la temporada. El jugador Joel Martí ens explica què s'espera i com es troba l'equip per aquesta tercera jornada de la primera catalana.
12: Al final, les dues primeres jornades no han sortit com esperàvem, però som un grup jove, tenim molt marge a millorar i crec que hem de fer una passa endavant tots. Aquesta setmana, amb el partit suspès de Sant Feliuenc, ha servit també per sumar entrenos, sumar confiança, reajustar diverses coses que tenim que millorar per afrontar el partit de dissabte com toca. Al final ens ve un rival com l'Sporting Gavà, que porta molts anys jugant junt, un bloc molt competitiu que ha sumat a gent important de la categoria, com Naufal, etc. I serà un rival molt difícil, però a casa ens hem de tornar a fer forts, hem de començar a sumar de 3 a casa i això ens donarà aquest punt de confiança per afrontar tot el que en queda, que com veieu és una lliga supercompetitiva.
0: Acabem amb el temps. En principi, sense perill de precipitacions per aquest vespre nit, les temperatures anirien baixant al llarg del vespre. Ara mateix ens movem entorn als 20 graus i aquesta nit podríem baixar fins i tot a uns 16-17. De cara demà al matí hauríem de notar una refrescada general. No es descartarien valors entre els 11 i els 12 graus a Sant Boi, amb uns 20 graus al migdia. El Meteocat preveu un cel molt serè durant bona part i sense precipitacions, i de cara al cap de setmana, dissabte hauria de ser un dia tranquil i assolellat, amb temperatures una miqueta més altes, entre 13 i 23 graus al municipi. Per tant, després d'aquests ruixats d'aquest dijous, demà tindrem una refrescada, però després un cap de setmana amb sol i molta calma. I amb això acabem l'edició vesprada dels informatius d'avui, dijous 8 d'octubre. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi a partir de 9:15 amb en Femení. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius demà divendres al punt de la 1 del migdia. Molt bon vespre de dijous a tothom.

Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i amb perspectiva de gènere. Avui parlem d'un espai que té un paper fonamental en la manera com construïm la nostra societat, que és l'educació. I per abordar aquest tema, avui ens acompanya la Maria València, que és regidora d'Educació de Sant Boi de Llobregat i està vinculada des de fa molts anys al món educatiu. Amb ella parlarem de la coeducació i de les desigualtats que encara existeixen en les aules.

0: Vale, Maria, gràcies per venir avui al nostre programa. Benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Com a regidora d'educació, m'agradaria preguntar-te primer, per tu què és educar?
1: Per mi, educar implica acompanyar en el creixement, àmpliament entès, a infants, adolescents i joves. Educar jo crec que és un concepte molt ampli, és a dir, per tant, és a dir, ho coneixem vinculades a aquestes edats, no?, d'infants, adolescents i joves, però també a gent adulta i a gent gran. No? Per mi, educar implica, no?, aquest estar al costat de les persones per poder-les ajudar a créixer en tots els seus àmbits, des de l'àmbit acadèmic, des de l'àmbit dels valors, des de l'àmbit del creixement personal, el benestar emocional, etcètera, no? En tots els àmbits de l'ésser humà.
0: Que és el que falta a vegades, que pensem que educar només és, no sé, unes notes, no?, saber el temari, però és que va molt més enllà, és educar en moltíssimes coses, emocionalment, de vida, no?
1: Correcte, jo sempre he estat defensora d'aquest concepte d'educar al llarg i ample de la vida. És a dir, al llarg de tota la nostra existència estem aprenent i, per tant, tenim l'oportunitat d'aprendre i d'aportar. Els educadors el que fem, o els mestres el que fem, és acompanyar aquest creixement, no?, a les persones que tenim al nostre costat. I a l'ample, perquè educar no es fa només a l'escola. És a dir, educar la ciutat, educar la família, educar la comunitat, educar l'esplai, educar el menjador, el lleure educatiu, els centres socioeducatius. En general, eduquem amb una mirada de 360 graus i, per tant, hem de pensar inclús la ciutat, no?, amb aquesta clau educadora.
0: Com a regidora, que pots tenir una visió una mica més àmplia del que passa avui a les escoles de Sant Boi, com trobes avui les escoles i els instituts de Sant Boi i quins són els principals reptes que trobes?
1: Jo crec que educar en si
0: és un repte,
1: ja
0: no?
1: És un repte en si. I en el moment actual, segurament, cada època ha tingut la seva part. Jo que també vinc del món de l'educació i de les aules i la part més socioeducativa, etcètera, m'adono que cada moment té el seu repte, no? Però és cert que ens trobem en un moment en què es donen canvis en els models educatius familiars, en els models educatius socials i també en els models educatius acadèmics, no? I per tant, malgrat que està bé reformular-nos, no?, i anar també adaptant-nos als moments actuals, doncs jo crec que ara més que mai l'educació és un repte, no? I ho és per les famílies, ho és pels centres educatius i per tant, doncs ara més que mai és superimportant, no?, la formació, la informació, no?, l'acompanyar famílies, el treballar des de la formació universitària o la formació professional en aquesta clau, no? En si jo crec que l'educació té grans reptes, però per mi el principal és poder acompanyar en el creixement per la vida a tothom, no? I en concret, no?, als infants, adolescents i joves, no?, en un moment en el que està clar que s'estan formant, que s'estan formant com a éssers humans i s'estan formant les seves dimensions i cal aquest acompanyament aplicant esperit crític, aplicant criteri i per tant que ells puguin créixer amb la llibertat això, no?, de ser persones lliures i amb valors i principis.
0: S'estan fent millores als centres, no?, últimament, però també continuen existint demandes de recursos, sobretot en l'àmbit de la inclusió. Quines són les necessitats més urgents que ara tenen els col·legis o els instituts de Sant Boi de Llobregat?
1: Està clar que per educar es necessiten recursos. De fet, per educar es necessita tota la comunitat. No podem obviar que estem en un moment de canvi, estem en un moment també de demanda, no?, i de, com deia abans, de canvi de model, i per tant això necessita d'una adaptació i de noves fórmules a l'aula. A la comunitat educativa, en concret als docents, però en general als centres educatius, als equips directius, doncs quan estan demanant, no?, pues una reducció de ràtios per poder atendre més i millor a l'alumnat, o estan demanant millores en l'atenció a la diversitat, no?, tenint en compte doncs que l'educació inclusiva en el moment actual també és un repte, no?, el poder incorporar a les aules aquestes diversitats en tot el sentit, socials, culturals, funcionals, etc., doncs requereix d'aquests recursos, no? Per tant, és legítim. Jo crec que també s'està avançant en aquestes proposen, no?, en les noves aules d'acollida per poder acompanyar noves cultures i noves incorporacions en el centre, a les noves places d'educació especial, les noves CIEs, que a Sant Boi en tenim una més de les que ja teníem, no?, una CIE Plus, doncs jo crec que s'estan fent canvis en aquest sentit, que són necessaris. També penso i estic convençuda de que hem de seguir treballant en un canvi més global, no?, d'aquest paradigma educatiu, no?, on es pugui repensar moltes coses, des de la intervenció en primera línia del 0-3, vull dir, això sens dubte, o la formació universitària del professorat o la formació professional dels educadors. Crec que hem de fer una repensada general per poder-ho fer. També penso que hem de tenir marges per poder-ho fer, no? I jo sóc defensora de dir, hem d'avançar, és legítim les demandes, hem d'avançar sempre en consensos i amb la comunitat educativa, que és la que està al peu de l'aula, no?
0: Sí, tu portes tot, bueno, com bé hem dit abans, tu portes molts anys, no, com a mestra a la Mat Verdú i després com a directora també.
1: Correcte.
0: I a més escoles que has estat, tens molta experiència dins del món educatiu. I m'agradaria preguntar-te què ha canviat des de que vas començar en aquesta professió com a mestra fins ara en el món educatiu. Què creus que és el que més ha canviat?
1: Doncs, mira, 25 anys, Nagore, i és cert que és la passió de la meva vida i no ho puc ocultar, perquè se'm posa la pell de gallina quan hi parlo, perquè és cert que una de les coses que potser en el moment actual trobo a faltar, malgrat que m'encanta el que faig, justament és la dinàmica escolar, no?, i la vida a les aules i als infants. Jo crec que el sistema educatiu es troba en un canvi constant i en un canvi permanent i en una adaptació permanent. I jo destacaria, no?, aquests nous models, no?, també en el que ja fa anys, no?, es treballa amb unes mirades posades més enllà de lo acadèmic, no?, amb unes mirades, i tu ho deies molt bé a l'inici, no?, acompanyem a les persones en altres dimensions, no només en l'acadèmica. I l'escola, durant molts anys, i també era legítim perquè corresponia a l'època, es centrava molt en l'aprenentatge, en la memòria, en aquesta dimensió més de les notes, no?, en la importància d'aprendre. I això tenia uns beneficis, però també tenia uns contres, això, vull dir, com tots els models, no? Però jo crec que va avançat a models molt més integrals, no?, on s'incorpora en l'educació el benestar de l'alumnat, el benestar docent, no?, en quant a la formació del professorat, s'incorpora a la mirada també més comunitària, la implicació de les famílies dintre dels centres educatius, al treball des d'òptiques del pensament, del raonament crític, no?, i no només de la memòria. I una de les coses que a mi també m'ha agradat anar vivint, no?, en els anys que he estat en les aules, és un canvi de model, no centrant només en el llibre o en l'estudiar o només en aquesta dimensió més intel·lectual, més acadèmica, sinó molt més plural, molt més diversa i molt més oberta i flexible, no?, que t'està educant en la dimensió més de l'educació en el medi ambient, o t'està educant en els valors, o t'està educant en la dimensió més emocional, en la dimensió intel·lectual, per suposat, en la dimensió física, no?, abordant temes, pues, no sé, com, jo què sé, pues, la sexualitat o el gènere, no sé, jo crec que hi ha un pas en la llibertat i un pas en la flexibilitat de l'educació amb una mirada molt més integral i molt més global. I jo he de dir, almenys la meva especialitat en aquest any, perquè he estat mestra d'educació especial, no?, és l'especialitat que jo vaig estudiar, que també en l'àmbit de l'educació especial queda molt de camí a recórrer, però també hi ha hagut canvis molt considerables. Jo me'n recordo quan vam començar i el moment actual, no?, amb unes mirades més inclusives, més integradores. Insisteixo que queda molt de camí a recórrer.
0: Sí, però s'ha fet molt treball. Això és veritat. També, bueno, parlant d'això, no tots els joves o nens parteixen de les mateixes condicions, no? Fins a quin punt l'escola o l'educació escolar pot ser una eina per reduir aquesta desigualtat? Clar, que no vingui només des de casa, sinó com afecta l'escola en aquesta inclusió, no?, de les persones que no pateixen totes de les mateixes condicions.
1: M'agrada perquè, mira, quan formules algunes coses em posa la pell de gallina, que només ho veus tu, però és així. I és que, mira, l'escola ha de ser, l'escola i la societat en general i els serveis públics hauríem de garantir permanentment, no?, aquestes mirades d'equitat. El sistema ha de afavorir una participació activa independentment de la teva situació, i dins de la teva situació, amb aquesta mirada també de dir de lo social, de lo cultural, de la diversitat, del món de la discapacitat, etc. Jo crec que nosaltres hem de ser garantia d'això, i ara això també queda molt, molt de camí a recórrer. Però si tu et trasllades al món dels infants, i això ho hem viscut tots, no? Els nens amb la seva capacitat adaptativa i amb la seva espontaneïtat i amb la seva naturalitat són l'essència de la integració i de la inclusió, sí. No? Tenen mirades generoses cap als seus companys, que els és igual la samarreta que porten o els és igual si són d'un color o d'un altre, i ho dic així perquè ho he viscut en primera línia i és així. És cert, no, que a mesura que creixem, i és el perill de la societat, a mesura que creixem també ens envoltem de més prejudicis, també de més opinió, i el món adult de vegades solapem, o gairebé sempre solapem, no?, l'opinió dels infants, no? I te n'adones que a mesura que creixen les connotacions són unes altres, no? Jo sempre he estat molt defensora de que per poder garantir el futur hem de treballar en el present, no? Quan diem, és que els adolescents tenen aquesta mirada més segregadora, bueno, es tracta de, no vol dir que fent-ho ho aconseguim, però es tracta de mirades molt, més, molt preventives, en general en tots els àmbits. Quan sembrem, no? Quan hi ha una llavor en la que estem treballant l'educació en valors, la equitat, el treball inclusiu, les mirades cap als altres, l'educació emocional, vull dir, quan això ho treballem i es conrea, això dona el seu fruit. Això no vol dir que hi hagin etapes de la vida que siguin especialment complexes i especialment convulses. És així. Sí. Però el món educatiu, tant el món del lleure com a la família, com els centres educatius, com l'escola, l'institut, hem de poder treballar amb aquestes mirades preventives. La prevenció, la intervenció en el present ens facilita, pues, això, no? Abordar temàtiques que després són controvertides. I dius, bueno, és a dir, si nosaltres podem som capaços d'educar en aquests i garantir aquestes equitats i garantir aquestes mirades més globals, estem incidint en uns valors directes i en uns principis directes als nostres nois i noies. Mm-hmm. Aquí tenim tot un repte.
0: Sí. Igual que et parlo de diferents oportunitats, també et vull parlar de les desigualtats per gènere, no? Mm-hmm. Que hem vist durant tota la vida que hi ha hagut a les aules. Mm-hmm. I m'agradaria preguntar-te com veus ara aquesta situació, si continua reproduint-se aquestes desigualtats i sobretot, per exemple, els estereotips, no? Que podem veure sempre, no? El típic estereotip de la nena mandona, no? O el nen líder, o la nena que al pati s'aparta, no? a no jugar a futbol, i els nens juguen a futbol, ocupant tota, que això es parla molt ara, per exemple, tota la pista. Continuen reproduint-se aquestes desigualtats? Com ho veus tu?
1: Doncs jo crec que ho has dit tal qual ho dius, Nagore, perquè és així. És a dir, jo crec que s'ha treballat molt amb aquesta, i s'ha avançat molt en aquesta visió del gènere i amb uns treballs, jo crec que increïbles i excel·lents, no? En tots els àmbits per poder, doncs això, no? Treballar amb una igualtat real, no? Jo crec que s'ha fet un avenç important, però també ens queda camí amb això, està clar. És
0: sí,
1: a dir, ara
0: anaves
1: dient situacions concretes i les reconec totes. Les reconeixes en un pati d'un col·le, o les reconeixes en una aula, o les reconeixes al carrer. Vull dir, inclús en el llenguatge. En el llenguatge, tant en el món adult ens passa, encara que ens haguessin educat amb aquesta mirada, ens passa, no? Els micromasclismes o en situacions de violència en tot el sentit, digital, social, etc. Vull dir, o inclús en la gent gran, en l'edatisme ho detectem també, no? Aquest tipus de violències i de desigualtats. I això es dona. Crec que vull dir, a la nostra societat en general encara queda, no? I per això és important, doncs, les reivindicacions, les posades en escena, posar-li nom públicament a les coses que ens passen, jo crec que és molt important. Que en un programa explícit de ràdio tu estiguis fent aquesta feina amb el teu equip, que estiguis fent aquesta feina i que puguem divulgar i que puguem compartir des de la naturalitat que implica l'equitat de gènere, és superimportant. I l'educació té un paper fonamental. I això hem de treballar, no? I ho treballàvem dintre de l'àrea on estem, la gent d'igualtat, justament, no? Tota la part de feminisme i tota aquesta part de gènere es treballa molt explícitament i es treballa en l'àmbit educatiu. i abans parlava de la prevenció i crec que aquí és més important, és a dir, més important encara si cap, des de treballar-ho en petits, treballar amb el tema dels estereotips que tu deies, els rols de gènere, treballar-ho en petits, amb nanos d'infantil o de primària, no? O treballar tot el tema de les relacions quan arriben a l'adolescència, parlar explícitament dels temes de la sexualitat, de les relacions de consentiment, poder treballar les masculinitats o discursos que puguin prevenir les violències. Crec que hem guanyat molt de terreny, crec que guanyem terreny en el moment en el que li posem paraules i en el moment també que es fa un treball explícit, no? Socialment i comunicativament d'aquesta equitat, no? I de la desigualtat que encara existeix, i per tant jo crec que, bueno, que tenim feina feta però en tenim molta feina, i l'educació és capdalt per poder...
0: Sí. És el que t'anava a dir, que moltes d'aquestes coses al final venen des de casa, no? Que l'educació no és l'educació escolar no és l'única que ho pot controlar, però sí que és veritat que fent coses com posar-li nom, parlar de les coses a la classe, no? Que sigui més natural parlar de certes coses que abans no parlàvem, de sexualitat, de rols de gènere, posar-li nom a un acos, no? Que pot fer un company, tot això, i sobretot, no? Que les nenes i els nens es conscienciïn de que ho han de dir, això sí que ho pot fer l'escola i crec que, bueno, si ho esteu fent, pues em sembla superbé.
1: Hi ha un tema dintre del... Tu deies la paraula clau, anar a la família també, no? O sigui, a casa també. O sigui, l'entorn escolar té aquesta responsabilitat i jo crec que amb això, bueno, jo crec que estem... hi ha uns avenços importants amb això. I a casa també, hi ha aquesta responsabilitat. Llavors jo crec que aquí també se'ns obren portes que jo crec que són importants, no? Malgrat tota la feina que es fa i que s'ha fet en això, encara hi ha alguns tabús que no es parlen a casa, no? I que també, no generalitzo, és a dir, segur que hi ha famílies que ho treballen explícitament, no? Però també és veritat que el tracte sovint és diferent, perquè la societat així o de vegades ho obliga injustament, no? El tracte que li dones a una filla o el que li dones a un fill, les recomanacions que li dones a una filla quan surt a la que li dones un fill, encara això persisteix i per tant ha d'haver-hi també eines per les famílies, no? Jo sempre he estat molt defensora de la formació tant per famílies, de l'acompanyament, dels assessoraments, dels espais on això es pugui treballar, no? I no deixa de ser educació.
0: Sí, per tant, tu creus que també una relació directa o una comunicació directa amb les famílies és important des de la part d'educació escolar?
1: Sí, jo crec que les famílies han de poder ser implicades, és cert que despreciant les limitacions evidentment temporals i el que o les dificultats, però jo crec que sí, que la connexió és essencial.
0: Ara m'agradaria anar una mica més als nens més grans, quan comencen a escollir, no?, el que volen estudiar. Ja cada vegada menys, però encara podem veure com moltes dones no van a certes carreres o més bé científiques com unes enginyeries, no?, que encara hi ha molt poques a la classe, i van molt a altres àmbits, igual que homes, que no van molt als àmbits sanitaris, per exemple,
1: o educatius.
0: Sí, o educatius. I això s'està treballant també des de les escoles?
1: Jo crec que en això també hi ha un camí que s'ha fet i que és interessant, que és tot el món de l'orientació. És a dir, l'orientació abans, i això és el que jo havia viscut anys enrere, és arribaves a, no sé, abans al quart de l'ESO, no? I era una mica de cap a on vaig, no? Cap a la formació, al cicle formatiu, on anava. I jo crec que hi ha una feina immensa, no?, en el món de l'orientació acadèmica i que s'està fent. No vull dir que no calgui fer-la més, però que s'estan fent grans passos amb això, no?, grans avenços. I jo crec que quan abans comencem a treballar i a conscienciar la canalla, no perquè triïn la seva professió, la professió de la seva vida, sinó perquè puguin desxifrar els seus interessos. Mm-hmm. De vegades és atrevir-se. I tu veus nenes de tercera primària entusiasmades amb el món informàtic, o veus nenes amb el món de la ciència, i després tens raó, arribem a les carreres científiques i encara, no?, hi ha una... Ha canviat, és a dir, hi ha més.
0: Sí, ha canviat. Això sí que és veritat, ha canviat bastant, però encara continua.
1: Encara continua, exacte.
0: I jo crec que sí que està fent el món educatiu molt. Per exemple, la meva experiència sí que jo quan vaig ja començar, no?, vaig rebre moltíssima informació orientativa. Sí. I crec que això s'està fent bé.
1: Sí.
0: I encara així crec que queda molt per avançar, perquè sí que és veritat que anem a una enginyeria i queden poques, hi ha poques dones, saps? Però bueno, sí,
1: jo
0: sí.
1: Jo crec que l'orientació, i ho dius molt bé, l'orientació educativa és la clau per poder-ho fer. És a dir, l'orientació en el que pots esdevenir a la vida. Ara mateix que hi ha infinitat de coses, perquè al final dius, tens mil sortides, sí. La formatius, a més, molt ben qualificats, molt diversos, la formació universitària també molt diversa. Ostres, ara tens molts camins. Jo crec que el que més important és que ningú se'ns quedi enrere. És com la meva dèria a la regidoria és no podem tenir nanos que no acreditin l'ESO, que no graduïn, perquè és el seu futur. Sí. I com a mínim hem d'arribar amb això i després ja els hem d'orientar cap a on sigui, però que no se'ns quedin fora del sistema, perquè quan els deixem fora del sistema és quan entren en uns circuits que són més difícils de recuperar.
0: Sí. Les xarxes socials i les pantalles també formen part ara de l'educació en general, sobretot en els adolescents, i viuen el dia a dia, i viuen tant a les aules com fora, però a les aules també. Llavors, on acaba la responsabilitat de l'escola? Fins a quin punt pot entrar o no pot entrar en conflictes que passen a xarxes socials?
1: Mira,
0: que és un tema molt complicat.
1: És un tema molt complicat. I jo m'hi he trobat, com a directora, tenint en compte que la meva era una escola de primària, però m'hi havia trobat, perquè al final és... a l'ús de la pantalla sense un control educatiu és perillós, perquè al final el nen és curiós per naturalesa, el nen i la nena és curiós per naturalesa, les adolescents i els adolescents són curiosos per naturalesa, i és la seva obligació és investigar i descobrir i tenir curiositat, i és que és el que han de fer, però això no vol dir que ho hagin de fer sols, vol dir que hem d'acompanyar-los amb això, i jo crec que durant un temps hem deixat una apertura excessiva amb això, perquè tu amb una tecla accedeixes a tot el contingut si no tens control, i tot el contingut sense un acompanyament, sense un criteri, no deixes d'obrir una porta perillosa com a mínim. I aquí és on a mi una de les coses que més m'ha fet patir sempre és tot el tema de que tu pots controlar, acompanyar o visualitzar, a vegades no, un assetjament en una aula.
0: Clar.
1: Ho pots visibilitzar perquè els nanos, en la seva naturalitat, és la seva espontaneïtat, majoritàriament, uns o altres t'ho acaben comunicant, el professorat ha d'estar atent, vull dir, tens un control perquè estàs in situ, però el que passa a les pantalles no és tan controlable i té uns perills en aquesta dimensió més relacional. Es relacionen a més sovint des d'un anonimat, o es relacionen sense que l'altre...
0: I a més per vosaltres, els educadors, és molt difícil accedir a això. Clar, com tu li agafes el mòbil a un nen? No pots, clar, és molt difícil. Sí, és molt difícil identificar tot això. O una cosa sexual, que també hi ha milions.
1: Exacte,
0: per ser socials, clar. És que és un repte que teniu. Sí.
1: És un repte i és difícil. Llavors, de vegades semblen extremes les mesures de suprimir o l'accés a les xarxes, semblen extremes, però és que si això traslladéssim al món tangible, no fos el de les pantalles, no estaríem deixant els nostres fills i filles fer no sé què.
0: No.
1: Vull dir, no estaríem en l'àmbit físic, no estaríem deixant-los que es relacionessin amb no sé què d'aquesta manera. I en canvi a les pantalles, com que no hi ha el contacte físic, però sí relacional, sí es permet. I llavors entrem en un terreny, a part de difícil de controlar, com bé dius, en aquest perill que tu també comentes. És a dir, és que tu, això com ho controles? I els assetjaments en aquest àmbit digital són molt difícils, no de detectar també, sinó d'acompanyar i de poder-los resoldre. És a dir, això és un món realment complicat.
0: Clar.
1: I tenim un repte, és a dir, això com a societat.
0: I ha vingut molt ràpid.
1: Totalment. Sí, sí.
0: I creus que ja hauríem d'aplicar una mica més d'educació en aquest àmbit també a les aules? Hauríem de parlar de xarxes socials, hauria d'ensenyar com utilitzar-les, com detectar... Sí.
1: Sí, estic convençuda de que això s'ha de treballar, s'ha d'educar, se'ls ha d'educar. No prohibir tot, crec que hem de limitar i acompanyar, igual que limitem unes altres coses en segons quines edats,
0: clar,
1: perquè no, de la mateixa manera, i després hem d'acompanyar famílies amb això. Jo m'he adonat en

0: Bueno, doncs ja per acabar, perquè ja portem una bona estona, mirant l'educació de Sant Boi en els pròxims anys, què t'agradaria que hagués canviat quan els infants que avui són petits fossin adults?
1: És una gran pregunta. Jo penso que hem de treballar explícitament, o sigui, pels de Sant Boi i pels de tot arreu,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: pels de Sant Boi específicament el fet d'això, no? De que puguin créixer, de que puguin créixer en una ciutat que bueno, pues que els acull com es mereixen, que els acompanya com es mereixen. Tenim centres educatius a la ciutat brillants, excel·lents, tant des de les escoles bressols, passant per infantil, primària, els instituts i col·legis de la ciutat, a la formació universitària, als cicles formatius, l'oferta de cicles formatius de la nostra ciutat, brillant, tenim projectes educatius brillants a la ciutat. Llavors, créixer a la teva ciutat, formar-te a la teva ciutat, explorar el món acadèmic, també universitari, fora i dintre de la ciutat, o de formació professional fora i dintre de la ciutat, per aportar el seu talent també a la ciutat, no? I el seu compromís.
0: Sí, perquè clar, hi ha molt talent aquí a la ciutat.
1: Exacte, clar, llavors, i a més potenciar-lo i visibilitzar-lo des de les entitats als espais educatius propis ja formals, no? Que puguin sentir i que puguin sentir, sobretot el que desitjaria, que puguin sentir orgulloses i orgullosos de la seva ciutat, no? I d'allò que els ofereix. Llavors jo, una de les coses que també per mi és com una dèria personal és també engrescar-los, a dir, a proposar, a plantejar, a reclamar, a dir, no? A dir la seva, perquè hi ha la voluntat, una de les prioritats, evidentment, l'educació en totes les franges d'edat, no? Però és cert que hi ha una vocació de l'Ajuntament en el tema juvenil, no? I que hi ha una aposta directa per les polítiques de joventut, perquè creiem que els joves han de, és el que deia abans, són el present, però també el futur, i per tant hem d'incentivar-los a que puguin fer coses per la seva ciutat, per la seva comunitat, no? I generar un aprofitar aquest talent, no? I generar persones compromeses i sobretot orgulloses de Sant Boi.
0: Doncs moltes gràcies, Maria, per estar avui amb nosaltres, ha sigut tot un plaer.
1: Un plaer, Nagore, de veritat que estic encantada d'estar aquí amb tu.
0: Gràcies.

Avui hem volgut posar el focus en una idea molt concreta, que és que l'educació també és una eina per transformar la nostra societat. I és que educar en igualtat no significa només oferir les mateixes oportunitats, sinó aconseguir que cap nena ni cap nen se senti que hi ha camins que no són per ell. Maria Valencia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui en Femení. I ens retrobem al pròxim programa.

és la subtil línia que separa la realitat del desig. També diuen que als perdedors li passen coses i que, en canvi, els guanyadors fan que aquestes coses passin. Per tot això i més, volem començar la lluna plena d'avui amb aquestes paraules. Fes que succeeixi.

Hola, molt bona nit i una setmana més. Benvinguts a la lluna plena d'avui, dijous 8 d'octubre del 2026. Fes que succeeixi. Així acabava l'entradeta del programa. I penso que és una excel·lent sugerència. Fem que les coses passin, i que passin segons els nostres desitjos. I amb això no pretenem, ni de bon tros, que se'ns consideri guanyadors, sinó que, senzillament, volem que passin i d'una determinada manera. Volem que passin, simplement perquè ens agrada. Un exemple. Jo faig la lluna plena bàsicament perquè em sento bé fent-la, perquè em proporciona felicitat, que tan escasses estan en avui en dia, i perquè crec que també pot agradar-te i servir-te a tu, que ens estàs escoltant. Potser, tant de bo, també et faci feliç i et desperti alguna emoció que vés a saber si no tenies una mica adormida. Doncs bé, si ho aconseguim, si realment és així, si fem que succeeixi, guanyadors ho serem tots.

Bé, disculpeu que ja veieu que tenim un petit problema tècnic. Us estic dient això i alhora estic intentant solucionar-ho, perquè no hi ha res més frustrant que iniciar un programa i que a la primera de canvi no funcioni. Bé, ara esperarem uns segons i tant de bo aquest problema ja estigui solucionat.

Doncs bé, hem iniciat la selecció amb l'adaptació d'una peça emblemàtica del swing. És aquest Corner Pocket, escrit l'any 1955 pel guitarrista Freddie Green, en aquell moment el guitarrista de la big band de Count Basie, i que ara, en la versió de Manhattan Transfer, s'ha convertit en Until I Meet You. La lletra, posteriorment afegida, va anar a càrrec de John Hendricks i l'hem recuperat d'un àlbum que Manhattan Transfer va publicar l'any 1981 amb el títol de Mecca for Moderns, un àlbum editat en el segell discogràfic Atlantic. Doncs bé, hem començat la selecció d'avui amb aquest bon swing. D'això, crec jo, ningú podrà dubtar.

Bé, per més que miro, per més que conto, no em surten els números. I repasso, i torno a repassar, i tot així, les comptes no em quadren. Així que després de molt i molt repassar, he arribat a la conclusió que hi ha alguna cosa que falla. Cada cop estic més convençut de que a la gran festa del món s'ha convidat a molta gent, però ningú s'ha preocupat de reservar-li seient. Conto, reconto, repasso i torno a repassar, una i 100 vegades, i el resultat sempre és el mateix. Per més voltes que li doni, per més que ho reconti, em surten més convidats que menús.

Doncs bé, acabem d'escoltar la veu de Carly Simon en lectura del clàssic All the Things You Are, aquell estàndard de Jerome Kern i Oscar Hammerstein II, que van escriure l'any 1939 per un musical titulat Bury My Forward, i el que, bé, s'ha convertit en un tema, jo diria que d'obligat compliment per tots aquells artistes que aspiren a transcendir en el món de la música. I així ho va entendre Carla Simon, que la va incorporar al seu àlbum Moonlight Serenade, publicat l'any 2005 en el segell Columbia, i que va representar el seu 20è àlbum i el 4è dedicat als estàndards. Avui, Carly Simon és una venerable àvia, però els més veterans segur que recordaran el que va representar la seva figura i la seva veu i la seva actitud al llarg dels anys 70. Va ser, entre d'altres, molt comentada entre els afeccionats la seva relació sentimental amb aquell cantautor de nom James Taylor i amb el que, si no recordo malament, va arribar a casar-se. Doncs sí, decididament avui això no vol funcionar, perquè teníem aquí uns fondos entre tema i tema, però pel que es veu, l'ordinador no en fa cas. Bé, continuarem. Què més dona, no? L'important és que puguem compartir aquestes dues hores de ràdio amb tots vosaltres, que en definitiva és el que realment ens interessa. I continuaré amb el tema d'abans. Ja puc fer totes les combinacions que vulgueu, perquè el resultat no em varia. Continuen sortint-me més convidats que menús. I això pot acabar resultant perillós i molt compromès, perquè quan algú se sap, quan algú es considera convidat i arriba amb gana i la invitació a la butxaca, tothom reclama el seu dret a seure a la taula i ningú renuncia de bon grat al banquet. Així que em fa l'efecte que si els grans metres d'aquest món volen evitar problemes, i segurament problemes greus, no els hi queda altra sortida que ampliar el servei de cuina, agrandir els salons del menjador, posar més coberts a taula i fer un repartiment més just del menú.

Bé, jo particularment parteixo d'una base, i és que qualsevol cançó que dugui la signatura de Burt Bacharach i Al David és una garantia de qualitat i de bon gust musical. I ho acabem de comprovar amb aquesta Anyone Who Had a Heart, una cançó de l'any 1963 i que ells van composar per major glòria de la cantant negra americana Dionne Warwick. La cançó i la interpretació de Dionne va ser tot un èxit arreu del món i ràpidament es van succeir un munt indeterminat de versions en tots els idiomes. Cal destacar les versions de Cilla Black, Sandy Shaw, Dusty Springfield, bé, un llarguíssim, etc. Per cert, en castellà es va traduir com Tu no tienes corazón. Bé, nosaltres avui hem triat una versió que l'any 1986 ens va deixar el tristament desaparegut Luther Vandross. Bé, mentre estava aquest tema jo intentava arreglar aquest problema que tenim amb els separadors, però la informàtica una vegada més m'ha vençut. Continuem. Sempre he escoltat dir que la paciència és una gran virtut, però què voleu que us digui? Jo no ho tinc tan clar. La paciència, amb el pas del temps, acaba convertint-se en oblit. La paciència és una tentació irresistible que sense pressa, però també sense pausa, va minant les nostres intencions fins que les deixa fora de circulació, aparcades en el lloc més amagat del pensament. I és que, a base de paciència, acaba sent un impacient. A base d'esperar, acabes oblidant el que esperes. Amb la calma de l'espera, el vent del dia a dia pot apagar la flama de la il·lusió. És així, de tant esperar, a poc es va perdent aquesta il·lusió per ausència d'una cosa que hem convingut en anomenar esperança. Diuen que la paciència és una gran virtut, però jo, sincerament, no ho tinc tan clar.

Doncs bé, si més no, per mi, meravellosa melodia i meravellosa interpretació. Aquesta Blue Gardenia, una cançó que Lester Lee i Bob Russell van escriure l'any 1953 per la banda sonora original d'una pel·lícula del mateix títol, que va ser dirigida per Fritz Lang i interpretada en els seus papers principals per Anne Baxter i Richard Conte. La cançó a la pel·lícula la interpretava Nat King Cole, però pel meu gust la versió definitiva és la que acabem d'escoltar. En la veu, l'estil de Dinah Washington, una interpretació emblemàtica enregistrada el 15 de març de l'any 1955 per incloure-la en l'àlbum For Those in Love, produït pel també inolvidable Quincy Jones. A mi, particularment, evidentment, em sembla una autèntica obra d'art. No, definitivament no tenim sort. Bé, continuem. I una plena, perquè, ho creguis o no, la música té propietats curatives. Suau, suggerent, sensual, suggestiva, música de lluna plena. I és que aquí ens atrevim a parlar de qualsevol tema. Possiblement perquè tenim l'audàcia, l'atreviment i la insolència d'aquells que tot ho ignoren. L'abans i l'ara es combinen aquí a la lluna plena. Ens agrada la música actual, però sentim una especial debilitat pels clàssics. Lluna plena és senzilla, tranquil·la, relaxant, i sent una irrefrenable passió per la música i la nit. Si tu també et consideres així, jo penso que no podem estar més temps separats. Lluna plena, tenim tant i tant per descobrir, com tant i tant per amagar.

Doncs bé, el tema es titula Don't Know Why i és una cançó escrita l'any 1999 per Jesse Harris, que ell va enregistrar amb el seu grup Jesse Harris and the Ferdinandos. Però, malgrat això, l'èxit definitiu del tema va arribar quan la cantant i pianista Norah Jones la va incloure en el seu àlbum de debut, un àlbum titulat Come Away With Me, parlem de l'any 2002, una versió que va guanyar un Grammy com a millor cançó en l'edició del 2003. Doncs bé, ara l'hem escoltat en la versió d'una altra cantant femenina, la senyora Cheryl Ventin, una de les dues veus femenines del grup Manhattan Transfer, que paral·lelament manté una carrera en solitari al marge del grup. Precisament, aquest tema l'hem recuperat d'un àlbum que va publicar l'any 2011, titulat Songs of Our Time.

Bé, bé, bé, ja escolteu, finalment ho he aconseguit. Perquè penso que aquests instants de música entre tema i tema, entre comentari i comentari, no sé, li donen un caire especial, fan que sigui més atractiu, si més no, és la meva opinió. I estava preocupat perquè intentava que funcionés i no hi havia manera. Bé, ja sabeu que de tant en tant em dona per escriure poemes. Ara us llegiré un, ara que ningú em veu, ara que ningú sap qui parla, sóc jo, però no us diré res més, perquè si no em donaria vergonya. Així que des de l'anonimat, des de la soledat de l'estudi de Ràdio Sant Boi, ara tot seguit un poema que he escrit. Diu així: Ets dins del meu cap, permanentment, obsessivament, malaltissament. Ets el primer i l'únic en el que penso, cada matí quan em llevo, inclús abans de despertar del tot, inclús abans de prendre consciència de que sóc jo i de que sóc viu. Et duc dins del meu cap, com el perfum d'una rosa, com bombolletes de xampany, com movint-te amunt i avall, emplenant-lo tot, ocupant fins l'últim indret del meu cervell. Et duc dins del meu cap, perquè t'has convertit en omnipresent. Sense tu no tinc ni sóc res. Sense tu em sento buit. Sense tu em sento nu. Has condicionat el meu dia a dia. Has determinat el meu futur. L'ahir, del que tan orgullós em sentia, avui, creu-me, l'he oblidat. I tot, des de que et duc dins del meu cap.

Doncs sí, malauradament ens va deixar el dia 24 de febrer de l'any passat. Ens va deixar físicament, perquè romandrà per sempre més en la memòria de tots els afeccionats a la música. Evidentment estic parlant de Roberta Flack i penso que és absolutament de justícia rendir-li un homenatge d'admiració i record. I què millor que fer-ho que programant alguna de les seves cançons. I hem volgut deixar aparcades les cançons més populars i sobretot més repetides, com aquell Killing Me Softly With His Song o el no menys famós The First Time Ever I Saw Your Face. I hem decidit de cantar-nos per una altra en la que per mi fa una gran interpretació i que jo crec que per sempre anirà lligada al seu nom. Ha estat aquesta The Closet I Get To You, una cançó que, com has escoltat, ha comptat amb la col·laboració del vocalista Danny Hathaway.

Algú va dir que no ens hauria de preocupar el fet d'envellir, entre d'altres, perquè és un fet biològic irreversible. En tot cas, el que ens hauria de preocupar i sobre el que hauríem de dedicar tots els nostres esforços és a saber madurar i fer-lo amb dignitat. Hem d'assumir que arriba un moment a la vida el que la vida, en lloc de donar-nos coses, comença per prendre'ns-les.

Doncs bé, hem escoltat aquest I Remember You en la veu d'una vocalista nord-americana de nom Mònica Mancini. I sí, si t'ha sonat aquest nom és perquè precisament és filla d'aquell famós compositor de nom Henry Mancini, al que li devem doncs, temes com La Pantera Rosa, Moon River, Peter Gunn, Dies de vi i roses, i bé, i molts d'altres. Doncs bé, sí, ella, filla, és cantant, i té publicats diversos discos, un d'ells, el dedicat a la memòria de Jimmy Scott, amb el títol de I Go Back Home. Doncs bé, d'aquest disc he recuperat aquesta versió del I Remember You, aquesta bellíssima cançó escrita l'any 1941 per la pel·lícula The Fleet's Inn, una pel·lícula del 42. Una preciosa balada, tot i que en aquesta versió Mònica Mancini ens l'ha servit a ritme de bossa nova.

i a controlar el seu desig i s'adoni que menjar menys és la millor i, de fet, l'única manera de saborir-ho més i millor. Perquè, com diem aquí, totes les masses piquen. Perquè tot requereix temps, tot requereix mesura. El plaer desbocat ens condueix irremissiblement a la frustració i al sentiment, molt fotut per cert, de buit interior. I també en plaer, la quantitat acostuma a ser enemic de la qualitat.

Doncs sí, des de fa un temps vinc recuperant, dintre de les meves escasses possibilitats, la figura d'aquest cantant i compositor canadenc de nom Gino Vannelli. Un dels molts noms importants en el món de la música pop, injustament oblidats. Com dic, m'he proposat donar a conèixer la seva obra, perquè la considero de gran qualitat, la considero de gran originalitat, i en canvi

canvi, també és molt poc coneguda i encara menys difusa, tot i que té més de 20 àlbums publicats. D'aquí que ara, tot just, hem acabat d'escoltar aquest Lady, un tema, si més no, així jo el considero, molt representatiu de la seva forma de fer i de ser, perquè darrere de les seves cançons està ell.

Us heu fixat? Es parla molt i molt de la primera impressió, però anem en compte amb l'última, eh? Perquè sóc dels que creu que diu més d'una persona com se'n va que com arriba. De vegades el que sembla un final és en realitat el començament d'alguna cosa millor. No desesperis, perquè el que està destinat a tu mai es perdrà. Sempre, sempre et trobarà el moment correcte. I aquesta és una suggerència de vida per tothom. Deixa anar el que ja no et suma. Agraeix el que et va ensenyar i, sobretot, confia en el que ve.

no, no creiem que el temps és infinit, que tenim temps per tot, perquè un dia despertarem i ens adonarem que ja no haurà temps per fer les coses que sempre volíem haver fet. Així que, sisplau, fes-les ara.

Siguem feliços a la nostra manera, perquè la felicitat no és els que altres diuen, sinó senzillament el que a nosaltres ens fa feliços. I aquesta em sembla molt i molt interessant. Per ser feliç, hi ha dues coses al cap: no tenir por al futur i oblidar el passat.

no, no som prou conscients del fantàstic que és restar callat i somrient quan algú espera una reacció violenta i furiosa per la nostra part.

Bé, hi ha cançons que les coneixes, que t'agraden, que les has sentit centenars de vegades en diferents versions i que et resulten molt familiars, però probablement perquè et resulten tan familiars, sovint et sorprens quan saps la data de la seva publicació. Doncs aquest fenomen m'ha succeït a mi quan vaig veure que aquesta Lady Lay, Lady Lay, és una cançó que Bob Dylan va publicar l'any 1969. És a dir, que la cançó té 57 anys. Increïble, si no fos veritat. Recordo haver-la escoltat fa anys per primer cop, però en cap cas mai hagués dit que feia 57 anys ara que va publicar aquesta cançó. Doncs bé, ara l'hem escoltat degudament actualitzada en una versió d'un duet format per una cantant de nom Gemma Hayes i Magnet, del que, sincerament, poc o gairebé res us puc dir, només que ella, Gemma Hayes, és irlandesa i ell és el nom artístic d'un músic noruec.

Bé, quan jutgem comportaments aliens, ens resulta fàcil ser rigorosos i deixar dur per jutjar potser amb massa duresa. I crec que això ens fa més mal que bé. Abans de treure les nostres conclusions, abans de tenir al cap un paradigma, sovint sustentat en informació parcial i no sempre desinteressada, hauríem de pensar en quant a les relacions humanes no tot és tan fàcil com sembla i que, potser, allò que tan ens sobta i tan poc raonable ens sembla, segur que té també la seva explicació. És evident que tothom, tots, responem a una determinada manera de ser, de fer i de pensar, nascuda de mil circumstàncies personals i cadascú, doncs, diferents a les dels altres. Tot, absolutament tot, té una raó última que ho explica. I nosaltres, gairebé sempre des de fora, sense tenir un coneixement exacte de la qüestió, ni de com, ni de per què, ens resulta agosarat pronunciar-nos.

D'aquí que sempre he pensat que quan haguem de jutjar comportaments aliens ens hauríem d'imposar la prudència i, en cap dubte i per si de cas, sempre millor pecar de generós.

Doncs bé, aquest tema es titula Moody's Mood for Love. És un tema de 1952, però que en realitat és l'adaptació que el vocalista de jazz Eddie Jefferson va fer sobre la improvisació d'un saxofonista de nom James Moody, que l'any 1949 va fer sobre el clàssic I Am in the Mood for Love. La cançó va popularitzar en el seu moment, evidentment, aquell estil anomenat vocalese, que no és més que cantar amb una lletra prèviament escrita una peça originàriament instrumental. Doncs bé, ara hem escoltat la versió d'un cantant sicilià, tot i que té veu de negre, però és sicilià, de nom Mario Biondi, i que l'ha acompanyat una noia, una vocalista femenina, de la que desconec el nom.

T'has adonat que el GPS mai et diu t'has equivocat? T'has fixat? Es limita a dir-te recalcula la ruta. Doncs penso que tal vegada la vida funciona igual.

Hi ha una frase molt, molt popular i que bé, tothom la fa servir, aquella que diu que només es viu una vegada. Però per mi és una frase incorrecta, perquè en realitat només morim una vegada i en canvi hauríem de viure tots els dies. Tinguis sempre present que si algú no vol veure, no l'encenguis el llum, perquè en aquell moment tancarà els ulls.

No, no hi ha un borrador per corregir el passat, però sempre hi ha un llapis per escriure el futur. I no ho dubtis, el temps s'encarrega de posar tot al seu lloc.

Madurar. Madurar és entendre que no totes les batalles mereixen la nostra energia, tot i tenir raó. I tingueu sempre això present. Mentre la porta que es tanqui no sigui la del taüt, un pot tornar a començar quantes vegades li siguin necessàries.

Bé, així com hi ha coses que succeeixen per alguna cosa, també hi ha d'altres que per alguna cosa no succeeixen. I qui jutgi la teva vida és perquè probablement no és feliç amb la seva vida.

Doncs bé, aquest ha estat el Mr. Piano Man, una cançó escrita l'any 1959 pel músic i també cantant Billy Eckstein, i que ell mateix va ser el primer en enregistrar-la, acompanyat per la Big Band de Count Basie, i que es va publicar en un àlbum titulat Basie Eckstein Incorporated. És un disc que el va editar, un àlbum editat pel segell Roulot. Nosaltres avui, com ens agrada molt aquesta cançó, doncs hem triat una versió diferent, una versió de l'any 2007 que ens ha deixat la cantant sueca Ida San i que he recuperat d'un àlbum titulat Meet Me Around Midnight.

Si recordes, en el comentari anterior parlava de l'extrema i gairebé sempre gratuïta facilitat amb la que jutgem els altres. És, sens dubte, una mala costum i que diu molt, i per suposat no ve, de la condició humana. Ens resulta fàcil, ens resulta còmode i gratuït jutjar els altres, tot i que, en certa forma, penso que és una enfermetat, o digue-li un pecat, un vici, que es cura amb el pas del temps. I és que, amb el pas del temps, tendim a relativitzar-ho tot. Tendim a qüestionar una mica més les coses, a comprendre que no hi ha bons i dolents, que no hi ha innocents ni culpables de forma absoluta. Un, crec jo, amb el pas del temps, amb l'edat, aprèn a escoltar en lloc d'acusar.

Doncs bé, aquest New York State of Mind és una de les cançons més populars escrites pel compositor i intèrpret nord-americà Billy Joel. La cançó és de l'any 1976 i la va incloure en el que va ser el seu quart àlbum d'estudi, un àlbum titulat Tour Stills. És una gran cançó que explica els sentiments, que explica les sensacions que Billy Joel sent quan, després de 3 anys residint a la costa est, concretament a Los Angeles, doncs sent quan torna a la seva estimada New York. Com totes les grans cançons, les versions es compten a centenars, des de Tony Bennett, passant per Barbara Streisand, Deanna Martin, la filla de Dean Martin, bé, i un llarguíssim etcètera, en les que jo haig d'incloure la que van registrar la cantant i pianista Diane Shore, i que l'he extret d'un àlbum que ella va editar l'any 1984, amb el títol de Deedless. Aquesta, precisament, la versió de Diane Shore, és la que hem acabat d'escoltar.

No sé si us haurà passat a vosaltres. De vegades, i per més actitud, per més voluntat que un posi, resulta impossible solucionar alguns mals entesos, alguns agravis personals i desencontres personals. Jo diria que és una situació molt més comuna del que sembla, que neix perquè un dels oponents està convençut que el problema neix de la reacció del que es considera que ha patit, en lloc de que entendre que probablement neix de qui la va provocar. No li donem més voltes. L'autèntic culpable, aquell que la va provocar perquè li ha fet mal a l'altre o li ha faltat el respecte. Però per ell el problema és de l'oponent, per la forma, senzillament per la forma de com ha reaccionat. Curiós, curiós però cert. El més intel·ligent és no entrar en aquests tipus de discussions, perquè amb gent d'aquest tarannà discutir és perdre el temps, i la millor decisió, la més funcional, la més eficaç i que estalviarà més d'un disgust, és definitivament prendre distància.

Bé, aquesta és una reflexió que jo m'he fet moltes vegades. Hi ha un gran nombre d'artistes que, si més no per mi, evidentment, tenen una obra i tenen una trajectòria extraordinària que, a banda de no ser reconeguda, és curiós el cas, és menyspreada per un sector de la crítica especialitzada i gent de pes en la indústria musical. Jo diria que un cas flagrant d'això és el cas d'Armando Manzanero, aquell compositor mexicà que ens va deixar en l'any 2020 i que ens va regalar un llistat de cançons, bàsicament boleros, que restaran per sempre. Cançons com Pero te extraño, Somos novios, Voy a apagar la luz, No sé tú, Esta tarde vi llover, Contigo aprendí, Adoro, o aquest Te propongo, també coneguda com la proposta, anava a dir-ho en català. Bé, en qualsevol cas, és la cançó que acabem d'escoltar. Això sí, en la veu del brasiler Roberto Carlos. Doncs jo diria que una cançó com aquesta diu molt i, a més, és una prova fefaent de la seva inspiració, tot i que mai suficientment reconeguda. Bé, crec que en coneixes prou i saps que no sé donar consells, però et suggereixo que no deixis mai res per després. Aquest demà ho faré, en realitat és un aplaçament sine die. En aquest cas, aquest demà mai arriba. Has d'entendre que no hi ha ara bé. Ara que llegiré, el que llegiré no és meu. Ho he extret, ho he recuperat d'aquella famosa novel·la El Principito d'Antoni Saint-Exupéry. I ell deia això: has d'entendre que no hi ha després, perquè després el cafè es refreda, la flor es marxita, després l'interès es perd, després el dia es torna nit, després la gent creix i acaba envellint, després la vida acaba i un es penedeix per no haver-ho fet quan va tenir l'oportunitat.

Doncs bé, hem escoltat a la senyora Silje Nørgaard. Ella és una cantant i compositora noruega, nascuda l'any 1966, i que, posats a classificar-la, jo la inclouria en aquella zona difusa on es barreja el pop i el jazz. Ella té més d'una veintena d'àlbums publicats. El primer, del que tinc constància, si menys no, és de l'any 1985. I el darrer, del l'any 2025, i que du com a títol el títol d'aquesta cançó que tot just hem escoltat, You Are the Very Moon, que ella va enregistrar amb l'acompanyament de la Starnberger Symphony Orchestra, amb arranjaments i direcció del gran mestre Vince Mendoza. Silje Nørgaard, una gran veu, com dèiem abans, aquí totalment desapercebuda.

Hi ha un tipus de persona que crec que hauríem de procurar mantenir lluny de nosaltres si és que aspirem a tenir pau i una vida equilibrada. Parlo del que habitualment es coneix com persones tòxiques, defecte que acostumen a compartir amb un exagerat narcisisme. Probablement, dic jo, perquè una cosa és conseqüència de l'altra. I és que tant una com l'altra són trastorns psicològics, jo diria que prou greus. Són persones que tenen una especial facilitat i una especial habilitat per sortir-se amb la seva. Fingeixen estimar, fingeixen ser amables i ser servicials, semblen bones persones, però és només una estratègia per aconseguir l'objectiu proposat. D'aquesta manera, alhora, alimenten el seu ego insaciable. Ben lluny. Quan més lluny, millor. Perquè no podem refiar-nos mai de persones d'aquesta actitud. Són falsos. Són mentiders, són vengatius. En definitiva, són manipuladors. Pobres. Pobre de nosaltres, si caiem en les seves urpes. Tenen complexa de superioritat. Es creuen millor que qualsevol altre. I necessiten constantment l'aplaudiment. Manipulen emocionalment. La seva hipocresia és constant i no toleren la crítica. Fan ús del seu victimisme i, sobretot, necessiten el control de la situació. I per acabar-ho d'adobar, són envejosos. Com deia, tant de bo que la vida ens lliure d'ells.

Doncs bé, les generacions de cantants succeeixen amb una celeritat esfereïdora. Acabem d'escoltar a la senyoreta Candice Spring, una jove, molt jove cantant nord-americana de color que ha irromput de sobte en el món de la música amb un èxit gairebé...

Doncs bé, amb aquesta versió de fons del tema Should I Stay or Should I Do, interpretat per Karen Souza, comencem a dir-vos adéu. Han estat dues hores de música, de nit, de cançons, de comentaris, i jo, si més no, m'ho he passat molt bé. Espero que tu tinguis aquest mateix sentiment. Et desitjo un bon cap de setmana, passa-t'ho bé, descansa, o no, tu mateix, i et cito pel proper dijous a partir de les 10 de la nit, sempre en viu, sempre en directe, des d'aquí, des del 89.4 de la FM, des de Ràdio Sant Boi. T'oferirem una nova edició d'aquest programa que un dia vam batejar com Lluna Plena. Gràcies un cop més i m'acomiado amb el meu habitual a reveure.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: I want to make you a spy.
3: When you're ready, Bond.
4: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
5: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla, no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT.